0: cada setmana quan obrim aquesta porta, aquesta finestra al món del coaching, amb el nostre coach de capçalera i formador, Jordi González Guillem, benvingut una setmana més.
1: Moltes gràcies, David, una matinada que engrescadora, eh?
0: Exacte. Sí. Perquè això dic que quan obrim aquesta porta, aquesta finestra, sabem sí. que tindrem aprenentatge, sabrem que tindrem reflexió, però és com un viatge, és a veure on ens porta, no? Cada setmana aquesta història. I avui precisament ens vols parlar d'algun tipus d'aquestes aventures vitals, d'aquests viatges, i és que ens parles de la travessia sense destinació.
1: Sí, mira, això és la connexió amb lo positiu. Uh-huh. És un viatge on el valor no és arribar a un lloc específic, saps? Sinó en el procés, la desconnexió i la sorpresa. Acceptar el trajecte lliure d'itineraris, sobretot rígids, disposat d'un fluir sobretot on et trobis camí de deixar que escollessis el teu propi rumb, o no. M'entens? A la vida seria com unes vacances emocionals que les podem fer sense marxar molt lluny de casa.
0: Això estaria bé, a més, surt econòmic, en tot cas. Però és un... Encara que surti econòmic, és un repte, és una, cal una predisposició i cal molta actitud perquè això tiri endavant.
1: Sí, ho acabes de dir, l'actitud. El que a vegades sembla difícil ho podem tindre a la mà. El que passa que moltes vegades no ens donem compte de que lògicament busquem la dificultat. En vez de buscar la pràctica, busquem la dificultat. I aquest viatge, aquest itinerari sense destinació, vol dir poder descobrir, aprendre sobretot a la vida. Perquè pensem que ho hem fet tot o ho sabem tot. I això estem en un camí erroni. Entens?
0: Exacte, perquè això implicaria que no estem oberts a l'aprenentatge, que no estem oberts a deixar-nos

0: sorprendre. I és que té molt, va molt de la mà, no? El deixar-se sorprendre, si creus que ho saps tot, no, és impossible que et sorprenguis de veritat. Hi ha un punt de que per molt que hagis viscut, per molt que coneguis, saber que encara hi ha molt per descobrir, per viure, no?
1: Sí, les sessions de brainstorming que es fan en grups, jo també les aplico a persones de manera individual. Uh-huh. És a dir, de poder estar un espai, un itinerari, en el qual no tens un objectiu clar. Uh-huh. El que sí, el que estàs obert és a les noves experiències, estàs obert a escoltar la gent, estàs obert a tindre una capacitat d'aprenentatge, sobretot que tu mateix t'autosedueixes a tu mateixa a dir, escolta, tinc molt que aprendre encara, tinc molt que aprendre perquè cada dia en el món, en el teu entorn, passa moltes coses i moltes vegades, mira si tenim que aprendre, que a vegades sentim notícies per la nostra mitjana de comunicació, per la nostra emissora o el que sigui, i per televisió tot això, i no estem preparats per aquestes notícies. Mm-hmm. O no es venen soltades. I per això el que proposo aquesta matinada és poder tindre la suficient reflexió per poder, ho hem fet moltes vegades, per poder escoltar d'una manera molt activa a tot el que passa. I sobretot deixar-nos portar també. O sigui, no tindre les coses esgades, no tindre una opinió etiquetada de dir, no, això ja ho sé, això m'avorrirà. Mm. Una vegada, la rutina. Sortir d'aquesta rutina.
0: Clar, perquè això també, en alguns casos, entra en contacte amb un altre fet, que és aquesta gent que, perquè no vol ansietats, perquè no vol patir, vol tenir tot sota control. Sí, llavors, com que vol tenir tot sota control, també els seus coneixements, també el que pensa, doncs no vol, com si diguéssim, pensar que pugui haver alguna cosa diferent, alguna manera de pensar diferent i que vagi en contradirecció, que qüestioni, no? El que penses o el que sap. I precisament el que pot fer és reafirmar o pot fer que alguna cosa la matitzis, l'aprenguis o fins i tot te la replantegis, que això és una cosa molt sana i molt necessària perquè els temps canvien i, per tant, el que a tu et valia i a lo millor doncs, era el més òptim fa 10 anys, doncs ara per tu és totalment diferent i per això cal una actitud davant de la vida, no?
1: Sí, profundir més en les coses, sobretot. I sobretot, per mi, una cosa fonamental, David, és no tindre la raó permanent. Mm-hmm. Correcte? Mm-hmm. Sí, perquè a vegades veus gent que dius, jo què sé, no? Això ho tinc molt clar. Això molt... No, quan tu vols, i ho hem parlat alguna vegada, quan tu et penses que ho controles tot, se'ls comença a descontrolar.
0: Se't comença. Ho vols aguantar tant que es comença a moure, no? Aquest castillo de naipes, no? Que es diu.
1: Sí, no, és que a vegades, moltes vegades diu más altas o más importantes han caído, no?
0: Sí, exactament.
1: No, és que a vegades dius, no, és que aquest porta un control de la seva vida, porta un control, a més, inclús espera una ponderació en la gent, està en un estadi elevat i tot això, està en la piràmide del més alt, i no és així. I no és així, David, i no és així. No és així perquè aquest camí que ha fet aquesta persona és un camí que potser ja és perecedero, saps? Mm. Ja és perecedero, perquè el que dius tu, les coses van canviant, són molt cícliques, eh? La vida avui en dia és molt cíclica.
0: Seria una mica similar, si em permets fer aquesta metàfora econòmica, no? Com aquella persona que té uns diners i no se n'adona que per la inflació o etcètera, doncs si no els protegeix, els para i doncs va passant el temps i van perdent valor. No del tot, això no vol dir que s'hagi de malgastar els diners ni molt menys, però sí que s'ha de saber doncs, que quiet no avances, no? I que perds fins i tot. Doncs el mateix passa amb les experiències vitals i els coneixements, no? És a dir, sí que hi ha d'haver moments de calma o moments d'estalvi o moments de dir, escolta, doncs ara no és el moment, però també ha d'haver moments oberts a les experiències i oberts al que el que et farà sentir que allò té sentit, perquè si no, quin sentit té pensar que ja ho saps tot o que ja ho has viscut tot, si encara et queda vida, no? És que és contradictori.
1: Sí, allò que acabes de dir és una cosa per mi molt, molt important, que és la inversió emocional. Mm-hmm. És a dir, la millor inversió que tenim en la nostra vida, és a dir, és el poder aprendre i el poder projectar-te i el poder superar-te i tindre millor benestar, millor qualitat de vida i, sobretot, que en el mínim esforç pots treure millors resultats. Ah. Però el que passa és que tens que reflexionar i parar. Mm-hmm. Correcte, no? És a dir, quina direcció estic prenent? I, sobretot, una cosa, ja ho he dit abans, és que a vegades vas per camins que no coneixes, però són motivadors. Mm. Entens? Perquè una cosa...

O sea, que ya la controlas, ya la dominas. No et motiva. És que no et motiva, David, no et motiva. En canvi, un camí en el qual tu estàs descobrint un paisatge, que això, un paisatge emocional que per mi és...

Va passar tal dia com avui, 20 de maig del 2022. Harry Styles publicava Harry's House. El cantant Harry Styles decidia fer una aposta per una proposta més íntima i personal amb la publicació del seu tercer disc, Harry's House. El títol ja ho deixava clar, no era només un recull de cançons, sinó una invitació a entrar en el seu univers creatiu, gairebé com si l'oient travessés el llindar de casa seva. Després de l'èxit aconseguit en els seus treballs anteriors, Styles es trobava en una posició privilegiada per explorar noves sonoritats sense la pressió de demostrar res. I això es nota. Harry's House és un disc que respira comoditat, confiança i una certa maduresa artística.

el disc, que va tenir un avançament amb aquest As It Was que podem sentir, va ser un èxit i es publicava tal dia com avui, un 20 de maig del 2021.

0: Diuen que si una cosa funciona no s'ha de tocar, que ha de continuar, a veure, s'ha de fer un manteniment en tot cas, però s'ha d'intentar no tocar-ho perquè són autèntiques joies. I aquí a Nits de Ràdio tenim diverses joies i una d'elles, sens dubte, és la secció d'història i més quan l'Òscar González ve tan ben acompanyat de... d'una persona que sap explicar molt bé la història, els historiadors, perquè estem davant d'un spin-off que és la secció d'història i historiadors. Òscar González, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit. Home, i tant, les coses que funcionen.

0: no les has, no les has de tocar. Però no. El que has de fer és millorar-les.
1: Sí, sí, sí, però bueno, també sou una mica immillorables, així que tenim una temporada més a l'Imma Moixella, no? També, Imma, benvinguda.
0: A l'Imma no la toquis. Molt bona nit, Imma.
2: Hola, molt bona nit.
1: Doncs, no la toquis. Doncs escolta, aquesta secció que s'ha fet ja imprescindible, de grans historiadors, perquè els historiadors al final és gràcies a vosaltres que sabem de la història, no?
0: Bueno, clar, nosaltres hem après dels grans.
2: Clar, sí, sí.
0: En aquest sentit, en la nostra etapa universitària i a posteriori, doncs clar, ells són gairebé com part de la nostra família. Hi ha historiadors que gairebé quan estudies molt sobre ells, i això passa molt habitualment. Els historiadors habitualment, quan estudien un personatge o un període, s'acaben enamorant del personatge o del període.
1: Clar.
2: I també després dels altres historiadors que l'han tractat, no? Ja parles d'ells com si fossin, jo no diria bueno, de família, però com si fossin fills coneguts.
0: Clar,
2: no?
0: Gairebé és com si fos l'oncle. L'oncle sí, sí, o l'oncle
1: sí.
0: Llunyà.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè ja no saps imaginar aquella... O imagines aquell període amb aquella veu, no? Amb aquella veu retòrica.
0: Exactament. No? Sí. És que ja més hi ha historiadors que senten... No és que sentin càtedra, que també, sinó que formen part d'una època. I hem vist l'època gairebé a mesura que ells oferien llibres i investigaven i publicaven. I nosaltres també hem crescut amb ells, hem vist aquesta època a partir d'ells. Òbviament, amb el personatge d'avui, que avui parlarem, nosaltres ja vam començar a conèixer, per exemple, quan ell estava jubilat. Almenys la gent de la meva generació. Suposo que tu, potser encara, quan el vas conèixer, encara...
2: Potser estaven els últims anys de donar classes, però en tot cas, és com si, per nosaltres és com si hagués estat jubilat perquè no donava classes aquí.
0: Exacte.
2: Perquè avui parlarem d'un historiador que... Igual com hem parlat d'historiadors que tenien una, diguem, historiadors de l'economia o historiadors de l'art, total. Aquest historiador també té una, o bizantinistes, que vam fer els bizantinistes també. Doncs aquest historiador també té una especialitat molt determinada. És un hispanista. Els hispanistes, això és una cosa que fan molt els anglesos i nord-americans, que quan un historiador s'especialitza bastant en la història d'Espanya, li diuen que és un hispanista.
0: Sí. Que, de fet, el personatge que avui diria, ell mateix, com a hispanista, sí, acceptava que era un hispanista, en la seva època es va crear el terme, però que no l'assumia com una, diguéssim, una particularitat. Ell era un especialista en un període concret, amb uns personatges i una història, un país, sí que és veritat que ell, hispanista en el sentit de història d'Espanya, doncs sí.
2: D'Espanya i de les seves colònies i de diferents territoris, perquè ell estudiava l'Espanya del 17. Vull dir, aquest senyor, que a molts de vosaltres, quan digui el nom, us sonarà per declaracions de la Cayetana Álvarez de Toledo, és el senyor John Eliot.
0: John Stabell Eliot, que va néixer a Reading, Anglaterra, el 1930. Era fill de dos professors d'escola, que també estaven, diguéssim, connectats, diguéssim, no diré secta, perquè no ho és, però dins del protestantisme anglès britànic hi ha moltíssimes confessions, diguéssim, moltíssimes branques, i eren els cristians científics.
2: Primer havien sigut quakers, i de l'església wesleyana, i després van passar-se als cristians científics.
0: El fet de formar part, diguéssim, d'aquesta església dins del protestantisme, els cristians científics són gent... en general, però bueno, això també marca molt el caràcter, molt disciplinada. Llavors, ell de petit, a més, si tens dos pares professors d'escola, això també marca caràcter. I a més, si tens dos avis que eren rellotgers, no sé, encara més. Perquè Eliot explicava molt les seves memòries, després en parlarem, que dels seus pares va prendre la disciplina i el treball, la constància, i dels seus avis va prendre la precisió. L'afinament, perquè clar, per ser rellotger has de ser molt precís.
2: Molt perfeccionista.
0: Exacte. I tot això, diguéssim, li va marcar pràcticament tota la seva vida. Hem de pensar que en John Eliot va viure fins l'any que ha passat, fa any i mig, març de 2022, va viure 92 anys i fins al final de la seva vida...
2: Va treballant.
0: Exacte.
2: Els seus últims llibres és cert que ja no tenien la gràcia ni potser no eren tan bons com els llibres primers i del gran moment en què va fer... ell com a mal Conde Duque d'Olivares, la biografia de Conde Duque d'Olivares i tal, però és cert que va continuar treballant al final i al final l'últim llibre que ens va oferir va ser un llibre molt, jo diria, d'oportunitat, que era un llibre d'oportunitat, que era un llibre que intentava comparar el cas català amb el cas escocès.
0: Mm. Era Catalans i Escocesos, Unió i Desunió, publicat en castellà per Taurus i en català, no sé si va ser La Rosa dels Vents, referèndum català de 2017. Llavors, ell intentava, bom, després en parlarem de les seves principals línies historiogràfiques, ell era apassionat de la història comparada.
2: Li agradava molt i va fer bastants llibres d'història comparada. De fet, el que avui comentarem més a fons també és un llibre d'història comparada.
0: Doncs aquest llibre hi comparava doncs, com és possible que catalans i escocesos tinguessin aquestes ànsies d'independència.
2: A més, a mesura que ell es feia gran cosa, que també és normal.
0: És lògic, ja, 90 anys. Quan va morir, què esperes?
2: No, doncs... però abans ja ho havia sigut i sí. Ja en parlarem després, però abans ja dels seus primers llibres, els llibres de la meitat de la seva carrera, ja es nota una evolució cap a la dreta.
0: Mm-hmm. Llavors ell tenia aquest conservadurisme, llavors ell, diguéssim, que l'intrigava, més que preocupar-li, que també l'intrigava com a britànic i com a espanyol adoptiu, diguéssim, sí. Doncs, tots aquests processos de centrifugació des del centre, diguéssim, del país, tant d'Espanya com del Regne Unit, els casos de les autonomies que intenten anar a la independència, que són Escòcia i Catalunya.
2: A més, cal dir que John Eliot havia estat força temps a Catalunya i coneixia Catalunya i fins i tot sabia català, vull dir. Sí. És una persona que no li era aliè al fet de català.
1: Sabia. Sí, sí, que no era per desconeixement, diguem. No.
2: Bueno, potser segurament els últims anys no havia estat tan en contacte, però bueno, ell, abans de fer la tesi, es va passar llargues temporades a Catalunya i això va arribar a aprendre català perquè el necessitava per les seves investigacions.
0: De fet, ell es va educar allà al Regne Unit, va seguir el procés, escola secundària, va estudiar a Eton, per exemple. Eton, aquesta escola en la qual...
2: Els nens van amb pingüino.
0: Exactament. I els becats, com el cas del propi Eliot, doncs, reben una educació pública més, molt...
2: Bueno, pública no. Public education, en paraules anglesos, és el que nosaltres diríem, sí. Privada. No.
0: Però vull dir que ja tenen una concepció de... Sí, perquè allà a Anglaterra la diferència que fem aquí entre educació privada i educació pública no és tan, tan marcada, diguéssim. Doncs ell va estudiar a Eton i després ja va començar a la universitat, a Cambridge. Ell sempre va estar vinculat d'una manera o altra a Cambridge, va estar a Cambridge, a Oxford i a Princeton, van ser les seves universitats al llarg de la seva llarguíssima trajectòria. Doncs, quan estava, em sembla que era primer, segon any de carrera, doncs, se li va oferir l'oportunitat de, bueno, quin tema vull investigar?
1: Yeah.
0: Mm-hmm. A mi m'interessa això, el segle XVII, m'interessa. Llavors m'interessa, mira, m'han ofert la possibilitat d'anar a Espanya i a Catalunya en particular, i vull investigar sobre la figura de per què els catalans es van rebel·lar el 1640.
2: Bueno, de fet, ell al principi no volia investigar això, sinó que volia investigar la figura del conde Doctor Olivares. Però es va trobar que no tenia gaire documentació per fer una bona biografia, o en aquell moment no la va trobar, la documentació. I aleshores va dir, bueno, ben, sabíem, dintre d'aquest camp, què faig? Va començar a investigar també assumptes de tresoreria i coses així, i es va adonar que, de fet, hi havia dos revoltes importants en l'època d'Olivares. Una era la revolta dels portuguesos, que acabaria amb la independència de Portugal d'Espanya, i l'altra era la revolta catalana, que es va sufocar, el que nosaltres diem la Guerra dels Segadors. Aleshores, l'Eliot va pensar que, bueno, Portugal, per una sèrie de raons, no li interessava tant i va dir, doncs, em centraré a estudiar la revolta dels catalans. I això va fer que passés llargues temporades aquí, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però no només a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, sinó que va anar per tot Catalunya buscant arxius comarcals i tal, per poder fer aquesta investigació. I per això és la raó que ell, clar, aprèn català perquè al segle XVII els documents dels comuns, dels municipis és una paraula que no s'hauria de dir pel segle XVII, però ja ens entenem, catalans són en català.
0: I de les institucions.
2: Tant la Generalitat com el Consell de Cent, tots escriuen en català, menys quan escriuen en llatí o quan escriuen directament a la cort, que sí que ho fan en castellà.
1: Doncs vinga, ja tenim una mica situat el personatge. Fem un una pausa perquè ens posin al dia de totes les notícies que estan passant, i nosaltres tornem de seguida perquè

0: i sobretot ja et dic amb Vicenç Vives, que ell reconeix com gairebé com el seu mestre.
1: Sí, un dels seus mestres.
0: Un dels seus mestres, perquè el que va fer Vicenç va ser obrir-li les portes dels seus seminaris i ell va treballar amb gent com Jordi Nadal, Olivier Giralt, i el Joan Reglà, per exemple, que feien com una mena de seminaris. Bueno, una mena, no, feien un seminari i s'explicaven entre ells les recerques i els descobriments que anaven fent i com anaven les seves respectives investigacions. I això a l'Eliot, doncs, en aquest moment li va anar molt bé.
1: Va costar, perquè imagineu-vos que, clar, les reunions de Vicenç Vives
0: eren en català.
1: Eren en català, clar, i ell, sí. Doncs mira, ell deia en cartes a la seva mare, sí, sí, jo ho entenc perfectament, però en petit comitè deia, no m'entero de nada. I això, la veritat és que Eliot, una de les coses que sempre va mantenir al llarg de la seva vida...
0: És que tenia molta facilitat per les llengües.
1: Va aprendre molts idiomes i, sobretot, insistir molt als seus alumnes al llarg de dècades i dècades de mestratge. Estem parlant d'un senyor que va estar aquí donant classes i donant no només donar classes, sinó suport a doctorants, corregint tesis, articles, papers, etc. durant 6 dècades. És a dir, que va conèixer molts estudiants. I els estudiants, després en parlarem, tenien una imatge, un record boníssim d'en John Eliot, perquè era una persona encantadora. Era el típic cavaller anglès, de bona educació, accessible, de tacte, doncs en Eliot l'era. Llavors, l'Eliot sempre insistia als seus alumnes que vostès el que han de fer és no llegir només en anglès. Han de llegir altres idiomes, han d'aprendre altres idiomes, han d'aprendre francès, han d'aprendre espanyol, han d'aprendre català si cal, per estudiar coses de Catalunya, han d'aprendre alemany i italià, han d'aprendre, no es quedin només en anglès. I insistia molt, i ell, una de les coses que ja en els seus darrers anys, insistia molt en el sentit que això, ell ho va dubtar, ja va començar a queixar-se als anys 70, és a dir que estem creant una historiografia britànica que és massa britànica.
0: Que només es mira el Malik, perquè com que no saben llegir altres idiomes, doncs clar, què hem de fer?
2: Clar, perquè això, com que no poden llegir altres idiomes, no veuen els missatges de que no facin balconing i tot això.
1: Exacte.
2: Que és el problema que tenim amb els britànics.
0: Moltes gràcies.
2: Exacte.
1: Clar, això és un problema que continua passant, eh? I a més, en la historiografia anglosaxona, que és la predominant, tu comences a mirar segons quins autors i ja comences a mirar la seva bibliografia i t'adones que hi ha autors que directament només llegeixen en anglès i traduccions en anglès. Autors consagrats, eh? Podríem dir, per exemple, un Adrian Goldsworthy, per exemple, que és una de les figures més consagrades en el món antic, ell només llegeix en anglès i traduccions en anglès. I això, clar...
0: Això és un hàndicap a la llarga, perquè, clar, pot ser que algú d'un altre lloc hagi accedit a una documentació molt valuosa o el que sigui i tu t'ho perds.
1: Sí, sí, és que a més, de segons quins temes, hi ha grans escoles historiogràfiques franceses, italianes, alemanyes, russes fins i tot, per posar un exemple. És a dir, que està molt... Un historiador, com a mínim, un historiador o un historiador en formació ha d'aprendre idiomes i s'ha d'acostumar des de principi, oients que
0: s'estan portant... Com a mínim, a llegir-ho.
1: A llegir-ho.
0: No cal que el parlis, però almenys llegir-lo.
1: I anglès, francès, italià són imprescindibles i l'alemany, mira, avui en dia hi ha traductors online. És a dir, que en aquest sentit, la tecnologia també ajuda. Bueno, doncs tornem. Ell va arreplegar tota la documentació, estem parlant a mitjans dels anys 50, va tornar a Anglaterra, va fer la seva tesina de llicenciatura, que van ser 1.000 pàgines, va picar a màquina, que això va aprendre molt quan va estar la mili, quan va fer la mili, va aprendre molt a picar a màquina. Doncs durant 6 setmanes va picar la seva tesina de llicenciatura de 1.000 pàgines, compte, eh?
0: Sí, això és una tesina i no el que fan ara.
1: Exacte. I després ho va reconvertir al cap d'un parell d'anys en la tesi doctoral, que la seva tesina, tesi doctoral, era sobre això. Seria l'embrió...
0: De la Revolta Catalana, que és un llibre de capçalera durant molt temps.
1: És el primer gran llibre, publicat el 1963, La Revolta Catalana. És un llibre que ens parla sobretot de la decadència, que és un dels temes també que ell va estar molt obsessionat al llarg de la seva vida. Ell tenia molts tòpics historiogràfics que li interessaven molt i el tema de la decadència és un dels que més li va interessar al llarg de la seva trajectòria. Ell, sobretot, es va adonar que molts llibres parlaven, o en aquella època hi havia llibres que parlaven de la Guerra dels Segadors 1640, però que hi havia molt poc, gairebé res, que no havia parlat dels 40 anys abans. Com s'arriba?
0: Bueno, de fet, no és que hi haguessin molts llibres de la Guerra dels Segadors, però hi havia un llibre molt important, que era el de Mossèn Senabre, que explicava amb bastant de detall tota la revolta, com havia passat tota la Revolta Catalana. Aleshores, ell el que fa és dir, vale, molt bé, ja sabem què va passar durant la Revolta Catalana, la història factual, diguéssim, està feta, però a mi m'interessa saber per què s'arriba en aquesta situació de tensió tan bèstia entre el

0: país, diguéssim, entre Catalunya i la corona. I quins orígens hi ha perquè això esclati i si s'hagués pogut evitar o no, si la política d'Olivares, aquella persona que amb ell tant l'obsessionava, influeix definitivament en això o potser en qualsevol altra política també hagués acabat passant. I tot això és el que ell intenta explicar en el seu llibre La revolta catalana, que va ser un llibre que després del de mossèn Sanabra va tornar a posar a primera fila de la història catalana, la Guerra dels Segadors, no? Que era... I aleshores, a partir d'aquí, ja després van venir gent que va contestar aquest llibre amb altres visions, com Eva Serra, que tenia, que ella explica que la revolta catalana no és una revolta, és una revolució que és diferent. Uh-huh. I bueno, que tenia uns punts de vista bastant diferents de John Eliot. Però bueno, el llibre de l'Eliot, en aquest sentit, és un llibre per fer pensar, mm-hmm, i per tornar a posar en qüestió tots aquests fets de la Guerra dels Segadors.
1: Mm-hmm. El llibre de l'Eliot, pensem que aquest llibre, que és un llibre que en català va sortir... es va publicar en anglès el 63, en català va sortir el 65-66, en castellà encara va trigar... en català, òbviament, va publicar l'editorial Vicent Vives, i en castellà va sortir per siglo XXI el 1977, és a dir, que encara van trigar gairebé 15 anys a sortir en castellà aquest llibre. Però des del principi ja va ser un llibre que va ser molt llegit aquí a Catalunya. I a Espanya segurament també, fins que va sortir l'edició castellana. És un llibre que, a més, passem al seu primer gran llibre, pensem que és un llibre que ell publica quan... llibre que són 600-700 pàgines.
0: Sí, és llarguet, sí.
1: És un llibre que arriba quan ell té 33 anys. És a dir, que és un llibre que és com Ben Kingsley quan va guanyar l'Oscar fent Gandhi. Sí, poco techo. La diferència és que John Eliot, a diferència de Ben Kingsley, va continuar guanyant més Oscars en aquest sentit.
2: Yeah.
1: A diferència de Kingsley, fent la comparació. Mm-hmm. Insistim. John Eliot era molt donat a la història comparada. És una de les seves grans, diguéssim, dels grans temes historiogràfics. I aquest llibre, La revolta catalana, aquí trobarem, diguéssim, les llavors de molts dels seus temes. La història comparada...
0: La biografia d'Olivares, que després va fer diverses vegades...
1: El tema de les revoltes / revolucions, dels anys 70, per exemple, també va estar molt interessat en el tema de les revolucions. En un moment que és el segle XVII, pensem que la revolta catalana es va ser el 40. Mm-hmm. És un període en què hi ha diverses...
0: revolucions a tota Europa.
1: A tota Europa, a Portugal, a Nàpols, a la Front de França, per exemple, a la Guerra Civil Anglesa... És a dir, que és un tema... I també, aquí també hi parla molt en aquest llibre, doncs seria, diguéssim, la llavor del que posteriorment serien els seus llibres sobre el comte duc d'Olivares, que seria, diguéssim, la gran figura central de gran part de la seva historiografia. El llibre va sortir, va trigar temps en treure el llibre, perquè la tesi és del 55, em sembla, i el llibre va sortir...
0: I es va prendre el seu temps per redactar tot, tornar a pensar... fer unes conclusions més a la mida d'un llibre que no pas d'una tesi. De fet, reconvertir una tesi de 1.000 i pico de pàgines en una monografia llegible, mm-hmm, és difícil. Sí. I t'obliga a repensar-ho tot un altre cop. I suposo que és el que ell va fer en aquests anys.
1: Mm-hmm. I, a més, també en aquests anys, sobretot, va trigar també temps en dedicar-li... Li va costar trobar temps per dedicar a la reconversió de la tesi en llibre, perquè també va començar tot un encadenament de classes, yeah, seminaris, mm-hmm, puestos a la universitat, allà a Oxford, a Cambridge... És a dir, ell va estar una temporada, va estar durant molts anys fent, no només fer classe, és corregir treballs, és dirigir tesis, és, per exemple, hi havia anys, per exemple, en què dirigia alhora 7 o 8 tesis.
0: Mm-hmm. El senyor aquest va fer tenia una activitat acadèmica molt elevada, mm-hmm. I això, clar, de vegades va en detriment de la producció pròpia. Tot i així, déu-n'hi-do el que va publicar al llarg de la seva vida. O
1: sigui, sí,
0: que...
1: ell va publicar a partir de... després de la revolta catalana. Pensem que el seu segon gran llibre, el mateix any, és un llibre més seminal, que és L'Espanya Imperial.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: És un llibre que sorgeix d'una sèrie de conferències que hi va fer. I a partir d'aquí va... Perquè també era molt donat això d'aquesta idea de, bueno, hi ha conferències que es poden reconvertir o en articles de llibres, o en capítols, mm-hmm, de llibres, o en recopilacions d'articles i conferències en llibres. Això ho va fer molt al llarg de la seva carrera. I l'Espanya Imperial, també publicat l'any 1963. De fet, ell, el títol imperial, a principi ell, perquè li van... És un llibre que hauria de formar part d'una col·lecció, que això en el món anglosaxó són molt donats a les col·leccions, i llavors ell li

0: que va encarregar fes un llibre sobre Espanya a l'època moderna, més o menys, entre Reis Catòlics i l'arribada dels Borbons. És a dir, dos segles gairebé i mig. Llavors, ell al principi va enviar el llibre i quan el va acabar i va posar com a títol Spain 1469-1716. I llavors l'editor li va dir, home, és que Spain només, Espanya...
1: Potser li no vendrà prou i tal.
0: Sí, li hem de posar alguna cosa. I llavors va posar Imperial. Mm-hmm. Ara, clar, quan va posar Imperial, ell parlava... el matís que li volia donar en aquella època no era el mateix matís que quan es va traduir aquí el llibre, que es va traduir immediatament al castellà, a l'època franquista.
2: Ja.
0: Però clar, franquistes donaven una imatge de l'Espanya imperial
1: clar.
0: Molt diferent.
1: En realitat, el John Eliot pintava una Espanya imperial com ens la mostren els documents, que és una societat plena de crisis, no? Mm-hmm. I en canvi, clar, en la ideologia franquista tots sabem el que volia dir l'Espanya imperial.
2: Està clar.
1: I no lligava massa, però bueno.
2: Sí, sí, sí.
0: Aquest llibre és el que gairebé tots l'hem llegit a la carrera, l'Espanya
1: sí,
0: imperial.
1: Sí, el de la revolta de Catalana i l'Espanya imperial, em sembla que tothom la deixa.
0: Tots els modernistes, jo de fet, és un llibre que la revolta dels catalans, per exemple, a mi em va ajudar molt per treure bona nota a l'assignatura d'història moderna de Catalunya del Valentí Gual, que no sé si encara pot tenir donant classe a la UB. És a dir, jo ho vaig llegir quan tenia això, 20 anys. És un llibre que em va marcar molt.
1: Mm-hmm. Però, de fet, és el que dèiem. A partir d'aquí, Eliot comença a publicar, també publica coses d'història comparada, com Europa en l'època de Felip II, que és un panorama de tota Europa en aquesta època, o el de Espanya en Europa, estudis d'història comparada, ja ho diu el mateix llibre. Però, a part de tot això, hi ha un exercici que és molt bo, que és llegir-te. Primer, la revolta catalana i després llegir-te El Conde Duque de Olivares. I veus que el senyor, com dèiem, va fent un viratge cap a posicions cada vegada més conservadores. Diguéssim que si la revolta catalana, ell, tot i ser una persona conservadora, es manté com més, entre cometes, equidistant i entén les raons dels catalans, entén les raons d'Olivares i tal, conforme es va fent més gran, cada vegada entén millor a Olivares i entén pitjor als catalans.
0: Bueno, això li passa perquè, com que has dedicat tant de temps a aquest personatge, doncs...
1: Ha quedat com fascinat pel personatge.
0: Llavors, no és que li acabi comprant la idea, però sí que acaba, diguéssim, ell intenta situar el personatge en la seva època.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Olivares, en l'època, és aquesta primera imatge d'un centralisme. Sí. Olivares el que pretén és aquella famosa frase del gran memorial de 1625 que li escriu al jovenet Felip IV, vostè, majestà, en vez de ser, tiene que preocuparse que en vez de ser rey de Castilla, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, etcétera, etcétera, convertirse en rey de España. Perquè així no serà millor a tots.
2: Yeah.
0: És aquesta idea d'un centralisme, perquè considerava Olivares que el sistema de la monarquia hispànica amb els consejos polisinodials, el sistema polisinodial...
1: Reduïa molt el poder del rei.
0: I després que cada territori tingués aquestes institucions pròpies, per exemple, en la corona d'Aragó, tant Aragó com a València com a Catalunya, les corts de cada territori, després les corts, a la ciutat, per exemple, a Barcelona, doncs el Consell de Cent, doncs amb totes les constitucions, tot el tema dels furs, podríem dir, de les lleis pròpies catalanes que posaven impediments al poder, diguéssim, absolut, que no és el poder absolut dels monarques. Doncs clar, per Olivares, que està ficat, que ell és molt conscient de que l'Espanya, el que podríem dir la monarquia hispànica, l'Espanya, per simplificar molt, l'Espanya en aquell moment tenia molts problemes. Dins i fora. Llavors, ell dins parlava de la reforma i de fora parlava de la reputació. O sigui, de portes cap a dins, clar, per ell era molt important que hi hagués una reforma a fons de tots els estaments, institucions que hi havia dins dels diversos territoris de la monarquia hispànica perquè pogués ser un territori fort i pogués ser un territori que pogués aconseguir recursos fàcilment, impostos, muntar exèrcits, etc.
1: Això s'entén perquè... Evidentment, com que hi havia legislacions diferents a cada territori, clar, quan el rei volia fer alguna cosa, era molt complicat que s'adaptés a tota la legislació vigent. I aleshores, això dificultava molt l'acció de la monarquia. S'enlentia molt. I amb una monarquia com la de Felip IV, que tens molts regnes, molt territori ultramarí, ja de si és lenta, perquè pensem que una ordre per arribar a les Índies trigava 3-4 mesos.
2: Imagina't.
0: Sí.
1: No, i si havies de reformar-ho...

0: O sigui, tu enviaves una carta, 3 mesos, aquesta gent ho posava en pràctica, ja et costava assabentar-te de com havia resultat la cosa, posem 2 o 3 mesos més, aleshores
1: Encara
0: t'arribava
1: que
0: un
1: et
0: 3...
1: contestessin un emoticono de l'època que era un dit amunt, però bueno, és igual, ja trigava 3 mesos igual.
0: Exacte, trigaves igual 3 mesos i en poder modificar-ho potser trigaves un any.
1: Clar, clar.
2: Sí, és a dir que la...
0: Aleshores, això ja tenies aquest gran hàndicap d'entrada que era difícil, bueno, no es podia trencar aquest hàndicap perquè les
1: Sí.
0: comunicacions eren les que eren i la distància era la que era, no?
2: Bueno, i parlem de les Índies, que és un cas extrem, però, per exemple, enviar una carta des de Madrid a Flandes,
0: Tampoc era ràpid,
2: sí, un
0: ja.
2: mes com a mínim, és a dir, i rebre la resposta, així que passaven coses, per exemple, a Flandes en la guerra contra els holandesos, i potser a Madrid s'entraven al cap de, com a
0: Quan
2: molt
0: ja,
2: aviat,
0: clar,
2: 3 setmanes.
0: ja
2: Clar.
0: se n'entraven a misses dites,
1: Sí,
0: diguéssim.
1: sí, sí, sí.
0: I aleshores, clar, això ja tenies un hàndicap que no el podies resoldre, però si a sobre tu t'havies d'estar barallant per cada ordre que es complís i que un territori la compleix i l'altre no perquè
1: Sí,
0: té
1: per
0: substàntic.
1: estar-ne, sí, estar-ne al corrent, estar-ne a sobre, diguem.
0: Exacte. Aleshores, què va dir Olivares? I s'entén la seva posició. Com més igual la legislació tot arreu, més fàcil ho tindrem.
2: Clar, el que Olivares volia és que tots els regnes de la monarquia hispànica, els territoris, principats, etc., tots funcionessin
0: Més o menys de la mateixa manera.
2: i amb l'eficàcia, entre cometes eficàcia, i la rapidesa del que, per exemple, feia el monarca a Castella. Que les corts no li donaven impediments, de tant en tant sí, però diguéssim que pensem que, per exemple, Felip IV va venir a Catalunya 2 vegades, en el seu regne. No, 2 vegades, tres vegades. Les 2 primeres vegades, 1626 i 1632, les Corts no es van concloure. O sigui, el rei va marxar sense aconseguir el que volia, perquè a les Corts hi havia tot un procediment en què primer el que li deien a les Corts, als estaments, als braços, és majestat, primer, resolgui els problemes d'aquí.
0: I després ja veurem com li fem un donatiu. El donatiu era com
2: Exacte.
0: paguem els impostos a la corona durant un determinat període de temps,
2: Perquè
0: diguéssim.
2: Olivares va muntar aquell projecte, era la Unió d'Armes,
0: Ui, això va ser...
2: era el que
0: Ahí se
2: volia,
0: armó Troya.
2: sí, el que volia era simplificar molt, era que cada territori, més o menys, tingués assignat una sèrie de soldats que havien de pagar i que estiguessin a disposició de la monarquia per les eventuals moltíssimes guerres que hi havia per tota Europa.
0: Què passa? Que això no es pot fer d'una manera directa a Catalunya, perquè a Catalunya hi ha un usatge, que és el príncep Sancue, que, no, que obliga a la gent a anar a la guerra, però només si és una ocupació directa del territori, si el rei va davant de les tropes i només per finalitats defensives, o sigui, per ocupació directa del territori, no per anar a lluitar fora. I si no, els catalans poden negar-se a anar a la guerra. Aleshores, clar, negar-se a anar a la guerra i negar-se també a pagar un substitut,
2: Sí,
0: clar.
2: sí.
0: I gràcies, bueno, i això que evidentment que Olivares volgués fer obligatori el pagament de soldats per les seves empreses exteriors, que a Catalunya en principi no hi estava interessada ni li importava un pito i que evidentment no eren un atac en el territori català, doncs això va significar molta polèmica. I, evidentment, les Corts no es van poder concloure perquè després de molt de temps discutint no arribaven a un acord i cada vegada, al revés, cada vegada allò es posava més en contra del rei, no? Hi havia més protestes en el rei, més protestes en el virrei de Catalunya en aquell moment, més protestes contra el conde duque d'Olivares.
2: I al final eren setmanes, setmanes i setmanes, fins que al final el rei perdia la paciència i me vuelvo a Madrid
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: mira, ja aconseguiré el dinero como sea. Ja li va costar a les Corts de 1626, perquè van ser unes Corts tant a Aragó com a Catalunya com a València. De fet, com que eren Corts a diversos territoris, van ser a Monzón, em sembla,
0: Sí.
2: però a Monzón van fer les de l'Aragó i València, però el rei sí que va venir a
0: A
2: Barcelona
0: Barcelona per
2: a fer
0: aviam
2: les de Catalunya.
0: s'intentava cloure les Corts catalanes,
2: Però
0: però
2: al
0: no va
2: mateix
0: poder.
2: temps que hi havia les Corts a Barcelona, hi havia les aragoneses i valencianes a Monzón. És a dir, que el Comte-Duc, com a primer ministre, devia estar... Era com un malabarista con diverses pelotes a l'aire. Finalment, els aragonesos i valencians van acordar donar diners, no
0: Sí,
2: tants
0: un
2: com volia, un
0: donatiu.
2: donatiu, però és que a Catalunya el Comte-Duc i Felip IV no van aconseguir res, ni el 1626 ni el
0: Bé,
2: 1632.
0: l'única cosa que van anar aconseguint va ser exacerbar cada vegada més a l'ànim dels catalans, que tot i que no haguessin volgut aquests... Clar, què passa amb Catalunya? Que és frontera amb França.
2: Exacte.
0: Amb la qual cosa, encara que ells no paguin soldats per l'exèrcit reial, sí que es veuen obligats a mantenir els soldats de l'exèrcit reial que estan

0: refugiats, diguéssim, que estan amb les guarnicions aquí a Catalunya per defensar la frontera francesa o en espera de marxar a Flandes. Això què reporta? Reporta que aquesta gent, aquests soldats, han de viure d'algú i viuen, diguéssim, a costa de la població local, menjant allotjats a casa de la població local. És com si tu ara, David, tinguessis un soldat d'infanteria a casa teva i l'haguessis de donar-li menjar, haguessis
1: Mare
0: de donar-li...
1: Meva. Només em faltaria això, ja.
0: Ah, veus? Doncs això és el que els hi passava a aquells pobres catalans d'aquell moment.
2: Parlant,
0: i no els hi agradava,
2: clar, evidentment. Estem parlant de que les coses de 1626, 1632, hi ha guerres a l'exterior, però clar, la guerra arriba a Catalunya amb l'esclat de la guerra franco-espanyola de 1635. Passem que el 1637, 38, 39, hi ha soldats aquí allotjats a diverses ciutats de Catalunya que han de ser la població local, han de ser els municipis, com deia la Imma, els que tenen que allotjar-los i pagar el seu manteniment. I clar, aquests soldats, clar, quan no hi ha guerra, s'amoreixen,
1: sí, sí.
2: I quan s'amoreixen,
1: sí, sí,
2: passa el que passa. Mm. I que al final es va crear tot un caldo de cultiu. Diguéssim que el llibre de tant la revolta catalana com gran part de la seva biografia del conte Duc d'Olivares, publicada en anglès el 86 i en castellà el 90, doncs parla d'aquesta incomunicació, una creixent incomunicació entre el país i la monarquia, entre Catalunya i el monarca. I això es nota molt, ell detalla, la revolta catalana detalla molt tot les coses del 26, el 32, els problemes anteriors, pensem que és Catalunya en una època també que hi ha crisi econòmica, bandolarisme, revolta social, és a dir, és tot un caldo de cultiu que, per simplificar-ho molt, els catalans de l'època el que diuen és, a veure, no ens esteu resolvent els problemes que venen de lluny,
1: clar,
2: i a sobre els doneu més.
0: Pensem, a més que a Catalunya l'única manera de que hi hagin lleis noves és que es faci un acord i es clogui aquell acord. Per tant, tenien un desfase legislatiu des de l'última acord que es havia pogut cloure. Hi havien hagut problemes, situacions noves en què s'havia de legislar que no s'havien pogut legislar perquè per aquesta situació de que no es clouien les corts, mai el rei no aprovava nova legislació i això, o sigui, això comportava un perjudici per al dia a dia dels ciutadans. No podríem ciutadans en aquell moment, però sí per als habitants de Catalunya. Eh?
2: I tant a nivell local com a nivell, diguéssim, autonòmic, entre cometes, no autonòmic.
0: Però, de fet, nosaltres no hem vingut a parlar d'aquest llibre.
2: No. Hem parlat de l'obra de John Eliot, una obra vastíssima. No hem entrat en detall amb altres obres també molt imprescindibles sobre aquest autor, per exemple, Un palacio para el rei, que és un llibre,
0: que
2: és un llibre de història comparada també entre la història i l'art, en el que parla a partir del Palacio del Buen Retiro i del Salón de Reinos, per exemple. Doncs és un llibre que parla això, de la connexió que hi ha entre història i art, perquè a més és un llibre que Eliot va escriure en combinació amb Jonathan Brown,
1: sí.
2: I és un llibre que va interessar moltíssim des del principi la temàtica. No parlarem tampoc de llibres o, per exemple, les seves recopilacions d'articles, que va continuar parlant de temes sobre història comparada, sobre revoltes, revolucions, decadència, la història transnacional, per exemple, també va ser un tema que al llarg dels anys 70 i 80 li va interessar moltíssim. El 2006 va publicar un llibre que també és una història comparada entre imperis, l'espanyol i el britànic a Amèrica, en un període de l'època moderna, com funcionaven, com eren les institucions. De fet, aquest llibre d'Imperios del Mundo Atlántico el posa, diguéssim, el focus el posa en Amèrica, de com es governen les colònies, diguéssim. No he parlat de molts llibres més petits, grans i petits que va escriure en John Eliot, per exemple, El Viejo Mundo i El Nuevo, per exemple, també Espanya i El Mundo d'Ultramar, 1500-1800. Però són llibres d'articles, complets d'articles, però sí que parlarem, en l'estona que ens queda,
1: sí.
2: És un llibre petit, que és també l'assaig principal cap a El Conde Duque d'Olivares, la seva magna obra que va publicar el 86, però ell el 84...
0: Va publicar com si diguéssim una prèvia.
2: Exacte. I que també formava part d'una recopilació de conferències. Aquest llibre és Richelieu i Olivares, publicat per Editorial Crítica el 1984, gairebé immediatament el mateix que va sortir l'edició anglesa.
0: I que és un llibre magnífic perquè el que fa és fer una comparativa d'aquestes dues grans figures, que són coetanis, que a més estan sempre enfrontats i que és el primer ministre, que podríem dir que és un valido també de França, que és el cardenal Richelieu, i que ja veurem que és molt diferent del cardenal Richelieu dels Tres Mosqueters.
2: Sí, és que tothom té la imatge del cardenal Richelieu dels Tres Mosqueters.
0: I la figura del conde Duc d'Olivares, que era el valido d'Enric IV.

0: perdó, de Felip IV. Com fa aquesta comparativa? Doncs bé, a tots nivells, comença des de la seva formació, com va pujant cap a, per ocupar el càrrec, tot de les dues persones. Ell en el pròleg diu, això, i em perdonareu lectors, però serà com un partit de tennis, perquè anirem passant d'una figura a l'altra i anar comparant sempre el que fan. I aleshores ell arriba a la conclusió de que Richelieu i Olivares, per molt que un va tenir al final bastanta sort en les seves polítiques, en el cas de Richelieu, i Olivares en va tenir molt poca,
1: gairebé res,
0: gairebé nula sort, diguéssim, però en realitat no diferien tant en el fons.
1: Sí, de fet, el llibre és una biografia comparada a tots els nivells. Per exemple, es va donar compte al llarg de les seves dècades d'estudis dels dos personatges i de l'època, sobretot, perquè el que li interessa a Eliot és veure els personatges en la seva època. A priori, el que passa és que veiem els personatges des del nostre present,
0: clar,
1: però no, ell, no, vull veure els personatges de l'època i la documentació quan parla dels personatges, què diuen dels personatges?
0: I fins i tot fa servir moltes cartes de terceres persones que parlen d'aquell personatge per saber quina imatge tenia la gent d'aquells personatges en l'època.
1: Ell es va donar compte que a nivell francès, per exemple, doncs sí, hi havia molts treballs sobre Richelieu, amb moltíssima documentació, perquè a més Richelieu, com Olivares, també escrivia moltes cartes, memorials, etc. I a França sí que és veritat que ja tenia la feina feta, perquè hi havia un corpus documental sobre Richelieu, que és el que li faltava sobre Olivares. Però bueno, ell també al llarg del temps va anar recuperant, de fet va publicar tres al final, sobre cartes i memorials del comte Duc d'Olivares, que és diguéssim, és el que va poder trobar, perquè pensem que la part fonamental dels papers d'Olivares, perquè ell quan es va retirar Olivares, quan el rei li va donar llicència, entre cometes, lo despidió.
0: El va dimissionar.
1: Exacte, li va dir, conde, ya podéis partir a vostres tierras para descansar, como diciendo, y no volváis. Va permetre al rei, a Olivares, que es quedés els papers. I aquests papers es va mantenir la família d'Olivares, després va formar part de la col·lecció del duc d'Alba, però a finals del segle XVIII...
0: Es va incendiar el palau i
1: es van perdre
0: gran part d'aquests papers van...
1: Però bueno, a partir del segle XIX, finals del XIX, molt a poc, i gràcies especialment a la tasca de John Eliot i dels seus col·laboradors, i de dues generacions o tres d'historiadors, doncs a poc s'ha aconseguit gran part de la documentació que ha pogut sobreviure del comte Duc d'Olivares. O sigui, l'any 84 vol fer aquesta comparació. Com deia abans, aquest llibre sorgeix d'una sèrie de conferències que hi va fer. Es va convertir en llibre i ell l'interessa comparar. Perquè ell l'interessa comparar, l'interessava moltíssim. Comparar a nivell biogràfic, per exemple, és curiós que tots dos personatges siguin el tercer fill de la família, que a priori no estaven destinats al poder. A priori, tots dos estaven destinats a una carrera eclesiàstica. Un la va acabar, Richelieu, Olivares no, perquè el seu germà gran va morir, la qual cosa va tenir que fer-se càrrec
0: de les càrregues familiars i
1: del títol nobiliari, etcètera.
0: Però també havia tingut tota una educació encarada a l'Església, diguéssim. Però, en canvi, també difereixen bastant. Olivares sembla ser que és una persona... O sigui, Richelieu, en aquest cas, és molt, molt diferent del Richelieu que estem habituats a veure. És una persona plena d'inseguretats. Richelieu és una persona amb una vida interior bastant important, que, a més, cau amb atacs de melancolia. I Olivares és una persona com bastant decidida, sembla ser.
1: Sí. Que també tenia els seus moments de depressió, però així com Richelieu tot s'ho guardava per ell, Olivares, quan tenia, diguéssim, aquells moments de ràbia i de fúria,
0: sí, doncs era cap a fora. Sí, era com explotava.
1: Però bueno, també tenia els seus moments de depressió. Tots dos, a més, van arribar al poder en èpoques molt similars. La diferència és que Richelieu va trigar més temps que Olivares en assentar-se en el poder, perquè tenim la idea també de que Richelieu va arribar al poder de seguida, i no,
0: li va costar. No, perquè Richelieu, en principi, comença com a cardenal, despunta en uns estats generals per el seu discurs que fa en nom de l'estament eclesiàstic, i diguéssim que la reina mare el fitxa per ser un dels seus assessors. I passa bon temps sent assessor de la reina mare, fins que en un moment donat Richelieu, l'agenda de Richelieu, diguéssim, difereix de la reina mare, i la reina mare se n'adona que està criant una persona que es pot girar en la seva contra.
1: Que és el que va passar.
0: I és quan el rei es fixa en ell i comença a poc a donar-li

0: més responsabilitats i amb el temps acabarà sent doncs, el primer ministre.
1: Exacte. Les vides de Richelieu i Olivares són molt similars, en el temps fins i tot. Si pensem que Richelieu va néixer en 1585 i va morir cap a finals de 1642. Olivares va néixer 1587 i va morir el 1645. Sí, Felip IV va despatxar Olivares gairebé 3 setmanes després de que hagués mort Richelieu, és a dir, que la carrera política de tots dos
0: és bastant paral·lela.
1: Molt paral·lela.
0: Però i també són bastant paral·lels els objectius, sí. Perquè Richelieu també lluita per fer una França unida, arribar fins a les fronteres de l'hexàgon, com diuen ells, no? Del que ara és França, almenys, que tot aquest territori estigui unit i lligat, vinculat al rei i a les lleis del rei i sigui el més uniforme possible, i el mateix hem vist que fa Olivares en la monarquia hispànica. I aleshores, per què un té èxit i l'altre no? Una de les possibles causes és això, que és molt més fàcil governar França, que és un territori més acotat, que governar l'imperi hispànic, no? Que tens tants territoris a tants llocs i que tot se te'n va una mica de la mà.
1: De fet, la diferència principal a nivell de govern és que Olivares tenia que fer front a les, diguéssim, les particularitats i les diversitats dels diversos territoris, que a França també succeïa, però a una escala no tan gran.
0: Menor, era menor.
1: Però el problema de Richelieu és que constantment havia de lluitar contra revoltes i conspiracions. Perquè li feien el llit cada 2 per 3. Mentre que Olivares, fins gairebé al final del seu període de govern, no va tenir aquests problemes.
0: Aquestes grans revoltes, però quan les té molt grosses, sí. Diguéssim.
1: Que és el que finalment li acaba passant factura.
0: Clar, Portugal aconsegueix la independència i Catalunya no l'aconseguirà, però bueno, durant un temps sí que se situa sota l'esfera del rei Sol. Després serà un temps curt i després tornarà de Felip IV, però vaja, que no és urgent bé. I en canvi, Richelieu, tot i que té més revoltes, més o menys es va capejant.
1: Sí. Al final, doncs, els objectius de Richelieu, molts d'ells, ells no els va veure en vida, però sí que va posar les llavors del que després aprofitaria, sobretot, el fill de Lluís XIII, que és Lluís XIV, que tothom dona per sentat, és que Lluís XIV, l'absolutisme, hi va posar les llavors de l'estat modern? Sí, però sense la feina abans
0: de... I Richelieu, diguéssim que li dona la feina bastant més feta a Mazarí, no? Que serà el següent... Sí.
1: Per fer una comparació també, ja que estem amb això de la història comparada, Justosa és una mica com Alexandre a Macedònia, Alexandre el Gran, que aprofita gran part de la feina feta pel seu pare, Felip II, i en aquest sentit, Lluís XIV aprofita molt la feina que ha fet el seu pare i els ministres, especialment Richelieu i després Mazarino. És a dir que Lluís XIV, quan agafa el poder en 1660, diguéssim, ja portava ja uns quants anys de rei, però fins que no mor Mazarino i ell diu, s'ha acabat, no tindré cap més vàlid i primer ministre i governaré jo directament, clar, ja té molta feina feta.
0: Clar, França està molt més unificada. També és veritat que França, el principal problema que tenia també eren les guerres de religió, però la cosa ja, en temps de Lluís XIV, la cosa ja està com bastant més ordenada i pot fer aquesta política més centralitzada. A la monarquia hispànica, com dèiem abans, la cosa és bastant més difícil.
1: És complicada, perquè clar, quan tens que negociar amb 50 negociats, mai millor dit, clar, sí, sí. És que està discutint. Perquè primer els territoris, què hay de lo mío?
2: Clar.
1: Així que clar, i a més, estem en una època en què entre 1621 i fins gairebé... Bueno,
0: i a part de la política interior, que és això, la política exterior són guerres
1: constants,
0: i guerres.
1: És a dir, França no té una guerra general fora. França sí que durant la Guerra dels 30 anys està donant diners, subvencions...
2: Exactament, és que és un...
1: Escurs, però bueno, no estan directament involucrats.
0: No tenen
1: involucrats.
0: Una guerra en el seu propi territori.
2: Clar, això és un desfalco, no? Diguem, és que això és anar perdent diners constantment, no?
0: Exacte. I en canvi França no té tantes guerres en el seu territori, només té les guerres de religió, però quan acabem les guerres de religió i la fronda, la cosa es pacifica bastant perquè no té guerres amb l'exterior. I potser l'única guerra més és alguna guerra amb Espanya, però té
1: sí,
0: molta menys guerra.
1: Clar, des de quan arriba Olivares al poder, ja torna la guerra amb Flandes, amb la República Neerlandesa, està enmig de la Guerra dels 30 anys...
0: Bueno, l'època d'Olivares perquè és molt complexa. És quan s'independitzen els Països Baixos, exacte, de fet, perquè ja es veu que no es pot continuar

0: 50 en aquell ritme econòmic, aquella sagnia que representa
1: a
0: mantenir més, la guerra.
1: Pirateria a l'Atlàntic, molt, hi havia anys que no arribava la flota d'Índies amb l'or. Clar, llavors, diguéssim que el nivell de despeses estem simplificant.
0: I això què vol dir? Vol dir empanyar-se i cada vegada amb tipus d'interès més alts.
1: I al final, doncs, no, és que no pots treure més diners de sota les pedres. Tots dos governants tenien agendes similars. A tots dos, diguéssim, es preocupava el mateix. La reforma a l'interior i la reputació a l'exterior. En el cas de la reputació de França a l'exterior, també era important, perquè França estava rodejada pels enemics. Llavors, clar, la idea de que estem rodejats pels Habsburg, nosaltres hem de fer el que sigui possible per debilitar-los, per si podem arribar a que, en temps de Lluís XIV, serà aquesta idea d'arribar a les fronteres naturals
0: i relaxar-ho. No és que timen en esforços, perquè arriben fins i tot a aliar-se amb els turcs.
1: Amb els que sí. Ells subvencionen els danesos, els suecs, i subvencionen els neerlandesos, òbviament, abans de després lluitar contra ells a l'època de Lluís XIV. Subvencionen a pirates, fan tot el que poden per impedir que...
2: És allò de los enemigos de mis, eh?
0: Exacte. Fan el que sigui per boicotejar la monarquia Habsburga, dels Habsburg.
1: I a nivell interior, Richelieu també, doncs, també ha de intentar posar ordre en un territori que també té diverses particularitats i diversitats. Hi ha aquesta distinció entre el Pays d'État i Pays d'Election, és a dir, les regions més autònomes, entre cometes, i les que poden ser més controlades directament per la monarquia. Hi ha una diversitat a nivell d'impostos que Richelieu intenta posar una mica d'ordre, no ho aconseguirà del tot, però com a mínim, ell quan mor el 1642, que mor esgotadíssim, no ha aconseguit tots els seus objectius, però sí que ha posat les llavors. Clar. Les llavors les quals, les dècades posteriors, o gairebé millor dit, al segle i mig posterior, França començarà a crear el que avui dia coneixem com la França moderna. Mentre que Olivares va fracassar gairebé
0: tot. Fracassa absolutament.
1: No va poder solucionar gairebé res. Al contrari,
0: ho deixa gairebé pitjor.
1: Pitjor, molt pitjor. Perquè
0: amb l'Erm almenys tots els conflictes estaven apaivagats.
1: Perquè l'Erm volia la pau. Perquè se n'adonava que la guerra era una despesa.
0: Exacte.
1: A més, en darrera instància, l'Erm és no, jo quiero ganar recursos com los quedaré jo.
0: Bueno, però almenys tens aquest panorama més pacífic que et permet amb un altre vàlido que no sigui tan rapinyaire, diguéssim, assentar una mica la monarquia. Però quan se'n va Olivares, això és impossible, perquè està en guerra amb tots i tothom del seu voltant. Sí. Per tant, és una sagnia constant de recursos. L'economia està fatal, diguéssim. Ja no es pot tenir més inflació que l'Espanya d'aquella època.
1: És un desastre.
2: No teníem el turisme que tenim ara. No,
1: al contrari. Poca gent venia...
2: No et venien els cruceros, ni tot això.
1: No.
0: I aleshores és terrible i, o sigui que ell que volia reformar l'estat per fer-lo millor, en realitat deixa un estat que és un desastre.
1: I volia aconseguir retornar la reputació que havia tingut a l'època de Felip II i la reputació se'n van a Norris, perquè les poques guerres que hi havia en l'inici, quan comença ell el seu govern, doncs al final del seu període de govern, doncs té dues grans revoltes a Catalunya i a Portugal, té una revolta nobiliària a l'interior, té la guerra contínua amb els holandesos, té la guerra també, la participació espanyola a la guerra dels 30 anys, no arriben recursos monetaris de les Índies, un desastre. Sí que al final la vida de les dels dos personatges, tant la vida personal com la vida, diguéssim, pública, doncs hi ha similituds, però també hi ha moltes diferències. Per tancar amb aquest llibre, voldria llegir un fragment del final del llibre que Eliot escriu. Todo esto indica que Richelieu y Olivares son mejor entendidos y situados donde les corresponde, en el contexto de la rivalidad internacional y de la recesión económica que caracterizaba la Europa de las décadas de 1620 y 1630. Los dos intentaron arreglar los permanentes desórdenes del Estado. Los dos quisieron elevar a sus respectivos monarcas y mayores cotas de autoridad interior y de prestigio internacional. Los dos intentaron crear, mediante la disciplina y la persuasión, unas sociedades más obedientes, más deferentes, más brillantes en la paz y más eficaces en la guerra. En ambos casos, la gran arrogancia de su ambición es lo que más impresiona. Los dos estaban intentando, en último término, moldear el mundo a su imagen. Podemos decir, desde luego, que los hombres son hijos de su tiempo, pero ¿no podemos decir también, con no menos veracidad, que los tiempos son hijos de los hombres? Los dos siguieron con una tenacidad que rayaba en la obsesión la línea política que habían escogido, pisoteando en una continua marcha hacia adelante a cualquiera que fuese lo suficientemente presuntuoso para estorbar su camino. ¿Qué era lo que hacía que estuviesen tan convencidos de que solo ellos tenían la razón? La decisión de dominar, de someter todo a sus deseos, procedía claramente de la convicción de que no solo era posible transformar el mundo, sino que tenían la solemne obligación de asumir esta tarea en nombre de monarcas que habían sido llamados por Dios a un destino especial. Mentalmente, vivían en un mundo de absoluta autoridad real, que dependía directamente de la autoridad de Dios. Es a dir, en aquest sentit, tots dos tenien grans projectes.
2: Sí.
1: Pensem també que estem simplificant moltíssim els continguts de llibre, per exemple, tots dos també els va costar convèncer els seus monarques respectius.
0: Sí. I van tenir moltes desavinences.
1: Especialment Richelieu, per exemple, sí. Lluís XIII no li queia bé a Richelieu. Al final va acabar acceptant. I Olivares amb Fallot al principi li va passar
0: també,
1: el mateix.
0: També va haver d'humiliar-se bastant perquè el rei tingués confiança en
1: ell. Però van aconseguir tots dos, amb el seu esforç, doncs convèncer els reis de que ells tenien la raó i ells podien fer els projectes que havien de fer gran als seus països. Sí, tots dos, make France and Spain great again.
2: Great again, totalment, està clar.
1: Llavors, us recomanem molt moltíssim aquest llibre. Si us voleu iniciar en el món historiogràfic de John Eliot, Richelieu i Olivares és un llibre ideal. És un llibre curtet, té poc més de 200 pàgines, capítols temàtics, és molt entretingut el llibre. Continua sent tan entretingut el 2023 com ho era el 1984.
0: I és una manera molt bona d'entrar en aquestes dues figures.
2: Uh-huh.
1: I a més hi conèixer molts dels temes que després podeu trobar en altres llibres de John Eliot. John Eliot, a més, té l'avantatge de que ens va deixar les seves memòries, que també són molt interessants. És un llibre que va publicar el 2012, que es titula Haciendo Historia, publicat per Taurus, que a més és un llibre que et permet conèixer no només quins són les seves memòries personals i intel·lectuals,
0: sinó també la manera de treballar que té, que és gairebé el més important.
1: I després fa poc, això s'hi llegiu en anglès i és molt, molt recomanable, el passat juny, a Anglaterra, en un Biographical Memoirs of Fellow of the British Academy, van treure una mena de diccionari biogràfic. Llavors, van encarregar a dos dels deixebles principals de John Eliot,
0: Geoffrey Parker
1: i Richard Kagan, doncs que escriguessin una biografia no massa extensa, 100 pàgines. La podeu trobar, si poseu Richard Kagan, Geoffrey Parker, John Eliot a Google, ho trobareu de seguida. Són 100 pàgines boníssimes, perquè ens parla molt de John Eliot, de la seva vida personal i sobretot de la seva vida intel·lectual. És a dir, en aquest sentit, Imma i jo som fervientes admiradores con matices de John Eliot i us animem a que llegiu de la seva obra historiogràfica.
2: Doncs amb aquests dos grans eliotistes, que com són Imma Moixella i Òscar González, moltíssimes gràcies, perquè de veritat que així aprenem moltíssim i ens doneu ganes de seguir aprenent i de lectures recomendades, que és una mica una guia, que és el millor camí pels que volem anar aprenent. Així que gràcies, Imma, i t'esperem ben aviat amb un nou capítol.
0: El mes que ve tenim una cosa molt entretinguda.
1: Sí, i a més, per una vegada, i sí? També ho explicarem per què, tindrem una historiadora, que ja tocava.
2: Home, ja, molt bé, fantàstic. Doncs pues mira, ja encara millor m'ho poses. Fabulós, doncs això. Moltes gràcies, Imma, i t'esperem el proper mes.
0: Bona nit.
2: Molt bona nit. I Òscar, tu la setmana que ve.
1: I la propera.
2: El tenim aquí en nòmina, l'Òscar González. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

va passar. Tal dia com avui, 20 de maig del 2019. Joc de Trons, la sèrie estrella d'HBO, emetia el seu últim capítol. Després de 8 temporades i gairebé una dècada

captivant audiències globals, Joc de Trons arribava al seu desenllaç amb The Iron Throne. Milions de fans es van asseure davant les pantalles expectants per veure com es resoldrien les lluites pel poder. La sèrie, basada en les novel·les de George R.R. Martin, havia redefinit la televisió amb la barreja de fantasia èpica, traïcions brutals i producció espectacular. Però l'última temporada, i especialment al final, va generar una tempesta de reaccions.

0: La agresora atacó a una mujer de 33 años con un arma blanca, causándole múltiples heridas de gravedad. Después del ataque, varios ciudadanos se enfrentaron a él y lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. Este miércoles tendrá lugar el minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de Figueras. En lo que va de año, 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y desde que arrancó la estadística oficial en 2003 son 1.360 mujeres.
1: Y en Valencia, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la catástrofe.
0: Vilaplana se ha negado a responder a las cuestiones relativas al expresidente valenciano, apelando a la declaración judicial. Redacción en Valencia, Nuria Moreno.
2: La periodista Maribel Vilaplana, que compartió comida y sobremesa con el ahora expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la Dana, ha comparecido ante la Comisión de Investigación del Congreso, dejando claro desde el principio que no iba a aportar nada nuevo, ciñéndose así a su declaración judicial. Sí ha explicado que no ha recibido presiones por parte del PP y que no se ha sentido utilizada por el gobierno valenciano. Asegura sentirse juzgada y lamentaba que sigan haciéndole revivir lo sucedido aquel día. También los insultos e insinuaciones que viene sufriendo, dice, desde entonces.
1: Así hemos llegado al final de este tiempo informativo. Les dejamos con la compañía de
3: Onda Cero Catalunya, la radio que t'escolta.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Aquí seguim a Nits de Ràdio, i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, la Míriam Franc, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara, i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant. Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Robert Calvo.
7: Catalunya s'encarrila per aconseguir tenir uns pressupostos a l'altura de les circumstàncies i del moment. El d'avui ha estat un matí de gestos, d'encaixada de mans i de fer visible que la cosa rutlla. I és que el govern i Esquerra Republicana han signat a primera hora el pacte per tirar endavant aquests comptes. Ho han fet les dues cares visibles de tot plegat, el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras, que han encaixat les mans. S'actualitza Catalunya amb un acord que es fixa en l'habitatge, sobretot, problema a les grans conurbacions, sense perdre de vista que el territori el fan també els pobles, i per això en neix un pla de 400 milions d'euros. I així, mica en mica, anem avançant aquest territori, país petit, que suma cada dia persones als 8 milions que ja som. És dimarts, és 19 de maig.
6: Prenem el pols a la ciutat. Amb Robert Calvo.
7: Aquest programa de ràdio el dirigeix la Míriam Franc i el Forcea, que de seguida arribaran, no pateixin, que de seguida és aquí. Estem preparant coses molt xules pels propers dies, continguts molt interessants, i els està preparant ella com a directora del programa, és clar que sí. Però no en direm res, que de moment tot és sorpresa. Amb la realització del control tècnic de l'Ivan Gustem Escarreño, fem aquest programa de ràdio que el construeix també en Gerard Sanz Muñoz. Gerard, bon dia, com estàs?
8: Què tal? Molt bon dia.
7: Amb Pol Ferrer Martínez, bon dia, Pol, com estàs?
9: Bon dia.
7: I en nom de la redacció d'informatius, que avui està amb temes molt intensos, importants.
10: Sí.
7: Bé, aquesta hora aquí l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia.
10: Bon dia.
7: Quin matí, no?
10: Quin matí?
7: De
10: quantes
7: protestes,
10: coses.
7: De pressupostos, de mil coses. Ara ja anirem a tot plegat per desgranar-ho, perquè hem d'escoltar moltes veus del dia. Avui tothom parlarà, no?
10: Exacte,
7: avui
10: sí.
7: Tothom parlarà.
10: Avui tothom parlarà.
8: I sort que li han arribat reforços, perquè jo he arribat allò a primera hora,
10: sí,
8: i sí. L'he vist allà sola.
10: Sí, una mica suant.
7: Ara ho comentava amb ella abans d'entrar al programa. Dic, com portes els madrugones? Em diu, una mica malament avui.
10: Una miqueta.
7: Avui ha estat un dia complicat. Bé, però tenim un múscul informatiu aquí que, tot i ser petit, com el país, que deia jo, és molt potent. Gerard, comencem, com sempre, amb la cançó del dia. Ah, que la fa el Pol,
8: no, avui,
7: és veritat.
8: Sí, clar, com que tu estàs al capdavant, doncs...
7: Ara de seguida arribarà la Míriam i tot es posarà en ordre.

0: 65 dins del disc Rubber Soul. Més enllà d'utilitzar el cotxe com a metàfora de les aspiracions dels joves i de seducció en aquella època, avui ens agafem el títol de la cançó perquè avui parlem de conduir a Barcelona, que tots sabem que és molt i molt complicat. I és que el grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat aquest dilluns que Barcelona té 40 punts on hi ha col·lapses de trànsit, uns punts que representen els 10 districtes de la ciutat. En destaquen, per exemple, la Via Laietana, a Ciutat Vella, els entorns del Camp Nou, a les Corts, el carrer del Torrent de l'Olla, a Gràcia, o el tram central del carrer d'Aragó, a l'Eixample. El líder del partit, el consistori, Jordi Martí Galbís, reclama mesures i solucions urgents al govern de l'alcalde, Jaume Collboni. En aquest sentit, demana la convocatòria immediata del Pacte per la Mobilitat i un pla de coordinació dels semàfors, amb visió global de tota la ciutat. Tot plegat es debatrà a la Comissió d'Urbanisme d'aquest mes de maig.
1: Això passa a la capital del territori, a la capital de Catalunya, Barcelona. Jo estava pensant, el carrer d'Aragó, l'autopista urbana d'aquesta ciutat.
2: I 40 punts em semblen pocs, eh?
1: Sí, sí.
2: Perquè és que circular per Barcelona és una gimcana tremenda. Entre obres, acumulació de cotxes inhumana, furgonetes de repartiment, autobusos...
1: Els patinets, les bicicletes...
2: Havies de curar els patinets, eh?
1: Les motocicletes, però això ho explica el RAC. Les motocicletes sempre són un problema molt important a les entrades i sortides de Barcelona, sobretot en hores punta, no així en les hores vall. Però bé, 10 districtes de la ciutat que estan en aquests punts negres, 40, negres, podríem dir d'alguna manera, on és complicat conduir. Per tant, avui la pregunta del dia de què va, Gerard?
2: Doncs mira, avui aprofitem la cançó del dia per fer també la pregunta, i és que parlem d'embussos.
1: La Via Laietana, això és la Via Laietana.
2: La banda sonora de cada matí i de cada tarda.
1: Bé, sobretot pels que venen per les rondes, la del mig, la litoral, la ronda de dalt, cada matí a les 8 i aquest so. Bueno, hi ha el so també de l'Alcina, de la ràdio...
2: Hi ha una botzina que no sé si és d'un camió o d'un creuer, perquè és tremendo,
1: Els creuers també intervenen en tot plegat.
2: Sí, home, i tant, i tant. Qui més qui menys s'ha trobat en una d'aquestes situacions que poden arribar a ser desesperants. Conductors, acostumen a ser homes, que surten per la finestra a escridassar els de davant, com el nostre amic.
3: Parante, no, o quede aquí parado. Montamos una mesa y ya está. Tira pa'lante, que le vaya...
2: El palante. Un mític. Són com aquest o com aquells que piten en un embús, que realment és absurd perquè, a banda de no solucionar res, el que fas és estressar-te més, estressar els del voltant i fer un efecte crida. Els pitjors són els que es viuen en cada operació sortida a les carreteres que van a les zones de platja, la P7, per exemple. Aquell moment en què les criatures sempre pregunten allò de «Papa, falta molt?».
4: ¿Cuándo paras, papá?
5: Ay, espera.
4: Es que tengo ganas de hacer pis.
5: Pues te aguantas.
4: Que yo quiero agua. Y yo me estoy ahogando de calor.
5: Pues he bajado la ventanilla, ¿no?
4: Que pega el sol de una manera.
5: Yo qué culpa tengo.
4: Con la de coches que hay por ahí, con aire acondicionado.
1: Es que sí. En l'Espanya d'una altra època, però a l'estiu, això passa a les carreteres de tot el país.
2: I poca cosa ha canviat, vull dir, passen els anys i es viuen les mateixes escenes. Els embussos són un mal de cap per tothom, no hi ha absolutament ningú a qui li agradin, però, com dèiem, cadascú doncs els gestiona de maneres molt diferents. Per això preguntem com gestioneu vosaltres els embussos. Sou dels que s'ho pren amb filosofia i resignació i simplement espereu al cotxe, o com a molt sortiu a estirar les cames, si és d'aquells embussos bèsties, o sou Michael Douglas a Dia de Fúria i descarregueu la vostra ira. I ja que els embussos donen per tant, si ens voleu explicar alguna anècdota durant un embús, doncs estarem encantats que ho compartiu amb nosaltres. Vinga, va, notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Com gestioneu els embussos? Recordeu alguna anècdota que hagueu viscut enmig d'un embús? 676-760908.

0: Estudi, la seva presidenta, la Tina Gómez. Què tal, Tina? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia a tothom.
0: I també tenim amb nosaltres la vocal de l'entitat, que és l'Escarlata Sant Martín. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia. Moltes gràcies.
0: I que a més veniu molt ben acompanyades totes dues amb els vostres gossos pigall, no?
3: Jo m'he enamorat ja, Miriam.
0: Home, a tu que t'agraden tant els gossos. A veure, expliqueu-nos, Tina, per exemple, tu, com i quan va néixer l'entitat?
1: Bueno, la entitat va néixer, de fet som la entitat més antiga de tot l'estat.
0: Vaja.
1: Sí, ja portem, al novembre farem 44 anys. Darrere nostre han vingut, em sembla que són 10. I va néixer, doncs, per mira, jo em vaig enterar ben bé del seu origen fa uns 4 anys quan van fer el 40è aniversari. Perquè el fill del fundador, sí, no, per dir-ho d'alguna manera, sí, ens ho va explicar. Va dir que van fer un event, uh-huh, i va estar explicant com va sortir la idea. Perquè es veu que hi havia algun familiar ingressat a un hospital, uh-huh, i van anar a veure'l, portaven el gos i van tindre que deixar el gos dins del cotxe i el pobret gos va morir, asfixiat. Oh. De temps, la durada que van estar allà i tal, i el gos va morir. Llavors el seu amo, que era el Jordi Mas, sí, que era el senyor, o sigui, el pare del que ens ho va explicar,
0: sí,
1: doncs va decidir, junts amb d'altres companys, d'intentar fer una llei i una associació, primer una associació i després la llei, que va vindre després, perquè els gossos poguessin entrar arreu. Uh-huh. I bueno, i portem pues, un munt d'anys, com ja sabeu,
0: fins
1: lluitant...
0: Fins aleshores, perdona, Tina, fins sí, aleshores els gossos pigall no podien entrar a tot arreu?
1: No, i és ara i encara tenim problemes.
0: Ostres, què dius?
1: Sí, sí. Ara, a veure, la llei ens empara.
0: Sí.
1: I els gossos poden entrar a tot arreu, excepte a un quiròfan, com és obvi, no? Perquè el quiròfan només entra al casa d'operar.
0: Sí.
1: I a les cuines dels restaurants, que òbviament tampoc entren nosaltres,
0: exacte,
1: perquè tu vas a dinar,
0: sí,
1: no? Vas a,
0: usuari...
1: a rentar plats, sí, sí, no? A la cuina.
0: Clar.
1: Llavors, però sí, o sigui, el dret d'entrar arreu el tenim per la llei. Però clar, sigui per desconeixement o per, no sé, o per raons que
0: descursar,
1: sí, sí, pues a vegades pues t'hi trobes que arribes a un restaurant, per exemple, i et diuen el perro no puede entrar. Clar, què passa? Que si et diuen el perro no puede entrar, no estàs negant l'entrada al gos. Ah. Ens estan negant l'entrada a nosaltres.
0: Clar.
1: Perquè si una persona va en cadira de rodes, no li diran la silla la deja usted en la puerta.
0: Ah, sí, sí. Sí, sí.
1: Llavors, la gent no entén que el gos forma part d'una unitat que som l'usuari, que posa el cervell i indica al gos el que ha de fer, per on ha d'anar, perquè tampoc tenen GPS, i el gos posa els ulls.
0: Clar.
1: Llavors, doncs sempre estem en la cosa de que arribes a algun lloc i a veure què en trobo. Sempre és que anem amb el neguit.
0: Amb aquesta angoixa, no?
1: Sí.
0: Què passarà?
1: Em diran alguna cosa. I és curiós que els puestos que menys, jo per lo que veig, que menys problemes tenim, precisament són els hospitals. Que n'hi han hagut usuaris que li han posat hasta... allà un llitet al gos, eh?
0: Mira.
1: O sigui que... O hi han vingut les infermeres, els metges de tot arreu a veure el gos, o sigui que... I dius, havent-hi més higiene, no?
0: Clar.
1: Podien dir, oh, és que el perro... Pues no, no. I de millor entres en un bar que està tot ple de porqueria al terra i et diuen que no.
0: Mare
1: I
0: meva.
1: Bueno, i amb això i amb els taxis també tenim molts problemes, eh? El tema del taxi és increïble. Sigui perquè hi ha molta gent de fora o inclús gent d'aquí també, que diuen perro no.
0: I bueno, per no iniciar una baralla, imagino que...
1: No, és que, de fet, el que hem de fer, si entrem a un puesto i ens diuen que no, el que fem és... E intentar explicar-li de pe a pa tota la història, no? Totes
0: les lleis, no?
1: La llei. Que continuen dient que no, doncs els demanem, sisplau, que vingui un superior, sigui el jefe o algú sí, que... Bé.

0: si continuen dient que no, o inclús no volen cridar al jefe, doncs, doncs el que hem de fer és cridar els Mossos,
1: la policia.
0: Posar la, omplir el full de reclamació,
1: sí,
0: i automàticament ficar a denunciar. Uh-huh. Això és el que no volem. Uh-huh. Però, clar, el que no podem és fer-ho passar, perquè després t'hi trobes... Ja. Que el que vingui darrere teu estarà igual.
2: Clar,
1: clar, clar.
0: És molt angoixós de tenir que donar aquest pas. Però és que és el que toca.
2: I per això esteu vosaltres, Escarlata, tant tu com la Tina, a banda de membres de l'entitat, també sou usuàries de Gos Pigall. Quines necessitats té el vostre col·lectiu? Teniu els usuaris de Gossos Pigall?
3: Home, nosaltres una de les coses que sobretot més necessitem és que sobretot la gent entengui que som una unitat i que la gent bueno, ha d'entendre que on vaig jo va el gos. Llavors, sobretot, és poder donar la màxima difusió a aquesta informació, no? Perquè això és el que doncs, ens dona que, doncs, per exemple, a l'hora de pujar un avió, de, per exemple, doncs, que et permetin que el gos pugui estar còmode en aquell viatge, no? Que entenguin perfectament, doncs, en aquest cas, les companyies, que tu has de viatjar amb el teu gos i que tant l'usuari ha d'estar còmode com el gos, no? Això, per exemple, una de les altres coses doncs, que reclamem és que, per exemple, no sé, en la ciutat, tant pugui ser de Barcelona, Girona, qualsevol poble, que també puguem tenir espais de lleure perquè els nostres gossos puguin també gaudir-ne, perquè aviam...
2: Nosaltres... Que també s'ho han de passar bé, no?
3: Vull dir, sí,
2: també
3: sí, per descomptat. És que ells necessiten passar-s'ho bé. Llavors, doncs, de vegades doncs, ens agradaria que alguna institució o algú ens cedís a algun espai lliure, segur, perquè clar, jo sola, per exemple, amb un pipicant, jo no m'atreveixo a portar el gos. Primer perquè tinc por, a més són gossos que són molt, molt atractius i que no ha estat la primera vegada que algú s'ha emportat el teu gos. No?
1: Què dius?
3: O que t'hagis provat que en aquell pipicant que tu no ho saps, però hi hagi algun gos que no... tipus perillós o així, i que et puguis fer mal, no? Llavors, doncs, de vegades, doncs sí que ens agradaria poder tenir algun espai lliure segur, no? Per exemple, ara al juny, no, Tina? Sí, les activitats de platja que farem...
0: No, és el que fem, que nosaltres, com a associació, organitzem també sortides d'esbarjo per ells, vale? Que no és per desmitificar allò de que el gos... Que hi ha gent que pensa que sempre estan sotmesos, yeah, a anar treballant. No, no, el gos en tu, quan li treus a l'arnès, que és el seu uniforme de feina, uh-huh, el gos és un gol qualsevol. Uh-huh. Llavors, què passa? Nosaltres organitzem sortides ara al juny, juliol i agost, amb l'Ajuntament hem col·laborat per fer sortides a la platja, ens tancant una platja... durant un parell d'hores, uh-huh, només per nosaltres.
1: Molt bé.
0: Després, un cop al mes, intentem anar a Piera, és una residència canina que està allà a Piera, es diu Fongalí, que sí, ens cedeixen l'espai des de fa més de 30 anys. Ens trobem allà molt a gust, perquè els gossos estan allà en un recinte tancat que no tenen perill, i estan a la seva, fan uh-huh el que volen. Uh-huh. I després, també al setembre, anem aquí a la Roca del Vegès, a l'Aquapark.
1: Molt bé.
0: I allà tenen la piscina per ells.
1: S'ho passen bomba.
0: I s'ho passen sí, pipa, vamos.
3: Però sí, bueno, que ens agradaria una mica més.
0: Sí, ja, clar.
3: Una miqueta home, més, algun espai més, clar, perquè hi havia 2 hores per ells al mes. A veure, que puguem fer nosaltres amb plena autonomia. Mm-hmm. És a dir, si no, ja, nosaltres el seu lleure l'hem de fer sempre amb algú que hi veu, amb algun voluntari, mm-hmm, no? Doncs al cap de setmana sí que marxem molts a la muntanya, però sempre amb algú, no podem anar... nosaltres pel nostre compte, no? És a dir, que sempre hem de dependre d'algú que no està malament, però... Mm.
2: Que clar, un espai que us doti d'autonomia,
3: sí,
2: no?
3: Sí, però... sí, això sí que ens encantaria, no? Que ho poguéssim, tenir, no?
1: Home, i que s'ho guanyen els gossos, eh? Que...
0: Sí, sí, la
1: us fan la vida que... molt més fàcil, clar.
3: Sí, sí, no, a més, fan... ells treballen millor.
1: Clar.
3: Ells, si tenim, els hi donem el lleure, ells treballen millor, no?
1: Totalment.
3: Per exemple, ara mateix... que hem vingut en metro i hem creuat la Rambla, per ells això és...
1: Un estrès, no?
3: Brutal.
0: Sí,
3: brutal.
0: Sí, perquè hi ha entre la gent, les sí, tanques, sí. Bueno, les
3: i que,
0: màquines...
3: I que no... Si han vingut dos... Jo, per exemple, al Liceu, vale, però... Venir fins aquí, per exemple, jo és que no l'he creuat mai.
1: Clar.
3: Perquè normalment no és el teu...
1: Per ells també és desconeguda aquesta
3: sí,
1: zona.
3: Sí, evidentment. I també és... Gairebé no et pot guiar. Vull dir.
0: Clar, el gos et posa els ulls, però si tu no saps on vols anar...
3: No, exacte.
0: A veure, totalment. buscarà coses que tu li diguis, però...
3: Sí. És després, diferent. Una altra cosa que estem demanant, que esperem que això surti aviat, és la llei... per gossos pigall, però jubilats. És a dir, volem
1: això t'anava a preguntar, què passa amb ells després, no? Això també us deu preocupar.
0: Doncs mira, a veure, quan el gos es jubila, normalment ara està sobre els 12 anys, si està en plenes condicions, si no, doncs te'l jubilen abans. T'adona, perquè aquests gossos són de la 11, ¿vale? Els nostres són de 11. Sí. Hi ha gent, usuaris que els tenen d'altres escoles de França o d'altres puestos, però els nostres són de la 11. Nosaltres som usufructuaris, ¿vale? Ens fem càrrec del gos, com si fos nostre, però no acaba de ser d'ells. Llavors, quan arriba l'edat de la jubilació, t'adonen la possibilitat de quedar tu.
1: Sí.
0: Te'l quedes o el tornes a l'escola. Claro, també depèn de cada situació de cada usuari, perquè hi ha gent que hi viu sola i no es pot fer càrrec, o potser apura per...
1: Clar.
0: Jo, per exemple, aquesta és la meva tercera gossa i les dues anteriors s'han quedat amb mi. I, clar, però jo estava amb el meu marit, si he de dir, per exemple, jo la meva segona gossa me la van donar, jo tenia un 35 setmanes d'embaràs quan me la van donar, i jo me'n vaig juntar amb dues gosses i un bebè.
1: Mare meva!
0: De cop i volta, I cap problema, Cap problema. L'únic que, clar, llavors el meu marit sí que s'havia de... Els primers mesos havia d'encarregar més de treure-les al carrer,
1: clar.
0: Ell, perquè, òbviament, jo tenia que estar més per la nena, no? Però si tens la possibilitat de quedar-t'ho, jo és que...
2: Ni et penses deixar-la no, a l'escola, no?
0: Ni se'm passa,
2: no?
0: Ni se m'en passa.
1: És que ha de ser complicadíssim, perquè... No.
0: És molt dur, és molt
1: dur. És una unió encara més forta que qualsevol que tingui un gos com
0: És molt dur, però clar, entenc que n'hi ha situacions molt extremes que no tenen més,
1: ja, clar.
0: No, més remei.
3: Jo, per exemple, jo que tinc una jubilada a casa,
0: sí.
3: I clar, el problema que tinc és quan marxo de vacances, no? Llavors la nostra opció és, si la jubilada no entra... No anem a aquell lloc. Llavors, clar, per nosaltres, una llei on ens permet... Aquesta llei el que faria seria donar-li els mateixos drets que té el gos actiu, no? De manera pues, que els que decidim quedar-nos el gos jubilat ens facilita la vida, no? Perquè no, pues, te'n vols anar de vacances o te'n vols anar a un restaurant i no les ha de deixar a casa, perquè ells estan acostumats a estar amb tu.
1: Perquè són un mes de la família, clar.
3: No, és que tu te'n vas i quan tornes tant aquesta com l'altra, és que m'estan esperant a la porta perquè torni.
0: Clar. Bueno, jo no he tingut mai cap problema, perquè la meva sí que s'ha quedat, s'acostumen i poden estar perfectament, no munten cap escàndol, ningú s'entera que s'han quedat soles.
1: Sí, perquè... És que aquí tenim... La teva també és una gossa, Esmeralda?
3: Sí.
1: Són dues gosses, estan supertranquiletes aquí.
0: Se saben comportar i estan a casa, se queden soles.
3: Sí, sí.
0: En principi...
3: Però no tots els gossos.
0: N'hi ha alguns usuaris que per la raó que sigui tenen molt apego i els hi costa molt, i això és un problema. Perquè, clar, pot ser que hi hagi una vegada que és que realment no te'ls puguis endur, per la raó que sigui, i han de saber quedar-se sols.
1: Totalment.
0: Jo, per sort, no he tingut mai cap problema amb aquest aspecte. Les
3: però,
0: meves tres gosses...
3: Això seria una...
0: Però, bueno,
3: aquesta llei pues, ens facilitaria, a molts usuaris, facilitaria la vida, evidentment.
0: Totalment. De fet, ja està al Parlament, El que passa que s'han
3: d'espavilar.
1: Bueno, aquestes coses van lentes.
2: Sí, aviam si tira endavant. Tina Escarlata, des de l'associació també incidiu en la qüestió social que rodeja el vostre col·lectiu. Com creieu que és el tracte per part de la societat, de la gent del carrer? Respecte a vosaltres.
3: Aviam, A veure, normalment... Sí, hi ha de tot, però sobretot el que aquesta és l'altra, que és una de les funcions que l'associació té, que és difondre la funció del gos, sí. I com la resta de la societat s'ha de comportar com veu un gos pigall. És a dir, hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, no? Pues quan tu vas amb un gos pigall, que la gent que està, que es creu amb tu pel carrer, doncs que no li digui res, que no el distregui, que si el vol tocar t'ho demani, sí. Que no...

0: no li donguin de menjar, o sigui que...
1: Clar, al final no és algú que està passejant un gos.
0: No.
1: És un gos que té una funció específica.
0: Exacte.
2: Clar, és que potser tu vas, potser vas a treballar i algú que porta el gosset passejant s'atura i... Ah, no, perdoni, però és que no et pots aturar en tothom, perquè tu vas a la teva feina.
0: Està clar.
2: És, això s'ha de tenir
0: llavors,
2: molt en compte.
0: Una mica, doncs, nosaltres, la nostra feina també és fer difusió
3: educar la gent una mica,
0: perquè la gent doncs tingui un comportament raonable, no? I que no que bueno, a més doncs que si tu el gos el mires, li dius coses o vas al metro, que no t'importa que te'l toquin, però a vegades al metro pues la gossa que li pot passar que es comenci a remenar la cua i
3: hi ha gent,
0: que això no li, hi ha molta gent
2: que, sí.
0: La poden trepitjar i hi ha gent que això no li agrada, o si al gos no li diem res, el gos està quiet, ningú se n'adona que el gos està, tu t'aixeques cas del seient, te'n vas, surts per la porta i...
3: Com es diuen a les vostres bosses?
2: La meva es diu Mai,
3: sí?
2: I la meva... amb llatina,
3: sí?
0: I la meva Índia.
2: Lo que fem també, perdona, lo que fem també és moltes xerrades, que això sí que ens crida molt, als col·les.
3: Home, això és important, des de la base.
1: Ensenyar des de la base, sí.
2: Exacte, des d'anem petitets... Bueno, jo vaig estar... fa uns mesos, que em sembla que és la més, de més petits que he anat, sí? De nens d'allà al Poble Nou, de nens de 5 o 6 anys,
3: sí?
2: Fins a nens o nois ja de l'ESO, primer de batxillerat.
3: Molt bé, important des de la base educar la societat.
2: Sí, perquè ja pugen... Ja no és el papa que li explica el que ell pensa, que a vegades te poses la mà al cap quan vas pel carrer, o t'atures un semàfor i el papa li explica el que ell pensa i dius, mare, que no li està dient el que... No? I a vegades el nen pues, ja li diu, no, papa, això no és així, perquè a mi m'han explicat al col·le. I això és molt bo.
1: Ara els fills ensenyen.
3: Totalment, sí, totalment.
0: Bo, també tenim com a projecte, a veure si el podem... començar,
3: sí.
0: Si dur a terme, és fer també xerrades a les escoles de formació dels taxistes.
3: Home, això és important, eh?
0: Perquè, clar, com que de vegades tenim aquest problema de que moltes vegades doncs, el taxista bueno, no et deixa accedir.
3: Potser
0: no?
3: És per desconeixement.
0: Pot ser per desconeixement.
2: O perquè no vol.
0: Bueno, o pel que sigui, no? Però, doncs, bueno, doncs llavors tenim en projecte a fer aquestes xerrades que esperem doncs, ens donin un bon resultat.
3: Doncs esperem que
0: aquestes situacions es minimitzin.
2: Sí, és que és molt frustrant, sobretot que hi ha gent que s'atura al carrer per aturar un taxi,
3: sí?
2: I a lo millor li passen 4 o 5 de llarg, com que no els veus.
3: Clar, clar, clar.
2: I a vegades s'ha d'amagar, algú te l'agafa, algú, tu t'has d'amagar i sortir quan el cotxe està parat.
3: Sí. Doncs una llàstima que sigui així. Florentina Gómez Escarlata Sant Martí, presidenta i vocal de l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, també gràcies a la Mai i a la Índia. Moltíssimes gràcies de veritat per estar avui al programa. Ens fa molta il·lusió que hagueu vingut i ens hagueu explicat com és la feina d'aquestes gosses.
2: Doncs sí, pues encantades d'estar aquí i quan vulgueu, doncs... o necessiteu qualsevol cosa, doncs aquí estem.
3: Gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina que feu.
2: Doncs moltes gràcies.

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.

0: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: La música és vida i ha de ser accessible per a tothom. D'això en són molt conscients des de la Fundació Occident i per això, en col·laboració amb el Concurs Internacional de Música Maria Canals, aquest divendres 22 de maig tornaran a omplir Barcelona de pianos.
2: Durant tota la jornada, 10 pianos de cua ompliran els carrers de l'eix de Consell de Cent, Passeig Sant Joan i Arc de Triomf perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui tocar, escoltar o simplement deixar-se emportar per la música al centre de la ciutat.
1: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, saludem Ignacio Gallardo Bravo Carreras, director general de la Fundació Occident. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.

0: Això que estem escoltant no sona ni al Liceu ni al Palau de la Música. Va sonar l'any passat a Madrid, en l'edició de La teva ciutat s'omple de pianos. I això és, Ignacio, el que passarà, no?, aquest divendres al Centre de Barcelona?
1: Exacte, això entre altres moltes coses, però sí, sí, al final és això, és que la música, tu al principi de la introducció deies que és vida, i és així, i aquesta música n'és al carrer, de fet. Llavors és això, és tornar la música a on és, que és al carrer, i posar a disposició de tothom, de qui vulgui tocar, o simplement escoltar, doncs això, 10 pianos de cua, que habitualment, com comentaves, això no és el Liceu, no? Habitualment en l'imaginari popular es tenen que els grans pianos de cua només és per interpretar clàssica i, sí, i que no poden sortir de grans auditoris i grans teatres, doncs ho baixem al peu del carrer per posar la música a disposició de tothom. No?
2: I a més amb el so de les tecles, que és màgic el so del piano, suposo que cada instrument té la seva màgia, no? Però a mi personalment el piano...
0: És meravellós, sí.
2: És que m'encanta. Quan i amb quina idea, Ignacio, va néixer aquesta iniciativa de la Fundació Occident i el Concurs Internacional de Música Maria Canals?
1: Pues mira, va néixer precisament, nosaltres amb el Concurs Internacional Maria Canals hi col·laborem des de fa molts anys, amb el mateix concurs, diguéssim, premiant el guanyador del concurs, i parlant amb el seu director, amb el Jordi Blanco, pues, veiem una mica aquesta sensació, no?, aquest sentir de la, diguéssim, del sentir elitista o poc a l'abast de tothom de lo que era precisament el piano, no?, que jo tampoc soc objectiu, però per mi també, dintre de tots els instruments que tots són màgics, és una de les melodies, les que surten del piano, diguéssim, que més m'atreu, no? I era això, era voler trencar aquestes barreres de que era una música, doncs això, elitista i de poc abast, i posar-ho a l'abast de tothom. I, de fet, vam començar en el 2012 patint una mica, perquè no sabíem què anava a passar. Era posar 10 pianos de cua, doncs, al carrer, què anava a passar... Va haver-hi, doncs, per exemple, potser vandalisme o no, i ens al contrari. Vull dir, la gent rebre l'acció amb els braços oberts, en els pianos s'hi asseuen persones que toquen estils molt diversos, òbviament no només clàssica, jazz, contemporània, bandes sonores, bueno, el que sigui, molt divers, i tot tipus de formacions musicals. I fins i tot gent que per primera vegada s'asseuen al piano, que per això... estan també, no?, per gent que encara no s'ha iniciat i sempre ha tingut la il·lusió de seure's en un piano a tocar, perquè en cada un dels 10 pianos hi ha un dinamitzador, hi ha un professor que t'acompanya i et pot fer aquestes primeres lliçons, no?
0: Clar, jo m'imagino anar passejant pel centre de Barcelona i trobar-te un piano de cua. Doncs l'impacte inicial no és seure'm, no?
2: Mira, Míriam, ahir passant per Plaça Catalunya em vaig trobar un piano que és a Plaça Catalunya i es va seure una noia i va començar a tocar. No em vaig parar perquè tenia molta pressa, però anava sentint la melodia i és que és tremendo. I a més omplia de so i a més del so, clar, com dèiem, no?, d'aquest del piano, tot Plaça Catalunya, és que és preciós.
0: Però clar, Ignacio, a la gent li costa seure's? I ja després es va animant?
1: Costa trencar el gel una mica al principi, primer del dematí, però com la jornada és llarga i és un divendres, que ja la gent ja té una mentalitat més festiva...
0: Clar, té ganes de festa,
1: bueno,
0: sí.
1: No, anaves amb pressa, clar, exacte. Ja és més cap de setmana, i llavors això ja ajuda a que la gent trenqui el gel, i sobretot si hi ha el primer que trenca el gel, clar, a partir d'allà ja es genera una cua i gent que vol provar, també, no?
0: Totalment.
2: Ignacio, relacionava amb el piano amb la música clàssica, amb la música de cambra. Creieu que la gent està cada cop més desconnectada de la música clàssica? I no sé si fins a quin punt aquesta també és una manera de recuperar aquesta admiració pel piano.
1: A veure, com hi ha moltes persones en el món, hi ha una mica de tot. Si realment, per exemple, si anem a la final del concurs Maria Canals, que acostuma a ser al març, tu veus a l'auditori... pots veure persones de 16 anys fins a 88, diguéssim. Realment jo crec que sí que és cert que s'ha anat a poc a poc, s'havia anat una mica perdent, però precisament darrerament s'ha anat recuperant una mica. Mira, abans comentava les bandes sonores de les pel·lícules.

0: pel·lícules. Això d'apropar a la gent i de que la gent pugui d'alguna manera connectar que, i en el seu imaginari dir, ah, doncs és veritat, allò que sona en aquella sèrie que m'agrada, allò que sona en aquella pel·lícula que m'agrada, al final és clàssica. Uh-huh. I pues, ho recuperen i ho porten en els dies d'avui, no? En el contemporani. Però igualment, insisteixo que en aquesta acció toquen estils molt diversos, s'asseu gent amb formacions molt diverses, i realment és una acció molt viva, i no només el piano. El piano al final és l'instrument essencial de l'acció, però durant tota la jornada baixarà gent amb altres instruments, grups de dansa... O sigui, entorn al piano es crea tota una...
1: Una festa?
0: Tota una moguda d'art, diguéssim, un efecte de crida, diguéssim, uh-huh. que genera moltes altres coses, no?
1: És a dir, que no hem de complir cap requisit, no?, per poder seure. Tothom pot seure, respectar el piano, respectar l'ambient i ja està, no?
0: Exacte. Qui si vulgui seure, tothom és benvingut, tinguis formació o no, perquè insisteixo, al final aquest dinamitzador t'ajuda. Sí. Simplement a tocar les tecles negres, per així dir-ho, i ahir toca les blanques, sí. I hi ha quatre mans ja composeu una melodia. I si no, si al final ningú s'atreveix, però simplement a deleitar-se, a parar, a escoltar. Al final és un recorregut de 10 pianos que es pot fer caminant, del primer a l'últim, diguéssim, i t'acompanya, doncs, per exemple, l'eix a cara que tan maco i tan passejable, no?, com és el de Consell de Cent, doncs al final tu et vas acompanyant d'un piano a l'altre i si simplement vols escoltar, doncs és això, no? Simplement et vas deleitant. Però, el que diem, no hi ha cap requisit, és tothom és benvingut, tothom es pot asseure amb o sense formació, no? Mm-hmm.
2: Ara, poc públic tindran els no iniciats, eh? Clar, no és el mateix escoltar un principiant. Ara, tots hem tingut els nostres inicis, està...
1: Jo ni això,
2: està clar, sí, sí.
1: Hauria d'anar a provar...
2: Jo ni m'atreviria, jo seria el graciós que faria el pim, tocaria una nota i ja me'n vaig. Qui s'animi a...
0: Que els dits al final... no només faries una tecla, faries unes quantes.
2: Clar. Explica'ns, Ignacio, per qui s'animi a tocar el piano, o per qui faci aquest pas, on ho podrà fer? A quins carrers estaran ubicats aquests 10 pianos de cua?
0: Doncs mira, en l'Arc de Triomf hi haurà un piano de cua, que això, pels que sí que són iniciats i toquen el piano o tenen la carrera, pues és com conduir un Ferrari, per així dir-ho. És realment un piano molt, molt valuós. En l'Arc de Triomf hi haurà aquest piano de gran cua. Després, pujant Passeig Sant Joan, en el número 9, 33 i 87, davant d'aquests números, pujaran uns altres pianos. Llavors ja girem Consell de Cent, Passeig Sant Joan, Consell de Cent, llavors en les confluències amb Girona, amb Pau Claris, amb Passeig de Gràcia, en Ronda Catalunya, fins a Enric Granados. Tota aquesta L, per així dir-ho, de Consell de Cent, Passeig Sant Joan, Arc de Triomf, és allà on podran trobar els pianos. Mm-hmm.
2: Home, jo m'estic imaginant, Míriam, Ignacio, ser pianista,
1: no?
2: Fer-te un vídeo, una foto, Arc de Triomf, tocant un piano de cua, vull dir,
1: és espectacular.
0: De fet, hi ha un hashtag, que és el Pianos Barcelona, i després, el dia següent, jo, òbviament, com a bon stalker, vaig cercant per les xarxes i vaig veient i vaig trobant per això, gent que òbviament aprofita l'oportunitat.
2: Sí. Sí.
1: Clar, estem parlant de l'acció que es durà a terme aquest divendres a Barcelona, però és una iniciativa que es porta a d'altres ciutats, no? A moltes d'altres ciutats, de fet.
0: Així és. Tenim com a ciutat fixes cada any Barcelona, Bilbao i Madrid. Mm-hmm. Llavors, a partir d'allà fem una gira. Ara, per exemple, el passat 30 d'abril vam estar a Sevilla, el 5 de juny estarem a Bilbao, 12 de juny estarem a La Corunya i ja després de l'estiu anirem a Madrid el 23 d'octubre.
1: I quina ciutat és la més musical? On s'anima més la gent?
0: Home, realment hi ha moltes. No t'enganyaré, que jo crec que en general a les ciutats d'Andalusia no hi ha cap tipus de vergonya.
1: No es podia saber.
0: I és així, és el santi general. En general, hi ha moltes ciutats amb molta cultura musical. Això també et sorprèn, perquè vulguis o no, a Espanya en general no hi ha una gran formació musical a les escoles. És un itinerari curricular molt intens. Però Andalusia en concret sí que és molt, molt participativa en aquest sentit. Molt. Mm-hmm.
2: Ignacio, tu suposo que n'has viscut moltíssimes de situacions amb el piano de protagonista, amb aquesta acció. No sé si ens pots explicar alguna anècdota que recordis de passades edicions i que sigui digna de menció.
0: Bueno, la típica és demanar matrimoni. Això ens ha passat diverses vegades. Que ell o ella... Generalment ell, perquè acostuma a ser ell el que demana encara una mica en aquesta tradició.
1: Sí, tradicionals
0: encara. Exacte, però sí que està tocant, està interpretant una melodia i de cop s'atreveix a demanar matrimoni a la seva parella. Una persona invident que era de Gales, per exemple, i estava estudiant Erasmus aquí a Barcelona en concret, i que, bueno, però que tocava el piano com els àngels i això li va servir per connectar amb la gent i amb

0: ciutat i era un espectacle. A Madrid, una persona sense braços que es va posar a tocar amb els peus.
1: Wow. També, quina meravella.
0: Que et quedaves molt sorprès, perquè el tocava molt bé. I realment, bueno, doncs això, anècdotes moltes, perquè al final és això, com és una acció popular, la diversitat està al carrer i te'n trobes de tots els colors, no?
1: És que hem vist moltes imatges d'aquesta iniciativa durant aquests anys, i moltes d'aquestes imatges es veu algú tocant i moltíssima gent al seu voltant, i de sobte potser algú que s'anima a ajuntar-se amb aquesta persona, que segurament són desconegudes i es posen a tocar juntes, i aquesta és precisament la màgia, no?, el poder que té la música.
0: Totalment, totalment. I això passa habitualment, ja sigui a tocar o interpretar a quatre mans, diguéssim, o algú que sap cantar, que sap la lletra d'aquella melodia que està sonant i es posa a cantar-la al costat, com comentava abans, o algú que estudia dansa i es posa a ballar entorn al piano. Realment és això, té un efecte crida i un efecte exponencial, diguéssim, que és molt maco. És una jornada molt, molt maca, molt festiva, i com ple de música als carrers.
2: A mi les imatges aquestes, que se n'han vist moltes per les xarxes socials, d'una persona tocant el piano i l'altra se li afegeix i la complementa i acaben tocant una peça espectacular, sí. És que és brutal, és la prova de que al final la música és un llenguatge universal i ens acaba unint a tots, i sens dubte té moltíssima màgia. Ja per acabar, Ignacio, a moda de reflexió o de resum, digue'ns, per què ens hem d'animar a participar aquest divendres a Barcelona s'omple de pianos?
0: Bueno, simplement per omplir l'ànima d'alegria, diguéssim, perquè la música per mi és això.
2: Oh, i tant.
0: I simplement participar, entenent-la, participar com acudir-hi, accedir, és a apropar-te a un piano i escoltar-ho, doncs pues jo crec que això ja ho hauria de fer tothom que tingui l'oportunitat, diguéssim, no? I a partir d'allà, pues, si en saps i tenir aquesta oportunitat també de tocar al carrer, que vulguis o no, és un escenari diferent, és un escenari en el que tu pues, també et pot... també és creació, no? O sigui, al final la música és creació i a tu et pot inspirar d'alguna manera diferent. No és el mateix estar en una sala d'estudi tancat amb la llum determinada, etcètera, etcètera, o estar en el mateix carrer que és viu i que t'impulsa, no? Diguéssim.
1: Doncs quin millor pla per aquest divendres 22 de maig que sortir al carrer i veure com Barcelona s'omple de pianos. Ignacio Gallardo Bravo Carreras, director general de la Fundació Occident, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la ciutat, i ja tenim ganes de veure totes aquestes imatges que generaran aquest divendres.
0: Moltes gràcies a vosaltres i esteu tots convidats.
3: Això és La Ciutat.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, on us rebem amb els braços oberts i també seguim acompanyant a la gent que ja hem rebut abans i que va passant tota la matinada amb nosaltres. El que passa és que això és com un bar d'una estació o d'un aeroport, no? Que aquí va passant gent, alguns s'hi queden tota l'estona, d'altres venen un momentet, però a tots i a totes ens agrada fer-vos companyia i xerrar una mica, que és el que volem fer a les matinades, i ara ja en aquest tram despertador del dimecres 20 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs ja és dimecres 20, i bé, a mi els números així rodons, múltiples de 5, sóc així, tinc aquesta part matemàtica, m'agraden molt, i a mi, mira, 20 del 5 em sembla que està molt bé. Què ens pots dir dels 20 del 5?
1: Doncs els 20 del 5, els 20 de maig, és el Dia Internacional de la Malaltia de Behçet, és el Dia Internacional de la Síndrome de Williams, també és el Dia Internacional dels Assajos Clínics, és el Dia Mundial de la Metrologia, i és que hi va haver una convenció, la Convenció de Metro, que es va dir el 1875, que va ser un acord internacional per establir les bases d'un sistema de medició coherent i uniforme a tot arreu.
0: Això és important, sí.
1: Bueno, els anglosaxons encara no s'han assabentat,
0: sí,
1: d'això.
0: Sí, bueno, van una mica a la seva amb aquestes unitats que no tenen ni cap ni peus, o sigui, no té cap mena
1: bueno,
0: de...
1: Bueno, peus sí, peus
0: sí,
1: sí
0: és veritat, tenen. Molt bona, molt bona, molt bona, sí senyor. Sí, senyor, s'ha de dir que no tenen cap, però sí peus, aquestes mesures. Molt bé, molt bé.
1: I d'altra banda tenim també que és el Dia Mundial de les Abelles. Aquests animalons que estan en perill d'extinció i que hem de cuidar si volem continuar mantenint el nostre planeta.
0: Sí, estaria bé. Sí, sí.
1: Però atenció, perquè si recordeu, hem parlat darrerament dels cèrvols de França.
0: Sí, els cèrvols que van mamats, eh?
1: Doncs avui no sé si ho estaran celebrant perquè és el Dia Internacional del Borratxo.
0: Ah, doncs mira, tu imagina't, eh?
1: També hi hagi un Dia Internacional imagina't... del Borratxo, també.
0: Sí, exactament. O sigui, què cal reivindicar? O sigui, què és el que... Perquè els dies internacionals estan perquè prenguem consciència d'alguna cosa important, no? Què és el que hem de reivindicar de la borratxeria, diguem-ne, no? Bueno, no ho sé. Bueno, està bé. Què és l'associació de borratxos de vés a saber on, que han dit, doncs, bueno... Que no estigui patrocinat per alguna, saps, alguna beguda d'aquestes espirituoses.
1: És perquè, possible. Bueno, sí, bueno. Anem cap als Estats Units perquè tenen també avui alguns uns quants dies nacionals que val la pena que coneguem. Perquè avui, si és el Dia Mundial de les Abelles, de què s'alimenten? Del polen, no?
0: Clar.
1: Doncs és el Dia de les Flors.
0: Ah, molt ben lligat, això.
1: Té tot molta relació. Avui els Estats Units celebren també el Dia d'anar a la feina en bicicleta.
0: Mira...
1: També és el dia d'Elisa Doolittle.

0: És un dia no oficial, això sí, és la protagonista de l'obra Pigmalió, de George Bernard Shaw. També tenen que és el Dia Internacional de les Sabatilles Vermelles.
1: Mira tu.

0: Us de rescat? És el Dia Nacional de la Recol·lecció de les Maduixes?
1: Oh, que bo.
0: Sí. Tenen també el Dia Nacional de la Quiche Lorraine.
1: També
0: molt
1: és bo.
0: Fan, molt fan, en
1: molt
0: soc.
1: Bé, molt bé, molt bé. I amb trossets així de pernilet, per exemple, o tal, o només de...
0: Totes,
1: eh?
0: La Quiche Lorraine, totes.
1: Sí, senyor.
0: I atenció, perquè tenen un dia que jo crec que no tothom pot celebrar.
1: A veure.
0: És el Dia de Ser Milionari.
1: Ostres, clar.
0: A veure, està una mica limitat.
1: Sí, està complicat. Està complicat perquè, a més, veu un moment que Espanya arribar al milió, doncs, bueno, no? Ens podíem sentir milionaris, però ara no. Ara un milió d'euros, doncs, és una cosa complicada. Ser milionari és, mare meva... No ho sé. Bueno, ser milionari és això, no? Que diguis, pues me doy de baja de l'ABC perquè no hablen bien de mi. Bueno, pues ja està. Ser milionari és això, es fa el que vulguis. O sigui, i em sembla bé, eh? Vull dir que, bé, doncs endavant. Des d'aquí una abraçada molt forta a tots els milionaris. Si volen donar una petita ajuda aquí al programa o als nostres oients perquè puguin ajudar a ser-ho, doncs sempre serà benvinguda i els rebrem amb unes sabates vermelles de taló anant amb bicicleta a que ens facin un assaig clínic.
0: Sí.
1: I amb un ram de flors, eh? Un ram de flors i respectant a les abelles, una mica per ajuntar tot el que serien els dies mundials i nacionals d'avui. Avui deu ser Sant Rockefeller, no? Llavors, perquè clar, sí...
0: No, però déu-n'hi-do alguns dels sants que tenim avui. Perquè mira, avui et puc dir que és Sant Anastasio de Brescia, és Santa Àurea, és Sant Baudilio de Nims, Sant Bernardino de Siena, Sant Hilario de Toulouse, Santa Lídia de Tiatira, Sant Lucífero de Cagliari. Això del Lucífero em té al·lucinat. Posar-li al teu fill Lucífero.
1: Sí, sí. Home, és bon Jan el Lucífero. Sí. Home, escolti, doncs no ho sé.
0: Sant Teodoro de Pavia, Sant, atenció, Protasio Choncubjo, i atenció als que venen ara.
1: No pot ser.
0: Sant Austregisilo.
1: Vinga, va.
0: I Sant Talaleo.
1: Talaleo.
0: M'encanta.
1: Vinga, molt bé. Vols que... ho llegeixes tu o Talaleo, la notícia aquesta que m'has passat, eh? Aquesta... també en WhatsApp i jo... Deja, ya te la leo yo. Eh? Ostres,
0: és una mica com el tralalero tralarà.
1: Sí, sí, tralalero.
0: Que s'ha posat de moda, tant.
1: Sí, sí, tralalero, tralalero. Molt bé, doncs escolta, doncs... noms ben curiosos, eh? La majoria d'aquests els podeu posar de clau del wifi, que no us el trobaran pas de cap manera. Doncs això en quant a sants, en quant a dies mundials, internacionals, nacionals, i anem a saber una cosa que aquí ens fa molta il·lusió, que és sempre saber quines eren les notícies, què és el que passava, què és el que preocupava la gent fa un segle. Per tant, anem a viatjar un 20 de maig, però de 1926.

Vicenç Ferrer i Monxo va néixer el 9 d'abril del 1920 al carrer de Ripoll de Barcelona, a prop de la catedral, en el si d'una família d'origen valencià. El seu pare tenia dues botigues de fruita i queviures a

0: la ciutat i mantenia el vincle amb Gandia, el lloc d'origen de la família. Quan la inseguretat va créixer a Barcelona amb els prolegòmens de la guerra, la família es va traslladar a Calella, que esdevindria la seva veritable llar. Allà Vicenç era un nen inquiet, amb fusta de líder, que llegia molt i cantava com a solista a la catedral. La primera crida la va sentir justament mentre cantava. Una mena de recolliment intern, una descoberta de la solitud i la tranquil·litat com a béns veritables. De la infantesa en guardava el record d'un instint espontani d'ajudar els altres. Quelcom que, deia, no havia après als llibres, sinó que era present en la seva naturalesa des que tenia ús de raó. Als 16 anys, amb la Guerra Civil, fou mobilitzat. S'havia afiliat al POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, i va anar al Front Republicà. Era un adolescent que ja havia evolucionat prou per tenir clar que no volia matar ningú. Quan disparava, tirava en l'aire, cap al cel, i se n'avergonyia. A la Batalla de l'Ebre del 1938, va viure un d'aquells instants que marcarien el seu pensament per sempre. En un racó, enmig de la gran foscor del camp de batalla, va veure una llumeta solitària. Aquella llum era, per a ell, Déu. I aquella imatge li va representar la lluita eterna entre el bé i el mal, entre la llum i la foscor, una batalla que ell dedicaria la resta de la vida a lluitar. Quan va acabar la guerra, va ser internat breument al camp de concentració d'Argelers, a França. Com que no havia comès cap delicte, va optar per tornar a Espanya, però les autoritats franceses el van lliurar a les franquistes a Hendaya i va acabar internat al camp de concentració de Betanzos el 1939. Gairebé 7 anys de mobilització entre la guerra, la reclusió i el nou servei militar obligatori. Podem sentir-lo en una entrevista de l'any 2008 al programa Savis de TV3 amb la Núria Soler.
1: En un cantó molt petit, molt petit, hi havia una llumeta, una llum, i tot al rededor era la gran oscuritat de l'univers i del món. Que aquella llum era ell. Ell era.
2: Déu.
1: Però com una roca, ja no se m'ha anat mai del cap, això. I això em representava el... que hi havia una lluita entre el bé i el mal, entre l'oscuritat i la llum.
0: El 1944, llicenciat del servei militar després de 7 anys de mobilització, va abandonar els estudis de dret i va ingressar a la Companyia de Jesús. Havia visitat diverses congregacions religioses sense trobar-hi el seu lloc, fins que va llegir un text dels jesuïtes on deia que serien els més perseguits. Va sentir que havia trobat la seva llar. La figura de Sant Ignasi l'havia captivat des del primer moment, un home profundament pràctic que havia suprimit els llargs rezos de les altres congregacions i volia per sobre de tot resultats. Aquell era el seu model. El 1952 va arribar a Mumbai com a missioner jesuïta i el primer contacte amb la Índia el va marcar per sempre.
1: Quan vam acabar la guerra, vam continuar, jo vaig continuar pensant de... I llavors em va vindre el problema de dir, bueno, jo vull fer arribar... Jo vull ser un combatent de foc, primera línia. I llavors què faré jo, tu? Llavors vaig visitar diverses congregacions. No sé, arribava a un lloc i deia, sentia, no? Aquí no, aquí no. Em vaig anar als cartujos i... La inspiració interna era deixeu curs.
2: I amb els jesuïtes va ser diferent.
1: Ara, què és el que em va decidir amb els jesuïtes? Perquè estava llegint un llibre d'ells i allà deien els jesuïtes seran els més perseguits. I de repent se'm van bé els ulls i dic aquest és el meu puesto. I per això vaig decidir entrar a la companyia.
0: A l'Índia va treballar primer a Manmad, a uns 250 quilòmetres al nord de Bombai, ajudant camperols sense convertir-los ni batejar-los, fent pous, construint infraestructures, actuant sobre la realitat concreta. La seva filosofia era clara, no calia evangelitzar, calia construir. Aquella manera de fer va despertar grans simpaties entre els pobres, però inquietud entre les classes dirigents, econòmiques i polítiques, que veien una amenaça.

0: El 27 d'abril del 1968, quan ja duia 16 anys a l'Índia, les autoritats van aconseguir un ordre d'expulsió del país. La resposta popular va ser extraordinària. Més de 30.000 camperols van emprendre una marxa de 250 quilòmetres, des de Manmad fins a Mumbai, per protestar per l'expulsió del missioner, secundats per intel·lectuals i part de l'elit política i religiosa a l'Índia. Indira Gandhi va intervenir personalment i va redactar un telegrama que posava fi a la tensió i que era alhora un reconeixement a la tasca del missioner. El pare Vicenç Ferrer marxaria a l'estranger uns mesos i seria ben rebut novament a l'Índia. Tres mesos després tornava.
1: Enemics no en tenia cap. No eren uns quants de més organitzats de l'extremisme. Aquests van ser els que va haver-hi un moment que es van donar compte de que allà passava alguna cosa.
2: I aleshores, per què creu, amb els anys, amb la perspectiva dels anys, per què creu que el van expulsar realment?
1: No,
2: ningú... Vostè era un perill, era una amenaça?
1: Ningú em volia expulsar, ningú. Això eren quatre gats que dominaven el poder. Tots el govern estava a les seves mans,
2: I vostè què sentia en aquell moment? Ràbia?
1: No, jo tan tranquil, perquè deia, aquí no... L'espantar-se i de tot això no serveix de res.
0: Durant aquells mesos, a Espanya va visitar Franco, que ja estava malalt, i li va mostrar els mapes del que estava fent a l'Índia. Va veure com les mans del dictador li tremolaven. Al comiat, Franco li va dir: «El dinero corrompe los pueblos». Ferrer ho va interpretar amb el seu pragmatisme característic. Era la veritat. El 1969 es va instal·lar a Anantapur, al districte d'Andhra Pradesh, una de les zones més àrides i pobres a l'Índia. I en la primera casa que va trobar, buida, sense mobles, a la paret hi havia un paper. Deia: «Espera un miracle». El 1970 va abandonar la Companyia de Jesús. No el van expulsar. Ell va marxar convençut que havia evolucionat més que la institució i que ja no hi cabia. Poc després es va casar amb la periodista britànica Anne Perry, a qui tothom coneixia com l'Anna. Junts van fundar el Rural Development Trust i a Espanya la Fundació Vicenç Ferrer. L'Anna no era la dona d'en Vicenç, era la meitat de tot. Ferrer ho deia sense ambigüitats: «Ella és la Fundació, ella i jo som una persona, una».
1: Ella és la Fundació, ella i jo som una persona. Una persona, no dos, una. I a més ara jo deixaré en herència tot el que jo tinc. Tot ho deixo amb ells perquè continuïn el treball i que vencin totes les dificultats.
0: Durant més de 40 anys a Anantapur, Ferrer i el seu equip van transformar una de les regions més pobres i castigades de l'Índia. Els resultats eren concrets i comptables: 3 hospitals generals, un hospital de VIH, 14 clíniques rurals, prop de 1.700 escoles, uns 30.000 habitatges construïts, 2,7 milions d'arbres plantats, centenars de joves dàlits, la casta dels intocables, exclosos de tot dret real malgrat les proclames constitucionals, van anar a les millors universitats de l'Índia per primera vegada a la història de les seves famílies. Ferrer n'estava profundament orgullós. Veia els pares, que no sabien ni escriure, mirant amb els ulls oberts els fills que desafiaven el món.
1: Perquè jo, quan m'adreço amb els camperols que venen, em sento feliç. I m'agrada parlar amb ells i dir, bueno, i burlar-me d'ells m'agrada molt, I quan venen aquests nanos que hem enviat a estudiar a les universitats i venen els seus pares que no saben ni llegir ni escriure, fan un contrast, que et quedaries veure el pare i la mare allí tots espantats del que està passant. I els nanos que d'ells estan tots allà de...
2: Eufòrics.
1: Desafiant el món, Sortiran molts d'aquí, molts pioners de la llibertat.
0: La seva filosofia era senzilla i radical alhora. L'acció

0: bona, no les pregàries, ni les ideologies, ni les discussions teològiques. L'acció bona contenia, deia, totes les filosofies del món, totes les religions i fins i tot el mateix Déu. Mentre altres anaven a aprendre ioga, per trobar la pau interior, ella els deia que sortissin al carrer i fessin bé d'alguna manera, qualsevol manera. Amb Déu, per cert, tenia una relació peculiar i molt personal. No creia en ell com si creu en qualsevol abstracte, sinó que el veia igual que veiem les persones que tenim al costat. I de tant en tant li parlava, li protestava, li retreia les injustícies del món i esperava pacientment la resposta que tardava a arribar. Li tenia paciència. Ell afirmava que Déu no era responsable de la pobresa. Havia donat la terra en herència a tota la humanitat, però els homes, lliures i desiguals, l'havien repartida injustament. I aquesta injustícia, deia, s'havia de reparar ara, sense esperar més.
1: Si tens l'acció bona en el cor, que és la pràctica del bé, llavors ja t'has lliurat a tu mateix, ja ets lliure. I per més meditacions que facis, jo veig aquí, quiero, tots els que venen d'Espanya, ja, quiero aprender el yoga, quiero aprender esto, quiero aprender... I bueno, i compren llibres. I el yoga és un fenomen, fenomen.
2: Sí, ara són molt estès.
1: Això és diví, quasi. És diví. Però l'acció bona... En comptes d'anar a estudiar cada dia una hora de yoga o dos, vés, surt al carrer, home, fes bé, practica el bé, encara que sigui de qualsevol manera, no?
0: El 1998 va rebre el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Va rebre també la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de Barcelona. Dues vegades va ser proposat per al Premi Nobel de la Pau i les dues vegades va dir que no el volia. Hauria estat, deia amb el seu humor sec i la seva ironia característica, una punyalada trapera, perquè llavors tothom voldria entrevistes i ja no el deixarien viure. El que voldria, deia, és ser l'home més desconegut del món, poder seure en un bar a prendre una cervesa sense que ningú el mirés. La fama era, al seu parer, el pitjor que un pot aconseguir a la vida. El 20 de març del 2009 va patir un ictus. Va morir el 19 de juny del 2009 a Anantapur, als 89 anys. El van enterrar allà, on sempre havia dit que volia ser enterrat, a la terra que havia estimat i transformat durant 40 anys. No creia en la mort. Deia que els morts estaven més vius que nosaltres, simplement en un lloc diferent.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 20 de maig de 2026. Però sabeu que ens agrada acabar doncs una mica amb aquella notícia que ens pugui donar tema de conversa durant el dia, per si ara aneu cap a la feina o torneu de la feina, depèn del torn, o just encara esteu a la feina perquè esteu fent transport o esteu en algun vehicle, i en totes aquestes situacions doncs sempre val la pena tenir una notícia d'aquelles que puguis comentar una mica. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Doncs anem cap a una localitat sevillana, concretament cap a Helves, on un restaurant de menjar oriental s'ha fet viral aquests dies. És el restaurant Sushi Toro.
0: Ah, mira, Sushi Toro, tu, escolta, sí, molt bé.
1: Que s'ha fet viral...
0: És fusión, no? Deu ser una mica fusión de cuines, no?
1: Suposo, no sí, sé, o és molt oriental, potser.
0: Sí, ho dic perquè el toro molt sushi sí. No seria, però bueno, sí, sí.
1: Bueno, no sé, jo no sé el Japó, els toros, si també...
0: Igual hi ha un pez toro, no? Igual hi ha un pez toro, sí, cosa, sí,
1: saps?
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: què
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, sí.
1: Però s'ha fet viral per uns cartells que tenen enganxats per tot l'establiment. És un bufet lliure i tenen un client, tenen un cartell que uns quants cartells que diuen això: si un cliente vomita debido a haber comido en exceso, el restaurante se reserva el derecho de cobrar un suplemento por limpieza.
0: Molt bé.
1: Gracias.
0: Molt bé, molt bé. Ho veig bé, perquè, escolta, això és que no ha tingut seny, no ha tingut seny aquesta persona, no en tenen la culpa a l'establiment. Home, això va
1: de... És que, de fet, no s'hi haurien trobat només una vegada, ni
0: clar,
1: dues,
0: clar.
1: Ni tres. S'hi han trobat diverses vegades i la gerència del local expliquen als propietaris que cada vegada van en augment el nombre d'incidents que afecta el servei, els treballadors i a la higiene de l'establiment. I que per això no els queda un altre remei que cobrar aquest suplement. Diuen que ells fan tot el possible per entregar les comandes a temps, per mantenir una neteja perfecta, però que, clar, que sol·liciten la col·laboració de també els clients, perquè clar, aquest comportament afecta d'altres comensals.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja sabeu, no és gaire agradable.
0: Sí, sí, no està clar.
1: Jo alguna vegada ho he explicat aquí, però quan jo era petit, una vegada vam anar a celebrar, crec que era un aniversari de la meva àvia, amb els meus cosins, els meus tiets, els meus pares, una mica anàvem tots, i el meu cosí, després de menjar molt i molt i molt i molt, va fer això.
0: Ostres.
1: Va vomitar al mig de la sala.
0: Ostres.
1: Bueno, hem de dir que anava cap al lavabo, el lavabo estava ocupat.
0: Sí, no li va donar temps, diguem-ne.
1: I no va poder. També us he de dir que després va tornar a menjar.
0: Bueno.
1: Clar, sí. Ja s'havia quedat buit.
0: Sí, sí, no, clar. Diu, mira, ja he fet net. Què hi ha de sopar, no? Bueno, en fi, hay gente pató, que diem. Bueno, interessant. Com a mínim, tinguem un compte. Igual que mesuren l'alçada, per saber quan pots arribar a menjar, no? Cosa que no els hi funcionaria amb les gosses de la teva germana, perquè per tamany serien molt petitones, però mengen com si fos un gos adult, un gos gran,
1: com un Sant Bernat.
0: Per tant, en aquell cas no funcionaria, en molts casos es veu que sí. En fi, nosaltres tornarem aquesta propera matinada. Serà 2:15, com sempre, per fer-vos companyia. Ja serà amb el Dima Crous, així que tingueu un dia fantàstic. David, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: Doncs a gaudir d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. Un dia que segur serà irrepetible.

0: estar un gran momento, estar un momento menor, pero cuando va a competir, el Real Madrid siempre compite y este equipo siempre compite. Así que otras definiciones, francamente, se me escapan.
1: Real Madrid y Valencia Basket, que se enfrentarán el viernes en las semifinales del torneo, por tanto, habrá presencia española en la final del domingo.
2: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó.
3: Podríamos decir, Toño, que después de haber recorrido todo el mundo, o sea, de conocer todos los lugares más recónditos del mundo, llegaste a la conclusión de que no hay un lugar como Chantada.
4: Sí, bueno, más o menos.
3: Como resumen, digamos. ¿Y qué se come en Chantada? A ver, cuéntanos, ahí en el restaurante, ¿qué preparáis?
4: Pues mira, nosotros somos una brasería, pero el cerdo es protagonista, que también hay muchos criadores de ternera, de vaca y de cordero. Y bueno, corderos, bueno, más bien cabras, aquí lo que se llama.
5: En las ciudades habitualmente hay...
6: Sí, vinculados a los seres humanos, normalmente hay una serie de roedores oportunistas y han ido llegando acompañando a la ocupación humana del espacio. Una es la rata negra, que es la que revive en el más en huertas y campo, o la otra especie de rata, que es la rata parda de alcantarilla, Rattus norvegicus, que esta viene del este noreste de Asia.
7: Esto que no fue leonino, fue el timo de la estampita. Entonces, ya no es solo que no vieran prácticamente nada de dinero de todos los millones de copias que vendió la Creedence, sino es que la compañía prohibió a Fogerty durante lustros interpretar sus propias canciones, las que escribió para la banda.
8: Pero era muy torpe firmando contratos esta gente.
7: De eso no cabe.
9: Más de uno en Onda Cero.
2: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
8: Avui coneixem l'associació Vincla.
10: A Vincla promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
8: Quin és el principal problema que teniu?
11: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
12: L'IBEX 35 pateix un lleuger retrocés d'un 0,48% i aquest dimecres arrencarà des dels 17.600 punts. Els inversors mantenen la cautela davant la manca de resultats de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran i a l'espera de la publicació de les actes de la Reserva Federal Americana. Solaria, ACS i Acciona són les empreses amb més pèrdues, mentre que Telefónica, Celnex i Fluidra lideren els números verds.
2: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
13: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
2: L'actualitat de Catalunya
14: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
15: Son las 6:30, las 5:30.

0: padre o del abuelo, pero se considera que la dote es adecuada o que la pareja es de su mismo linaje o religión, el matrimonio también se considerará válido. Desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021, han impuesto leyes y códigos que confinan cada vez más a las mujeres en sus hogares y las someten a lo que digan sus maridos. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: 4 minutos y llegamos a las 7, las 6 en Canarias.
2: Onda Cero Barcelona.
3: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
5: En aquesta setmana del turisme que estem celebrant a Onda Cero Catalunya, ja hem conegut de prop Futuroscop, hem viatjat a Txèquia per conèixer la seva oferta turística i avui us portem de la mà per Alemanya.
6: A la secció de cinema avui paga l'entrada l'Eugeni Osàcar, que ens desvelarà les localitzacions de la sèrie Jo Siempre a Veces. I també parlarem amb el gran Luis Piedrahita del seu nou espectacle que aterra a Barcelona.
7: Posarem punt i final el dimecres, com sempre, anant al quiosc de la mà del David Cervelló per repassar el que ens deixen les portades de les principals revistes del cor.
5: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
10: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
9: sí?
10: Saps? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, xaca. I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
9: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
10: I ara se compta les calories.
9: Exacte.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
11: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
12: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
11: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
13: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
12: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
13: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya.
14: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente.

0: A Madrid, la reunió bilateral Estat-Generalitat que ha de permetre ratificar els acords entre Esquerra i el PSOE per aprovar els pressupostos catalans. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es registren ni accidents ni avaries. De moment parlem sobretot de retencions habituals amb intensitat cap als voltants de Barcelona. Ara mateix el nus de la Trinitat rep moltes retencions des de la B20 per Santa Coloma de Gramenet, la C33 o la C58, amb cua ja des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa una situació de complicacions en sentit sud de les dues rondes de Barcelona. Al Vallès a hores d'ara també tenim densitat de vehicles, sobretot a la AP7, entre Montornès i Barberà en direcció Tarragona. Lentitud també a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també recordem que continua amb retencions per la B23 des del Papiol o la A2 des de Sant Andreu de la Barca. Per la C32 també hi ha retencions en sentit nord des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I el temps, dia de primavera, tot i que hi ha alguns núvols al sud i una mica de boira ponent, de seguida desapareixeran i hi haurà sol pràcticament a tot el territori. A la tarda només podrien reaparèixer les nuvolades a zones del Pirineu. Quant a les temperatures, tindrem màximes de 23 graus a Tarragona, 24 a Barcelona, 28 a Girona i 32 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya.
3: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: La reunió bilateral Estat-Generalitat, que se celebra aquesta tarda a Madrid, servirà per ratificar els acords entre Esquerra i el PSOE que han permès el sí dels republicans als pressupostos. Destacant la societat mercantil per canalitzar inversions a Catalunya, el pagament de la línia orbital ferroviària i el canvi de direcció al Consorci de la Zona Franca. Ara bé, el govern ha lligat el suport d'Esquerra a compromisos pendents de Madrid sobre finançament, infraestructures i la governança d'institucions estratègiques. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Anna. Entre altres, el PSOE i Esquerra s'han compromès a portar al Congrés el finançament autonòmic i el traspàs de l'IRPF a la Generalitat. Aquesta tramitació arribarà passat l'estiu, però encara no compten amb el suport de Junts, tal com lamenta Junqueras.
5: Que el conjunt dels agents econòmics i socials i de les entitats d'aquest país i tothom ens ajudi a convèncer a tothom que és imprescindible per aprovar-ho.
4: A més, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que no estan preparats per recaptar l'impost.
6: Si hi ha un canvi legislatiu perquè nosaltres gestionem l'IRPF, ho farem. Ara ho hem de fer bé. Però insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem gestionar l'IRPF.
4: També ha quedat en l'aire la participació de la Generalitat sobre els aeroports catalans.
0: El govern ja ha presentat l'acord als sindicats i patronals que han valorat positivament els pactes pels comptes. Uns demanen més execucions i els altres que no s'incrementi la pressió fiscal. Això pel que fa a l'acord entre govern i Esquerra, però encara queda la tercera pota. Els comuns demanen ara reformular el seu acord per tenir, sobretot, més ambició en matèria d'habitatge.
2: Más de uno Catalunya.
0: Educació i els sindicats majoritaris es reuniran aquesta tarda per negociar un nou acord. La conselleria ha enviat una proposta amb algunes millores. En aquesta plantegen concretar en 3 anys l'increment retributiu pactat i millorar també alguns complements salarials. Ferran Cuixart.
7: Consellera d'Educació, Esther Niubó, espera, diu, arribar a un acord.
8: I per tant, pensem i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió que finalment doncs, acaben patint els centres educatius, els seus equips directius, els claustres, les famílies.
7: La reunió, recordem, que se celebrarà aquesta tarda a partir de les 7. Pel que fa als sindicats, es mostren prudents i consideren, diuen, insuficients els canvis, tot i que asseguren que hi assistiran. A tot això, avui, per cert, que hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas la plataforma 03 de les escoles Bressol.
0: I avui també hi ha vaga de metges, és l'onzena jornada d'aturada que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre. Més coses, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, prepara la seva defensa després de quedar en llibertat en pagar 1 milió d'euros de fiança. La jutgessa de Martorell, que porta el cas, creu que ha quedat pràcticament descartat que la mort fos un accident, apunta que hi va haver premeditació i un mòbil econòmic, a més d'assenyalar que hi havia mala relació entre pare i fill. En canvi, la família Andic continua defensant la innocència família del fill gran. En el darrer comunicat que han emès asseguren que la conjectura de l'homicidi és inconsistent i dolorosa i afirmen que brillarà la veritat i la innocència. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els fets. I un darrer apunt, l'home que va ser detingut ahir dimarts

0: per matar la seva exparella a Figueres, havia estat condemnat dilluns mateix a 6 mesos de presó per maltractar-la. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb ella durant 1 any i 4 mesos. Hores més tard, però, va ser arrestat de nou per tornar-la a lesionar i la víctima va quedar citada per ser explorada pel forense i per declarar davant del jutge, però no s'hi va presentar. El detingut va quedar en llibertat i només unes hores més tard va ser detingut un cop més, ara ja com a presumpte autor d'un crim masclista. Seria el tercer feminicidi enguany a Catalunya.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Quan passen gairebé 27 minuts de les 7 del matí, és el moment de repassar els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El barcelonista Fermín López va ser operat ahir d'una fractura al 5è metatarsià del seu peu dret i estarà de baixa entre 2 i 3 mesos. A la Lliga CB, a les 9 de la nit, en partit ajornat de la 30a jornada, el Joventut visitarà la pista de la Laguna Tenerife. Al play-off de la Lliga Masculina de Waterpolo, el Club Natació Sabadell es fica a la final després de superar el tercer partit de les semifinals al Club Natació Barcelona per 14-12. El Club Natació Atlético Barceloneta serà l'altre finalista en una final que començarà a jugar-se aquest dissabte a la piscina d'aquests darrers.
0: I fins aquí aquest breu informatiu en clau catalana amb Juan Carlos García, el control tècnic. Ara els deixem de nou amb Más de Uno aquí, a Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia, Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
1: A Onda Cero, la ciutat.
6: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
1: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Onda Cero Catalunya.
12: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol que nos traen los amigos de Kern Pharma.
13: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
14: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
13: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
14: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: fue secretario general de los socialistas madrileños, que su partido eche mano de este tipo de argumentaciones. Por eso le ha contado a Rafa Latorre en una entrevista en La Brújula que considera un error este tipo de respuestas porque le hacen un flaco favor al expresidente.
1: Casi Rafa le pediría a quien confíe en Zapatero, a quien quiera ayudar a Zapatero, que no hable de lawfare, que no hable de conspiración, que no hable de persecución y que hable de respeto, de defensa de la justicia, de colaboración y de que para eso están los procesos judiciales en un Estado de Derecho serio como es España.
0: Cree Lobato que lo que el PSOE tiene que hacer es dar la cara colaborando con la justicia. Reconoce el golpe que supone la imputación de Zapatero, a quien describe como un referente para todos los socialistas, un referente ideológico y emocional.
2: Esquerra Republicana aspira a aconseguir tots els recursos i totes les competències.
3: Este es Oriol Junqueras, es el presidente de Esquerra. Ayer firmó el acuerdo de los presupuestos catalanes con Salvador Illa. Dice que aspiran a conseguir gestionar todos los recursos y todas las competencias, como acaba usted de escuchar en la lista de tareas pendientes. Sigue estando el modelo de financiación y la gestión y recaudación que reclama Esquerra del 100% del IRPF en Cataluña.
4: De momento eso tendrá que esperar, pero sobre lo que sí empezarán a trabajar esta tarde el Gobierno Central y la Generalitat es en materializar algunas inversiones y en reformular el consorcio de la Zona Franca, para que este organismo que gestiona de momento el Estado pase a tener una mayoría de la parte catalana. Cuestiones que se abordarán esta tarde en la reunión bilateral entre ambas administraciones. Onda Cero Barcelona, ¿no, Utiel?
5: Sí, el encuentro tendrá lugar en Madrid, en el Ministerio de Política Territorial, a las 4:30. En él participarán el ministro Ángel Víctor Torres y los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Economía, Alicia Romero. En la reunión ratificarán los acuerdos que han permitido al Govern llegar a un pacto con Esquerra para aprobar los presupuestos catalanes. Además de la gestión del consorcio de la Zona Franca, también destacan la creación de la sociedad mercantil que servirá para acelerar las inversiones en Cataluña o la financiación por parte del Estado de la línea orbital ferroviaria.
6: Más de uno en Onda Cero.
3: El sector bancario español nos ofrece el faro económico. Es el comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos.
7: Buenos días, Carlos. El Banco de España acaba de publicar su informe de estabilidad financiera, donde analiza el sistema bancario. La situación de solvencia, rentabilidad y liquidez es mejor que la del promedio europeo y los riesgos en los test de estrés controlados. ¿En qué nos afecta a los españoles? En que, según el Banco Central Europeo, en España disfrutamos de los tipos de interés más bajos de Europa en hipotecas y en las pymes, que se financian en muchos casos por debajo de la deuda pública del Estado. El mayor cambio con respecto a 2007 es la reducción de la deuda de las familias, que permite financiar todos esos nuevos créditos con depósitos y sin dependencia de los mercados. Carlos, para crear empleo, las empresas tienen que invertir y el crédito es determinante. Y tener un sistema bancario saneado es condición necesaria para progresar. Tenemos problemas, pero hay crédito.
3: Llegamos a las 8:20, 7:20 en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
8: Onda Cero Cataluña.
9: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
10: ¿Vamos de visita?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¿Arturo? ¿Qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
15: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
8: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Anna Utiel.
5: Bon dia. Jornada clau en el conflicte de l'educació a Catalunya. El departament i els sindicats convocants de les vagues es reuniran aquesta tarda després que la conselleria els hagi fet arribar una proposta de millores. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràmiga, bon dia.
12: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana en quant a que no registren incidències. És cert, però, que als voltants de Barcelona tenim moltes retencions, sobretot al nus de la Trinitat, on totes les seves vies pateixen fins a 3 km i mig d'aturades en direcció a Barcelona. Tenim la C58, la C33 i la B20 amb força col·lapse que, de retruc, doncs deixen molta congestió de fins a 5 km en cadascuna de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també encara tenim molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions cap a Barcelona des del Papiol i Pallejà per la B23 i la A2. També des de Gavà i l'aeroport del Prat encara continuen aquestes vies de la C31 i C32 amb 2 km de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: I avui tindrem un dimecres típic de primavera, hi haurà sol a pràcticament tot el territori i a la tarda només podrien aparèixer els núvols a zones del Pirineu. Quan a les temperatures continuen enfilant-se, assolirem màximes de 23 graus a Tarragona, 24 a Barcelona, 28 a Girona i 32 a Lleida.
8: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: El Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues es reuniran aquesta tarda. La conselleria ha enviat una proposta de millores, com ara concentrar en 3 anys l'increment retributiu pactat i millorar també alguns complements salarials. Ferran Cuixart.
13: Proposen concentrar l'increment salarial en 3 anys i no pas en 4, com estava pactat amb Comissions Obreres i UGT. També millores en els complements en totes les tutories i la figura del cotutor, i més places també d'efectius. La consellera d'Educació, Esther Niubó, espera, diu, arribar a un acord.
16: Pensem i desitgem que podem reconduir aquesta situació de tensió.
13: Pel que fa als sindicats, es mostren prudents i consideren, diuen, insuficients els canvis, tot i que asseguren que hi assistiran. A tot això, avui, per cert, que hi ha una nova jornada de vaga, en aquest cas, la plataforma 03 de les escoles Bressol.
5: I avui també hi ha vaga de metges. És l'onzena jornada d'aturada que convoca el sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre. Un cop més, demanen l'eliminació de les guàrdies de 24 hores i un conveni propi per la professió.
8: Más de uno Catalunya.
5: La reunió bilateral Estat-Generalitat, que se celebra aquesta tarda a Madrid, servirà per ratificar els acords que han permès al sí d'Esquerra als pressupostos catalans, destacant la societat mercantil per accelerar inversions a Catalunya, el pagament de la línia orbital ferroviària i la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Ara bé, el govern ha lligat el suport d'Esquerra a compromisos pendents de Madrid sobre finançament, infraestructures i la governança d'institucions estratègiques. Ricard Jiménez, bon dia.
17: Bon dia, Anna. Entre altres, el PSOE i Esquerra s'han compromès a portar al Congrés el finançament autonòmic i el traspàs de l'IRPF a la Generalitat. Aquesta tramitació arribarà passat l'estiu, però encara no compten amb el suport de Junts, tal com lamenta Junqueras.
2: Que el conjunt dels agents econòmics i socials i de les entitats d'aquest país i tothom ens ajudi a convèncer a tothom que és imprescindible per aprovar-ho.
17: A més, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que no estan preparats per recaptar l'impost.
18: Si hi ha un canvi legislatiu perquè nosaltres gestionem l'IRPF, ho farem. Ara ho hem de fer bé. Però insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem gestionar l'IRPF.
17: També ha quedat en l'aire la participació de la Generalitat sobre els aeroports catalans.
5: El govern ja ha presentat l'acord amb Esquerra als sindicats i patronals, que l'han valorat positivament. Sentim declaracions a la brúixola del secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, i del secretari general de Pimec, Josep Ginesta.
19: També aquest consorci d'inversions ha de comportar que s'executi aquell pressupost que moltes vegades doncs, l'Estat compromet i mai arriba a executar-se.
20: No renunciem a una qüestió tan rellevant com és la de demanar una millora de la fiscalitat de les empreses i també de les persones treballadores.
5: Això pel que fa a l'acord entre govern i Esquerra, però encara queda la tercera pota. Els comuns demanen reformular el seu acord per tenir, sobretot, més ambició en matèria d'habitatge. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, demana que no se'ls posi pressa per l'aprovació.
21: El que a nosaltres ara ningú ens pot demanar que tanquem una ampliació, perquè és necessària aquesta ampliació, del pressupost a correcuita, perquè ara tenen presses quan ens han estat portant fins aquí, quan nosaltres teníem un acord de fa no setmanes, mesos.
8: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
5: Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, prepara la seva defensa després de quedar en llibertat en pagar 1 milió d'euros de fiança. La jutgessa de Martorell que porta el cas creu que ha quedat pràcticament descartat que la mort fos un accident, apunta que hi va haver premeditació i un mòbil econòmic, a més d'assenyalar que hi havia mala relació entre pare i fill. En canvi, la família Andic continua defensant la innocència del fill gran. En el darrer comunicat que han emès asseguren que la conjectura de l'homicidi és inconsistent i dolorosa i afirmen que brillarà la veritat i la innocència. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els fets. Més coses, l'home que va ser detingut ahir dimarts per matar la seva exparella a Figueres havia estat condemnat dilluns mateix a 6 mesos de presó

0: per maltractar-la. L'individu havia acceptat la pena, se li havia imposat un ordre d'allunyament i d'incomunicació, però hores més tard va ser arrestat de nou per tornar a lesionar la víctima. Ella va quedar citada per ser explorada pel forense i per declarar, però no s'hi va presentar. Més tard, el detingut va ser un altre cop arrestat, però en aquest cas ja per l'homicidi masclista. Es tracta del tercer feminicidi enguany a Catalunya i aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci a Figueres.
1: Más de uno Catalunya, amb Vanna Utiel.
2: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
0: Passen 28 minuts de les 8 del matí i repassem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. El barcelonista Fermín López va ser operat ahir d'una fractura al cinquè metatarsià del seu peu dret i estarà de baixa entre 2 i 3 mesos. A la Lliga CB, a les 9 de la nit, en partit ajornat de la 30a jornada, el Joventut visitarà la pista de la Laguna Tenerife. Al play-off de la Lliga Masculina de Waterpolo, el Club Natació Sabadell es fica a la final després de superar el tercer partit de les semifinals al Club Natació Barcelona per 14-12. El Club Natació Atlético Barceloneta serà l'altre finalista en una final que començarà a jugar-se aquest dissabte a la piscina d'aquests darrers.
0: Onda Cero i World Wildlife Fund han reconegut 6 iniciatives de sostenibilitat i contra el canvi climàtic en la segona edició dels Premis Luz Verde. Un d'ells, el de la categoria Luz Verde Tierra, ha estat per la Fundació Catalunya La Pedrera pel seu projecte de gestió forestal sostenible als Pirineus, una iniciativa per reduir el risc d'incendi i el problema demogràfic. Miquel Rafà, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació.
6: Són, en realitat, dos cares de la misma moneda, perquè quan hi ha despoblamiento, pues el bosque recupera mucho terreno y esto hace que sea pues cada vez más una masa continua que es el que genera estos grandes incendios.
7: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
1: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
2: Espit va néixer on un conjunt de persones amb discapacitat precisament van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: ¿Quieres vender o alquilar una vivienda, piso o casa? En Fincas Blanco te lo ponemos fácil. Somos tu inmobiliaria de confianza, con más de 35 años de experiencia y una gran red de oficinas a tu servicio. Llámanos al 93 409 20 30. Fincas
5: Blanco. Futuroscope és un lloc extraordinari on el món real i l'imaginari conviuen.
6: Viatjaràs a Mart en roller coaster, saltaràs dins d'un tornado, t'endinsaràs en el cor de les Bermudes en un viatge vertiginós ple d'emocions i lliscaràs pels increïbles tobogans a Aquascope, premiat com a millor parc aquàtic del món.
5: A Futuroscope la teva imaginació serà l'únic límit. Consulta les ofertes i reserva ja a futuroscope.com.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
8: La Sagrada Família organitza el taller familiar Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat, dirigida a infants, combina una visita per diferents espais de la Basílica amb un taller manual dedicat a la Torre de l'Apòstol Bernabé. La proposta forma part de la commemoració de l'any Gaudí i es podrà fer fins al 23 de maig.
7: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
8: A Lleida, el Centre d'Art de la Panera presenta Oscar Holloway Atlas, una exposició construïda a partir d'un arxiu d'imatges recopilades durant 15 anys. La mostra explora la relació entre allò visible i allò ocult i convida el públic a reflexionar sobre les imatges, la memòria i el suport que sosté el món visual. Es pot visitar fins al 24 de maig.
7: Tarragona transforma el moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
8: El Teatre Tinglado acull Llum Natura Centrum Est, una instal·lació de més de 300 peces creades en processos comunitaris. L'exposició proposa una experiència immersiva on natura, territori i creació col·lectiva es converteixen en protagonistes. La mostra estarà oberta fins al 24 de maig.
7: I Girona omple el maig de música en directe.
8: La Casa de Cultura celebra una nova edició dels concerts dels divendres. El cicle inclou propostes de música contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribes.
9: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
10: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
9: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
11: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes, a Onda Cero Catalunya.
12: Noticias en Onda Cero.
13: Las 11 en punto de la mañana, son las 10 de la mañana en las Islas Canarias. Hay noticias a esta hora con David Gabás, empezando por la sesión de control del Congreso, en la que el PP ha cargado contra el ministro del Interior por la muerte de los guardias civiles en Huelva, David.
14: La oposición pide explicaciones a Marlaska por su gestión en el ministerio ante la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha y por su ausencia en el funeral. Congreso, José Ramón Arias.
15: Han vuelto a pedir, lo ha hecho su diputada Ana Belén Vázquez, su dimisión por la falta de medios, por su renuncia a combatir el narcotráfico con medidas medidas legales y sobre todo por su falta de empatía. El ministro Grande Marlaska ha rechazado estas acusaciones y ha lamentado que se utilice la tragedia de forma partidista.
16: Es terrible que haya reducido a la policía y a la Guardia Civil a simples números. Son personas con familias, con dignidad, con hijos, con proyectos de vida. Proyectos de vida que se ven truncados por su incompetencia, señor Marlaska.
17: Ustedes lo que utilizan es la tragedia para poner en tela de juicio una labor tan importante como es la lucha contra la criminalidad organizada.
15: El diputado popular Borja Sémper, que volvía al Congreso, le ha preguntado a Marlaska por qué se niega a calificar como profesión de riesgo el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.
14: Una sesión de control marcada por la imputación del expresidente Zapatero, que ha centrado el rifirrafe entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y también con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
18: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Pero merece una respuesta.
19: Señor Rufián, lo digo ahora, por cierto, le agradezco sus palabras, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: El Ministerio de Sanidad acaba de anunciar que amplía el cribado de cáncer de mama que se realizará ahora entre los 45 y hasta los 74 años. Belén Gómez del Pino.
20: Se modifica el programa de cribado para ampliar la población diana, que hasta ahora se dirigía a mujeres entre 50 y 69 años. La implantación será progresiva y las comunidades autónomas tendrán un plazo de 6 años para alcanzar el 100% de cobertura, aunque algunas ya habían incorporado nuevos grupos de edad. Alrededor del 10% de los cánceres de mama se diagnostican a mujeres menores de 50 años. La periodicidad de las mamografías seguirá siendo bienal para todas las edades.
14: Y hasta ahora he convocado un minuto de silencio en Figueras para condenar el crimen machista de este martes cometido en la calle y a plena luz del día. Redacción en Cataluña, Ana Utiel.
21: El hombre de 48 años aceptó el lunes una condena de 6 meses de prisión y una orden de alejamiento por maltrato a su expareja, una mujer de 33 años. Horas más tarde fue arrestado de nuevo por lesiones a la misma víctima. Ella fue citada para una exploración forense y para declarar el martes, pero no se presentó, motivo por el que su agresor quedó en libertad. Pocas horas después fue detenido de nuevo, esta vez por el asesinato con arma blanca de la mujer. Se trata del tercer crimen machista que se ha producido en Cataluña en lo que va de año.
14: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
21: Bon dia. Punt final a la sessió de control al president de la Generalitat i al govern, que ha servit per confirmar que Educació no negociarà fora dels marges acordats amb Comissions Obreres i UGT. Des del Parlament, Ricard Jiménez, bon dia.
22: Diana, sí, tant Salvador Illa com la consellera d'Educació, Esther Niubó, reiteren que el govern no reobrirà les negociacions amb els sindicats que convoquen les vagues de docents, tot i la pressió de la resta de grups parlamentaris.
23: Volem més, jo també voldria més. Ara, la responsabilitat del govern és comprometre recursos que estiguin disponibles i fer les coses pels seus passos i pels seus temps.
24: Avancem, doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
22: Niubó feia referència a la proposta que Educació posarà avui sobre la taula per reconduir el conflicte durant la reunió de la mesa sindical que se celebrarà avui a les 7 de la tarda.
21: Gràcies, Ricard. Aquesta hora, ho sentíem fa una estona, està tenint lloc a Figueres l'acte per condemnar el crim masclista que es va produir ahir en un parc de la localitat a plena llum del dia. Un home de 48 anys va ser detingut per l'assassinat amb arma blanca d'una dona de 33, la seva exparella. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat els fets.
25: Ens tornem a trobar davant una realitat intolerable, que és la violència masclista, que continua assassinant dones pel fet de ser dones, i per això és imprescindible continuar reforçant els nostres serveis, la prevenció, la detecció, l'atenció i la reparació.
21: I també a aquesta hora té lloc la manifestació de metges amb motiu de la vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Estan fent una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El col·lectiu demana, entre altres coses, la fi de les guàrdies de 24 hores i un conveni propi de la professió. És l'onzena protesta que fan des de l'octubre. Per cert, que a les 12 començarà també a la plaça Universitat la manifestació de mestres d'Escola Bressol, que estan en vaga, i acabarà també a plaça Sant Jaume.
3: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
26: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero.

0: patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
2: Seguro que conoces a algún amigo al que su compañía de seguros no para de subirle el precio cada año, Alicia, y le tienen contento.
3: Si esto os pasa a vosotros también, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
4: Más de uno. En Onda Cero.
5: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
6: Yo no paro de darle vueltas a esto.
7: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
8: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
9: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
10: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
11: Soy Victoria Arnau, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y el próximo 27 de mayo te espero junto a los creadores de contenido Daniela Macarena de Actuality y Adrián Chico para que hablemos sin filtros sobre redes sociales y violencia de género. Nos acompañará también un agente de la Policía Nacional experta en la materia. Será en la webinar gratuita para todos los colegios e institutos de España. Padres y alumnos, pedidle a vuestro instituto que se apunte en jovenescontralmaltrato.com.
12: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
13: Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
14: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
15: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
16: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
17: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
18: Hola, bon dia. El Barça s'entrena ara mateix a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, en la que és l'última sessió preparatòria abans de viatjar demà al migdia cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Un partit pel qual es dubta Irene Paredes, que ahir no es va entrenar amb el grup a 4 dies de la final i va fer treball específic. En canvi, Caroline Graham Hansen ja s'entrena amb normalitat i estarà disponible. Si el Barça guanya aquesta final, sumarà els 4 títols d'aquesta temporada. El masculí ahir a la tarda van operar amb èxit a Fermín López d'una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, lesió que es va fer durant el partit contra el Betis. El comunicat mèdic no especifica el temps de baixa que s'haurà d'estar, però el jugador del Campillo no podrà tornar a jugar en 3 mesos, amb la qual cosa es perdrà el Mundial i és possible que també l'inici de la pretemporada amb el Barça. El Girona torna a entrenar-se aquest matí preparant el transcendental partit de dissabte contra l'Elx, on els blanquivermells es juguen seguir a primera divisió. Si el guanya, es salvarà. Si l'empata o el perd, baixarà a segona. La bona notícia és que Alejandro Francés, que es va retirar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid en fer-se mal al genoll, no té cap lesió important i no es descarta que pugui jugar contra l'Elx. El lateral aragonès serà dubte fins a darrera hora. L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League 22 anys després de l'últim títol. L'equip de Mikel Arteta ho va aconseguir a nit a falta d'una jornada i sense jugar, i gràcies a l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth. Els Gunners poden arrodonir la temporada guanyant la seva primera Champions, ja que el dissabte 30 d'aquest mes disputaran la final contra el PSG a Budapest. Encara en futbol, a les 9 del vespre es disputa la final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa al Besiktas Park d'Istanbul. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 9, hora catalana, a la pista de la Laguna Tenerife, en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga Endesa. Els verd i negres busquen la classificació matemàtica pels play-offs contra un rival directe, la penya 6a amb 19 victòries, mentre que l'equip canari Maria Seté amb 17. Falten dues jornades per acabar-se la fase regular de la Lliga ACB.
17: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
11: En aquesta setmana del turisme que estem celebrant a Onda Cero Catalunya, ja hem conegut de prop Futuroscop, hem viatjat a Txèquia per conèixer la seva oferta turística i avui us portem de la mà per Alemanya.
19: A la secció de cinema avui paga l'entrada l'Eugeni Osàcar, que ens desvelarà les localitzacions de la sèrie Jo Siempre a Veces. I també parlarem amb el gran Luis Piedrahita del seu nou espectacle que aterra a Barcelona.
20: Posarem punt i final el dimecres, com sempre, anant al quiosc de la mà del David Cervelló per repassar el que ens deixen les portades de les principals revistes del cor.
11: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
17: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
21: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta...

0: Mandalorian and Grogu. Vívela con la mejor calidad de imagen y sonido y confort. Disponible en versión original. The Mandalorian and Grogu. Estreno 21 de mayo.
1: ¿A qué estás esperando?
0: Compra ya tus entradas en kinepolis.es.
2: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: En aquesta setmana del turisme que estem celebrant a Onda Cero Catalunya, ja hem conegut de prop Futuroscop, hem viatjat a Txèquia per conèixer la seva oferta turística i avui us portem de la mà per Alemanya.
4: A la secció de cinema avui paga l'entrada l'Eugeni Ossàcar, que ens desvelarà les localitzacions de la sèrie Jo Siempre a Veces. I també parlarem amb el gran Luis Piedrahita del seu nou espectacle que aterra a Barcelona.
5: Posarem punt i final el dimecres, com sempre, anant al quiosc de la mà del David Cervelló per repassar el que ens deixen les portades de les principals revistes del cor.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres 20 de maig i a la ciutat seguim viatjant per trobar les millors destinacions per a les nostres properes vacances. Avui volarem fins a Stuttgart, Alemanya. Abans d'agafar l'avió, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Anna Utiel, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pol Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui tenim molts continguts, així que vinga, quina és la cançó que ens porta?
3: Vinga, va, i avui curteta, eh? Som-hi.
1: Que era el del medio los chichos.
3: No.
1: Per
3: ni s'acosta,
1: notes,
3: eh? Sí. Estem escoltant la cançó a Joan Miró, que Ramon va dedicar al pintor barceloní al 1968, un tema breu en el que el cantautor fa referència al roig encès, un color molt utilitzat per l'artista en les seves obres. I és que avui volem parlar de Miró perquè el Ministeri de Cultura ha declarat bé d'interès cultural el mural del pintor i també del ceramista Llorenç Artigas, que hi ha a la façana de la T2 de l'aeroport del Prat. Amb aquesta protecció, a partir d'ara caldrà autorització prèvia per modificar-lo o traslladar-lo de lloc. La declaració arriba 2 anys després que Aena anunciés la seva intenció de moure l'obra a la T1 des del seu emplaçament actual. Unes intencions que van topar amb el rebuig frontal d'institucions com el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb l'argument que el trasllat suposaria un risc per la seva integritat. Ara, amb aquesta declaració de bé d'interès cultural, el mural obté la màxima protecció possible i serà el Ministeri de Cultura qui tindrà l'última paraula sobre el trasllat.
1: Doncs una bona notícia per aquesta obra de Miró.
2: Acabo de caure una cosa, okay. I no m'hi he anat a fixar. Aquí a baix, a la Rambla, davant de la ràdio, hi ha un...
1: El mantindran. Jo també ho vaig preguntar i el mantindran al mateix lloc. Però... Això és el que em van dir.
2: Però l'han hagut d'aixecar d'alguna manera?
1: Sí, clar. Ah. Pedra, com ho puc fer,
2: sí.
1: No? No sé, no
2: sé com serà. Suposo.
1: Mira, podríem preguntar.
2: Em baixaré d'aquí una estona i ho comprovaré. És tan fàcil com això.
3: Sí, mira, no estaria malament.
1: Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs mira,
1: sí, no sé, si han de fer obres a casa...
2: Avui tindrem aquí un home que és sobradament conegut per tothom, perquè ha estat guionista de grans programes de televisió i perquè és col·laborador del programa més vist de la tele, que és El Hormiguero, aquí a aquesta casa. Precisament al costat de Pablo Motos va començar el seu camí professional ara fa 25 anys, 25 ja. Parlo de Luis Piedrahita, que aquesta setmana visitarà Barcelona amb un espectacle que parla sobre... la llibertat.
6: Libertad, libertad, sin ira, libertad.
2: Diu la Real Academia Española, libertad, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado o condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso. Molt bé, això és molt tècnic. La definició de llibertat és molt tècnica, però volem que la nostra audiència es posi més filosòfica, ben metafòrica, com ell quan parla de la llibertat.
6: I se marchó.
1: Tampoc ens podia saber.
6: Libertad.
2: Ai, i en el cielo descubrió gaviotas.
1: Quina gran cançó.
2: A veure qui tenassos de dir avui que la libertad és com un velero que se adentra en el mar para en el cielo dibujar gaviotas.
1: Poden dir el que vulguin.
2: Què és per vostè la llibertat? Què suposa per vostè la llibertat? Què anhela vostè de la paraula llibertat? Recordi que la seva llibertat acaba on comença la meva i que...
1: Ai, quin susto. He portat tots els tòpics, de les cançons.
2: Sí,
3: és la playlist, la playlist del Robert Caló, eh?
2: Avui l'audiència d'aquest programa se sentirà libre, lliure, de dir el que vulgui sobre la llibertat. És una pregunta que té miga, és a dir, no és fàcil de respondre, se l'ha de pensar vostè molt bé, perquè recordi, com deia, que la seva llibertat acaba on comença la meva o la nostra i que, a més, no hi ha que confundir llibertat con libertinaje. Per tant, la llibertat per vostè què és? Notes de veu de WhatsApp al 676-760908. Les escoltarem durant tot el programa. 676-760908. Sentis vostè lliure de contestar.
1: Sense envair la nostra llibertat, com sempre.
3: Exacte.
2: Ni hi haurà ningú.
1: Anna Utiel, què és per tu la llibertat?
4: És que avui ens hem posat que no venia gens preparada, dic, bueno, doncs la llibertat és no posar el despertador, no sé.
1: Totalment d'acord. Jo anava a dir el mateix, eh?
4: Ah, sí? Doncs
1: qualsevol cosa, qualsevol dia que no comenci amb un despertador.
4: Exacte, això és ser lliure.
1: Sí, totalment. Pol, què és per tu la llibertat?
5: Per mi ser lliure és quan no has de mirar el rellotge. És a dir, quan fas alguna cosa sense estar pendent de l'hora.
1: A l'estiu, per exemple, quan
5: tota la vida depèn de l'hora, menys quan ets lliure.
1: Totalment, eh?
3: Sí, i tant, és el cal no estar anclat a res, evidentment, no? El poder fer que vulguis sense traspassar certes línies vermelles.
1: Ja estem anclats de per vida, sí, amb la qual cosa tu i jo tenim...
3: Sí. Home, i tant, i tant.
1: Robert.
2: Per mi és, en la cosa més física, banyar-se al mar en pilotes.
1: Oh, mira.
2: Això també, és per mi la llibertat.
1: Això ho has dit més d'un cop, que t'agradava.
2: I després, sí. La llibertat és poder dormir cada nit tranquil, sabent que el dia següent podràs llevar sense tenir comptes pendents amb ningú.
1: Això amb la consciència tranquil·la, digues que sí. Vinga, tenim dues entrades dobles avui.
2: Home, és que clar. Bé, Lluís no Piedrahita, podíem... aquest dissabte, Teatre Coliseum, Barcelona, davant de la Gran Via, allà a la plaça Catalunya, tocada a la plaça Catalunya, doncs allà. A Políticamente Correcto es diu l'espectacle. A Políticamente Correcto. I diu que ens parla de la llibertat, però també del destí. I mentrestant ens planteja alguns temes interessants, debats interessants, que solen estar al carrer, que ell portarà al teatre, que segurament en traurà punxa. A més de tot això, hi posa la màgia pel mig, que ell és prestidigitador. Sí. Llavors, ell posa la màgia pel mig i fa riure. És completíssim. Tenim dues entrades dobles per anar a veure aquest dissabte a les 6 de la tarda, perquè hi ha dos torns, a les 6 i a les 8:30. A les 6 de la tarda, Teatre Coliseum, Barcelona, Lluís Piedrahita, apocalípticamente correcto, perdó.
1: Que jo també havia llegit apolíticamente, eh?
2: Sí, sí.
1: Apocalípticamente correcto. Què és per vosaltres la llibertat? Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat, Anna. Els pressupostos i la vaga de docents han protagonitzat la sessió de control al president de la Generalitat i al govern.
7: Sí, Salvador Illa s'ha compromès a complir amb l'agenda sobiranista d'Esquerra Republicana, mentre la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'obre a millorar l'acord tancat amb Comissions Obreres i UGT.
1: Ho ha seguit des del Parlament el Ricard Jiménez. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Míriam. El diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové, alerta Salvador Illa que si no compleix amb els acords d'investidura no tindrà garantit el seu suport pel que resta de la legislatura. Al seu torn, el president es compromet a complir-los per mantenir la seva confiança.
9: L'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
10: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida.
8: D'altra banda, el govern ha rebut la pressió dels grups parlamentaris a banda i banda de l'hemicicle perquè millori els sous dels docents i posi punt final a la vaga. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat oberta a negociar amb els sindicats convocants liderats per l'USTEC, però dins dels marges de l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT.
11: Avancem, doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
8: Niubó feia referència a la proposta que Educació posarà avui sobre la taula per reconduir el conflicte durant la reunió de la mesa sindical que se celebrarà avui a les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Ricard. Expliquem també que Figueres ha fet aquest matí un minut de silenci per condemnar el crim masclista que va tenir lloc ahir a la localitat a plena llum del dia. Recordem, un home de 48 anys va matar a ganivetades la seva exparella, una dona de 33.
7: L'home havia estat condemnat dilluns a 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per maltractament a la mateixa víctima. Hores després del judici ràpid va ser detingut de nou per agredir-la i la dona va ser citada l'endemà dimarts per l'anàlisi forense i la declaració. Com que ella no s'hi va presentar, el jutge de guàrdia va deixar en llibertat l'home, que més tard va cometre el crim i va ser arrestat al lloc dels fets. És el tercer feminicidi de l'any a Catalunya.
1: I avui, com explicàvem abans, Anna, una nova jornada de mobilitzacions en el sector de l'educació, a la que se sumen els metges.
7: Sí, d'una banda fan vaga les mestres d'escola Bressol, que es manifesten aquest migdia al centre de Barcelona, i de l'altra s'aturen també els metges. És l'onzena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre. També s'han concentrat a les 11 del matí a la plaça Sant Jaume.
1: Tot plegat ho explicareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Nautiel, gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: L'actualitat que

0: exagerat i pregunta com s'aconsegueix un resultat natural.
1: Pues mira, s'aconsegueix sobretot tenint en compte que és molt important no veure el llavi com a únicament el llavi, sinó entendre que el llavi està dintre de la cara i s'ha de fer com una harmonització facial. El llavi envelleix i només el procés normal d'envelliment i amb el pas dels anys els llavis perden aquesta turgència, aquest volum que nosaltres teníem de forma natural. L'anem perdent i van apareixent arruguetes. Què podem fer? Pues hi ha tractaments avui en dia que corregeixen aquest volum que hem perdut sense donar més volum al llavi, corregim també aquestes petites arruguetes que es van fent. També el que podem fer és llavis que estan molt quartejats, molt secs, els podem hidratar des de, amb unes infiltracions amb àcid hialurònic, i això el que fa és una hidratació i com recupera com el brillo del gloss, que diem natural del llavi, sense canviar el volum. I després també podem donar de forma molt natural, harmonitzant el llavi, respectant les proporcions del llavi de forma natural, pues, un toquet que fa que tinguem un llavi més atractiu, perquè a vegades hi ha molta gent pues, que quan somriu se li amaga el llavi, hi ha molta gent que, pues, que té alguna simetria natural de llavi i la vol corregir, pues, una mica tot això ho podem fer. Es pot fer de forma molt natural i ningú ens ha de notar absolutament res.
0: Totes les consultes han estat al voltant de la cara, però anem amb una que pregunta sobre el seu cos. Diu, de veritat existeixen tractaments que ajudin a tonificar el cos o guanyar múscul sense necessitat d'entrenar tant?
1: Sí, sí, existeixen i això és una realitat. El múscul és clau i és importantíssim mantenir-lo perquè amb els anys l'anem perdent. Per tant, és fonamental l'exercici de força. Per a aquells pacients que vulguin millorar la capacitat del seu múscul, tenim tecnologies com un electromagnetisme, que és una estimulació electromagnètica que fa 20.000 abdominals per sessió, 20.000 sentadilles per sessió en 30 minuts. Això està aprovat per l'Agència del Medicament i nosaltres ja fa, pues, l'utilitzem des de l'any 2019, que va sortir aquesta tecnologia amb resultats excel·lents. Això no vol dir que els pacients no vagin al gimnàs. De fet, la gent que més els agrada aquesta tècnica és els pacients que més es cuiden i que més gimnàsia fan, perquè es donen compte que poden arribar a millorar el múscul d'una forma que ells, al gimnàs, no acaben de poder millorar. En segon lloc, tenim molts pacients que s'ho fan perquè, per exemple, han patit algun tipus de lesió, els han operat de la cama, doncs per recuperar d'una forma molt més efectiva aquesta atròfia muscular. Això ho fem en zones concretes. Gent que està perdent molt múscul, gent gran que té sarcopènia i que doncs, ajuda una mica a millorar. Ja no es tracta només de redefinir i fem aquesta tecnologia, ho aconseguim sense cap tipus de problema. A part, és una màquina que és molt, molt senzill. Vens, et posem com una placa, tu notes com la contracció, que realment és molt efectiva, i dura 30 minuts. Normalment fem un promig entre 5 i 10 sessions. Es fan un cop a la setmana, 30 minuts, no et deixa cap tipus de senyal, surts i fas vida normal. Notes la zona treballada, llavors el que recomanem és que el dia següent no es treballi aquella zona perquè s'ha treballat molt intensament durant el tractament.
0: Doncs, si teniu més dubtes sobre medicina estètica, ens les podeu fer arribar al WhatsApp del programa, al 676-760908, o bé podeu visitar la clínica Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia, número 78, aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial, amb resultats naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, a l'Instagram @drabeatrizbeltran o trucant al 93-487-7466. Apunteu, 93-487-7466. Doctora Beatriz Beltran, com sempre, un plaer.
1: Moltes gràcies.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Onda Cero, la ciutat.
0: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
7: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, Míriam. Què tal? Com esteu? Bon dia.
0: Quins nervis. Compte enrere per al Barça femení.
8: Home, molts nervis, perquè... Bé, anava a dir que no cada any es juga una final de la Champions, però amb aquest equip, amb el Barça femení, no és de... No és del tot cert, perquè en porta unes quantes. A veure, que sigui un costum no significa que no s'hagi de valorar i que ho gaudim, no? I que, sobretot, li donem el mèrit que li correspon, perquè és una bestiesa el que estan fent aquestes jugadores, que s'estan entrenant ara mateix a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, en la que ja és l'última sessió preparatòria abans de viatjar demà al migdia cap a Oslo, on dissabte jugaran aquesta gran final de la Champions contra l'Olympique de Lió, contra l'Olympique, perquè és el rei d'Europa. 8K Champions té l'equip francès, per tant, el partit promet emocions molt fortes. Però bé, anem a pams, perquè hem de parlar de com està la situació a dia d'avui. Hi ha un dubte molt important per Pere Romeu, i és que Irene Paredes ahir no es va entrenar amb el grup. Veurem la seva evolució. La deixem com a dubte seriós. En l'apartat positiu, Graham Hansen, Doña Caroline, ja s'entrena amb normalitat i, per tant, estarà disponible. De totes maneres, ahir Pere Romeu, en el Media Day, ja va dir que era optimista i que estava segur que totes dues jugadores podrien jugar. Graham Hansen segur, perquè ja s'entrena, com deia, però també Irene Paredes. Un Pere Romeu que admet que el seu equip arriba a la final en un gran moment.
9: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, en línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
8: Compte, Míriam, que si el Barça guanya aquesta final, atenció, sumarà els 4 títols d'aquesta temporada. Ja guanya la Supercopa, guanya la Lliga, dissabte passat va guanyar la Copa de la Reina, doncs ara guanyaria la Champions.
0: Quin es crec.
8: Saps que m'encanta el nom de Clàudia?
0: Sí, home.
8: Amb l'accent obert a l'A, sempre. Així es diu Clàudia Pina, una pedazo de jugadora del Futbol Club Barcelona, que parla precisament d'aquest repte de tornar a guanyar els 4 títols.
10: Sí, al final es el objetivo desde el inicio de la temporada, ganar todos los títulos. Estamos a un partido de poder hacerlo, así que muy contentas, felices y ojalá se dé así. Bueno, al final todas las finales de Champions tienen esa cosa especial. Creo que son días totalmente diferentes, que se viven de una manera diferente. Es contra el Olympique de Lyon, el rey de Europa, así que vamos a intentar plantarles cara, obviamente, ir a por el partido y llevarnos esa final.
0: No, preciós el de Clàudia. Víctor, el meu fill petit s'hagués hagut de dir Clàudia si hagués estat una nena.
8: Ai, sí, ostres, en sèrio?
0: Sí,
8: aquest, mira que fa anys que ens coneixem i
0: però
8: aquest de temps
0: no
8: el sabia. Sí. Doncs mira, ja tindríem dues Clàudies,
0: això,
8: la teva i la... És un nom que m'encanta, eh? Des de sempre. Tot i que la meva filla gran no es diu... No, podia haver-li posat a la gran, però bueno, va ser a la petita per un tema personal que havíem de posar a la primera, però l'audiència estarà dient, i a mi què cony m'importa el fill de la filla del Víctor i...
0: Sí que
8: li
0: interessa,
8: bueno,
0: sí.
8: El de la Míriam sí, però el meu no crec.
0: Vinga, va, ja han operat Fermín López, com està?
8: Sí, amb èxit, el van operar ja a la tarda de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis. El comunicat mèdic del Barça no especifica el temps que s'haurà d'estar de baixa, però vaja, mínim dos o tres mesos segur. Jo parlant amb metges especialistes, traumatòlegs, m'han dit que 3 mesos segur, perquè és una lesió que, si no és extremadament greu, perquè és una fractura al dit petit del peu, sí que costa molt de recuperar i té un postoperatori complicat, no? Per tant, uns 3 mesos de baixa, amb la qual cosa, i aquesta és la pèssima notícia, és que Fermín es perdrà al Mundial i molt probablement també l'inici de la pretemporada amb el Barça. El seu company i amic, Pedri, lamenta la lesió del bo de Fermín, del Campillo.
11: Como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro. Ya nos los está dando en el Barça y en la selección. Y bueno, es un palo para todos, porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces. Tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
0: I que és molt jove, tu, que encara li queda més d'un Mundial per endavant.
8: Exacte, és una llàstima perquè recentment, recordem que Fermín va guanyar l'Eurocopa amb la selecció espanyola, va guanyar l'or als Jocs Olímpics de París de forma consecutiva i era una miqueta posar la cirereta al pastís. Clar. Jugant i potser, per què no, guanyar el Mundial. Però els culers veuran la part una mica positiva i dir, bueno, doncs mira, recuperarà i arribarà, podrà descansar i arribarà fresca a la temporada, també molt exigent amb el seu equip, amb el Futbol Club Barcelona.
0: Vinga, i bona notícia pel Girona.
8: Sí, perquè Alejandro Francés, que es va retirar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid, plorant com un nen petit, però és que la banqueta estava assegut i era absolutament inconsolable, a llàgrima viva, perquè es temia una lesió greu al genoll. De fet, li feia molt mal i tothom pensava que realment s'havia trencat de veritat. Doncs no, les proves que li van fer ahir van confirmar que no té cap lesió i que, per tant, no està descartat pel partit de dissabte contra l'Elx. Serà dubte fins a darrera hora, però en principi té possibilitats de jugar un partit que és absolutament transcendental, perquè el Girona, recordem, es juga ni més ni menys que continua o no a primera divisió. Si guanya, aconseguirà la salvació; si perd o empata, baixarà a segona divisió. Per tant, mira, és una bona notícia dins d'aquest drama, no? Perquè dissabte, que ningú, demà ho expliquem tranquil·lament aquí a la ciutat, però dissabte a les 6, final de la Champions femenina, i a les 9 el Girona es juga la salvació. És a dir, serà una tarda vespre de dissabte d'aquelles que la gent vagi al súper, agafi tot el que hagi d'agafar, perquè no ens mourem de casa. Qui sí que es mouran són els de la Premier League, perquè ja tenen campió. Vull dir, l'última jornada, la d'aquest cap de setmana, no es juguen res a nivell de campions, perquè l'Arsenal ho ha aconseguit, s'ha proclamat campió de la Premier 22 anys després de l'últim títol. I a més ho va aconseguir d'una manera ben estranya, no? Tots asseguts allà en una sala mirant el partit entre el Manchester City i el Bournemouth. Si empataven els de Guardiola o perdien, l'Arsenal es proclamava campió, i va passar el segon que he dit, l'empat. Van empatar a 1 i, per tant, els Gunners van poder proclamar-se campions, i d'aquesta manera tenen l'oportunitat de redonir la temporada guanyant la seva primera Champions, ja que recordem que dissabte, dia 30, disputaran la final d'aquesta competició, de la màxima competició europea, contra el PSG a Budapest. Encara en futbol, avui a les 9 del vespre tenim un partidàs, Final de l'Europa League. Es decideix el primer títol europeu, el primer títol continental de la temporada. El juguen el Friburg d'Alemanya contra l'Aston Villa anglès al Beşiktaş Park d'Istanbul.
0: Vinga, i més apunts de l'actualitat esportiva.
8: Mira, una coseta et porto de bàsquet, perquè la Sisa Joventut té partit avui. És un duel pendent de la jornada 30 de la Lliga Endesa. Juga a la pista de la Laguna Tenerife a partir de les 9, hora catalana. Els verdinegres, recordem, que busquen la classificació matemàtica pels play-offs contra més un rival directe. Sentim la valoració del seu jugador, Simon Birgander.
12: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir ahí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno, y tenemos que llegar ahí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada, como tú dices, lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff. Y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
8: La penya és sisena amb 19 victòries, el Tenerife és setè amb 17. Falten dues jornades per acabar-se la lliga regular de la Lliga ACB.
0: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies. T'escolto demà.
8: Demà parlem de, del femení, que també tindrem cosetes, eh?
0: Apa, segur que amb bones notícies. Adéu.
8: I dona'm bé. Vale. Sí.
7: A Onda Cero, la ciutat.
0: No li he preguntat al Víctor què és per ell la llibertat, però us ho pregunto a vosaltres.
13: Bon dia. Pues para mí la libertad es poder llegar el viernes por la tarde, que no hay nadie en mi casa, coger el mando y ver lo que yo quiera, sin tener que estar. Mamá, que me llamen, nada, porque mi hija trabaja, mi hijo estudia y mi marido está trabajando. Así que yo los viernes por la tarde soy libre. Libre para ver lo que yo quiera. Buena tarda.
0: Mira, em sumo a aquesta definició de llibertat, meravellosa. Aquell moment d'arribar a casa i que no hi hagi ningú, encara que sigui 10 minutets. I per vosaltres, què és la felicitat? Notes de veu al 676-76-09-08. Nosaltres tornem de seguida.
14: És la una, mediodia en Canàries.
15: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. En el Senado está en marcha la comisión que investiga los gastos de la SEPI. Comparece el auditor de las cuentas de la aerolínea Plus Ultra un día después de que la Audiencia Nacional imputara al expresidente Zapatero por el presunto cobro de comisiones en la gestión del rescate de la aerolínea venezolana por parte del gobierno. Los senadores populares han centrado sus preguntas en intentar saber si Plus Ultra estaba o no en pérdidas antes de la pandemia. Miguel Rodríguez.
16: Los rescates del gobierno estaban destinados a empresas que quebrasen por culpa de la pandemia. Si Plus Ultra ya estaba en quiebra antes, no cumple los requisitos para ser rescatada. El auditor admite que Plus Ultra tenía pérdidas, pero que las salvó gracias a un préstamo participativo. Un préstamo de un banco relacionado con los propios directivos de Plus Ultra y condicionado a que parte del dinero no se pudiera tocar como garantía. Es por ello que podría ser simulado para poner las cuentas en positivo. Han discutido el auditor y el senador popular.
17: ¿Estaba en esa situación antes de pandemia?
18: ¿Pérdidas?
17: Sí.
18: No estaba en causas de disolución por los créditos participativos que tenía.
17: De los 6,3 millones de euros, había 4 millones retenidos.
18: La cuenta que está depositado el dinero es de Plus Ultra.
17: Cuenta indisponible.
16: El auditor ha recordado que su informe no estaba destinado a conseguir ningún rescate y solo se limitó a plasmar lo que decían las cuentas.
14: El líder del PP descarta presentar una moción de censura contra Sánchez, tal y como le pide Vox tras la imputación de Zapatero. Dice Feijóo que hay más motivos que antes para hacerlo, pero que todo depende de los grupos que han venido dando apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.
19: Hacer una moción de censura para confirmar al gobierno, comprenderá usted que es bastante infantil. Ahora bien, la situación que está viviendo en este momento en España es una situación inédita. Y yo vuelvo a reiterar, los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
14: El secretario general de la OTAN ha confirmado que Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania. Mark Rutte asume la decisión y asegura que no debilita ni el compromiso de Washington con la defensa mutua ni las capacidades operativas de la alianza. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
20: Mark Rutte dice que la OTAN asume que va a haber nuevas reducciones de tropas norteamericanas con el tiempo.
21: We know that adjustments will take place over time.
20: Lo que espera es que estas reducciones se produzcan de forma estructurada.
21: In a structured way.
20: Pero en cualquier caso, asegura que las reducciones anunciadas hasta ahora por Estados Unidos en Europa no están afectando a la defensa europea. Y sobre el futuro compromiso de Estados Unidos,
21: and yes, the US will stay involved in Europe.
20: Dice que no tiene ninguna duda que Estados Unidos seguirá presente en Europa, comprometido con la defensa no solo convencional, sino también nuclear de sus aliados europeos.
14: La decisión de Estados Unidos de reducir su presencia militar en Europa llega en pleno repunte de la tensión en los países bálticos. De hecho, esta misma mañana Lituania ha activado las alarmas antiaéreas y ha enviado una alerta automática para evacuar a los habitantes de las zonas afectadas a refugios. Diana Rodríguez.
22: Alerta que ha saltado en los móviles de los lituanos después de que las defensas aéreas de Vilna avistaran un dron en la frontera procedente de Bielorrusia. Advertencia del gobierno instando a todos los ciudadanos de la capital y de otras zonas a ponerse a resguardo en los refugios, mientras que los dirigentes lituanos, incluido el presidente, también han sido llevados a un lugar seguro. Robertas Kaunas, ministro de Defensa.
23: Esta es la realidad. Hay una guerra cerca. Drones militares sobrevuelan las proximidades de Lituania, Letonia y Estonia, y ante la creciente amenaza, la seguridad de nuestros ciudadanos, debemos advertirles.
22: Se ha activado también una misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, pese a que la orden de evacuación se ha levantado a las 2 horas.
14: Y sepan que España lidera la investigación clínica a nivel mundial, algo que demuestran los más de 960 ensayos iniciados el año pasado, que sitúan a nuestro país en el primer lugar de Europa y en el tercero a nivel mundial tras Estados Unidos y China. Belén Gómez del Pino.
1: Ensayos que se presentan como una oportunidad para los pacientes, especialmente aquellos que han agotado líneas de tratamiento sin obtener el resultado buscado. Aproximadamente el 40% de los ensayos clínicos se dirigen a oncología y algo más del 20% a enfermedades minoritarias. Desde su doble papel como investigadora y como paciente que participa en uno de ellos, Marisol Soengas explica las diferencias de perspectiva.
3: También para ofrecer una esperanza de vida. Lo que queremos es ganar tiempo. Y ese ganar tiempo, claro, los científicos siempre decimos, no, nosotros trabajamos para el paciente del futuro, porque tardas mucho. Pero los pacientes necesitan ahora.
1: Actualmente participan en España más de 170.000 personas en ensayos clínicos. Existe un registro centralizado de esos estudios clínicos, pero son los médicos y las asociaciones de pacientes las guías para acceder a ellos.
14: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
15: Este viernes hay Radio Estadio con Edu García.
4: Una final nos espera para intentar reinar en Europa.
5: Liderar quiere decir servir al equipo con el talento que tienes.
24: Desde Atenas, Real Madrid-Valencia, semifinal española en la Final Four.
25: Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar.
4: Este viernes, en la app y en la web de Onda Cero, desde las 8 menos 20, Radio Estadio Europeo entre canastas.
15: Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
0: Passen gairebé 6 minuts de la una. Seguim en directe aquí a la ciutat. I ara us volem parlar del projecte Mans Agrosocials de la Fundació Catalunya La Pedrera, que té com a objectiu la integració social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat. I per saber-ne més ja tenim aquí a l'estudi el Jordi Valari, director de Mans Agrosocials. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
26: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Mans es defineix com un projecte de persones abans que de productes, joves i persones en situació de vulnerabilitat que troben una oportunitat real de futur. Què sents quan veus com aquesta missió social es converteix, es concentra en històries de vida dins la Fundació Catalunya de la Pedrera?
26: Bé, bueno, el que realment emociona de Mans no és només que som una empresa que ens dediquem a la comercialització de fruita i verdura, fruita seca i llegum, sinó que és un espai on les persones poden recuperar doncs, aquesta confiança, aquests hàbits, aquesta autoestima i aquestes oportunitats reals que els oferim per poder fer el salt a l'empresa ordinària. No? I aleshores veure gent que arriba doncs, a un estat o amb unes dificultats i que amb el temps va guanyant aquesta seguretat i aquesta confiança, doncs entens la veritat doncs, el sentit que té el projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera.
0: I aquesta aliança entre Mans i Alícia, que neix d'un compromís de compartit amb el territori, la salut i una alimentació amb valors, com explicaries en paraules senzilles què fa tan especial aquesta relació i com es tradueix en el dia a dia a l'obrador de Mans?
26: Bé, aquesta relació amb Alícia és una relació molt especial, no? Perquè al final som tots de la casa. I a més combina dues coses que són molt potents. Una cosa és el coneixement gastronòmic que té Alícia i l'altra banda és el compromís social que té Mans. No? I la unió d'aquestes dues coses doncs, fan que sigui molt potent. En aquest sentit, Alícia el que fa és que ens ajuda a transformar aquests productes doncs, tan senzills com és la llegum, amb plats saludables. I Mans, doncs això, doncs a l'obrador de Mans els cuinem i els comercialitzem doncs, perquè la gent els pugui gaudir en els supermercats.
0: Uns llegums que són boníssims, ecològics, de proximitat, sí. Cuits amb cura perquè mantinguin la seva textura i el sabor autèntic. Escolta, quan esteu al vostre entorn, aquests llegums, què us diuen les persones que els proven per primera vegada?
26: Bé, el que més sorprèn, o el que més ens diu la gent que els sorprèn, és que molta gent espera un llegum que sigui correcte, vull dir, normal, però que quan els tasta destaquen la textura, el gust natural i el fet de que no sembla que sigui un producte industrial. Perquè el procés que fem nosaltres de cocció és un procés amb una tècnica diferent que dona aquest valor afegit que, bueno, doncs que fem que els productes, en aquest cas la llegum, tingui doncs, organolèpticament totes les seves propietats.
0: Parlem de dades, de tones de producte o de punts de venda, però ho dèiem, al darrere hi ha persones, mirades i canvis reals. No sé si hi ha alguna experiència, un moment concret relacionat amb mans que t'hagi marcat especialment i que resumeixi el sentit d'aquest projecte.
26: Bé, bueno, a veure, de moments hi ha molts, no? Perquè des del 2013 que estem treballant al mercat, doncs el que sí que és veritat és que per definir moment, doncs em quedaria amb els moments en què les persones entren a mans en una situació de dificultat, una situació de vulnerabilitat, i que en el moment en què entren doncs, comencen a sentir-se útils, a sentir-se valorats, capaços, i que això fa doncs, un canvi de mirada que és molt potent, no? I al final doncs, vendre llegum, vendre fruita seca o vendre fruita i verdura no deixa de ser el vehicle perquè aquestes persones doncs, puguin passar i fer aquest traspàs a la vida ordinària, que en diríem doncs, l'empresa ordinària. No?
0: Fem ara una mirada per acabar cap al futur, cap a les noves línies de plats de verdures i llegums i la seva arribada a més canals. Quin somni t'agradaria que es fes realitat amb aquest projecte? Com t'agradaria que Mans transformés la manera de menjar i de viure al nostre territori?
26: Bueno, transformar la manera de menjar és molt agosarat, no? Però el que sí que, si parlem de somnis, doncs diríem que Mans ajudi a fer que la gent doncs, mengi més fàcil, mengi millor, que sigui més proper, més conscient, que els llegums que treballem nosaltres, que són plats doncs, amb llegums amb verdures o llegums amb altres productes que estem fent, doncs arribin a moltes llars, a moltes escoles, hospitals, podrien arribar també a diferents menjadors, a col·lectivitats, i que la gent que entengui bueno, que darrere d'un aliment bo també hi pot haver-hi territori, també pot haver-hi salut, sostenibilitat i sobretot un impacte social.
0: Jordi Balari, director de Mans Agrosocials, moltíssimes gràcies per tornar aquí a la ciutat.
26: Gràcies a vosaltres.
7: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: I com cada dimecres a aquesta hora anem al cinema, avui paga l'entrada i les crispetes l'Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
0: Estem sorpresos avui.
8: Sí, sí, sí.
0: Amb aquesta sèrie.
8: Ho dèiem, que...
0: Sí, sí, sí.
8: Sí, perquè, va, anem a dir el títol sorpresa. Ràpidament, tot i que ho hem de recordar, jo sí. Sempre a veces.
0: Una gran sorpresa.
8: Exacte, hem de recordar que l'últim dia, quan ho vam dir-ho, o almenys quan ho vaig comentar sí. Amb antena, vaig dir no l'he vista, perquè pràcticament
0: feia
8: una setmana que estava, diguem, a Movistar, perquè és una sèrie original de Movistar Plus, sí. Però com havia guanyat un premi al Festival de Cannes Sèries, que s'està convertint just, en fi, just pràcticament al moment de l'estrena, que es va estrenar el 23 d'abril, doncs vam dir, vinga, endavant, anem amb aquesta sèrie. I, en fi, ara ho comentarem, però ho diem sempre, molt recomanable, però amb aquesta sèrie potser hauríem de dir que passin el primer... Si algú té dubtes, que espero que no, després d'escoltar-nos, que passi el primer episodi i veurà com a partir del segon episodi sí. Hi ha un canvi, fins i tot hi ha una elipsi, hi ha un salt temporal, i a partir d'aquí es trobarà, no dic amb una altra sèrie, però ben diferent de com comença.
0: Totalment d'acord. Jo m'he quedat amb ganes de més.
8: Que sí?
0: Jo sí.
8: Sí, perquè és una història que dona.
0: Sí, sí, sí.
8: Diuen que no, és una història tancada sí. Perquè les pròpies co-creadores han dit doncs, que és una història que és la que és, que en part és molt vivencial dels seus entorns de part d'elles. Fixa que estem parlant tota l'estona en femení, perquè realment a nivell de creació, de direcció, de guió i de protagonista, tots són dones.
0: Expliquem una miqueta de què
8: sí,
0: va aquesta sèrie.
8: Sí, sí, mira, el que dèiem, vull dir, està creada per la Marta Besols i la Marta Loza, i també és important en aquest cas que pel punt de sensibilitat està coproduïda amb la productora Suma Content, que és la productora dels Javis, del Javi Calvo i el Javi Ambrosi, que evidentment hi haurà donat un recolz i segurament aquesta distribució es veu relativament ràpid perquè són 6 episodis sí, de 30 minuts, per tant, en 3 hores la tenim vista i, com dèiem, es va estrenar el 23 d'abril i aquella mateixa setmana la van presentar al Festival de Cannes Sèries, que va en paral·lel al de Cannes, que està aquests dies, i va guanyar el premi al millor guió. De fet, el guió és un guió conjunt de tres persones, de la pròpia Marta Bassols i la Marta Loza, junt amb l'Almudena Monzú, per tant, en aquest sentit. I a la vegada, com també dèiem, doncs està dirigida per tres directores, la pròpia Marta Loza, la Clàudia Costafreda i la Ginesta Guindal. Per tant, a partir d'aquí podia imaginar-nos que giraria al voltant d'algun aspecte que toqués amb alguna dona, i en aquest cas concret la trama gira al voltant de la Laura, que és la debutant Anna Boga, que, com comentàvem, en fi, ho comenta tothom, no estem dient cap novetat, és debutant, però, en fi, si...
0: Recordeu aquest nom, eh?
8: Exacte, Anna Boga, perquè realment fa un paper extraordinari.

extraordinari, creïble del primer moment. Sí. Entrevistes que he pogut escoltar, en fi, ella també feia relativament poc que havia estat mare, per tant lliga una mica amb tota la pròpia història. I diguem que és una noia que es queda amb

0: I ens trobem doncs, que la Laura té un nen petit que es diu Mario, ja té uns quants mesos, i que ja no viu amb el Rubén. I a partir d'aquí, en fi, tota la història de les dificultats econòmiques, però també emocionals, i que es veuen d'alguna manera molt ben plantejat, reflectit en els diferents capítols, que a excepció de l'últim que és Berlín i el primer que és Pròleg, els altres quatre són el nom d'una casa, és a dir, si recordo malament, la casa dels pares, la casa de les amigues,
1: la casa de l'artista
0: i després la casa dels esperits, sí. Que marca una mica aquesta pròpia, diguem, itinerari vital que ja va passant per Barcelona, amb totes aquestes dificultats d'una mare, en fi, que té grans problemes per seguir endavant amb la seva vida a Barcelona, i que introdueixen aspectes com la família o les famílies no tradicionals, les parelles i les precarietats i expectatives que poden tenir doncs, gent de la seva generació, però que, bueno, que fa que es desenvolupi molt bé. Ja ho diu el propi títol, no? Jo sempre a vegades ja diuen que el títol abraça aquestes contradiccions al voltant d'un tema que he de reconèixer que jo com a concepte no el coneixia, que és el de la maternitat dissident. Aquestes maternitats no vol dir no desitjada, vol dir no planificada, o fins i tot una maternitat, diguem, no convencional. I, per tant, algunes d'aquestes directores, guionistes i part de la producció doncs, també han passat per situacions, diríem, similars o inspirades del que li passa doncs, a la Laura.
1: És que la història és totalment creïble, segur que qui més que menys coneix un cas semblant, i és el que enganxa, no?, d'aquesta sèrie, i la manera d'interpretar, que a vegades penses... Van en guió, no van en guió, està molt ben fet.
0: Molt honesta i molt realista,
1: sí.
0: I és molt, molt creïble.
1: És el que enganxa.
0: Han treballat molt, es nota doncs, que el conjunt de productores, guionistes, directores han treballat molt còmodes i molt bé, perquè te la creus en tot moment.
1: Totalment.
0: Te la creus.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Mira, la pel·lícula hem dit, és a dir, està pràcticament tota rodada a Barcelona i als voltants, i també hi ha un capítol que està rodada a Berlín, perquè tot i que no ho hem dit, ella, just quan està a Barcelona, malgrat que ha nascut aquí, ve de Berlín durant uns dies perquè, en fi, ella treballa allà en temes de concerts, decideix quedar-se aquí i, en fi, després Berlín torna a tenir una mica de protagonisme. I es va rodar durant l'any passat. Bé, el que farem aquesta vegada, com hi ha bastantes localitzacions, no fàcil de trobar, perquè tot és, hi ha moltes seqüències nocturnes, molts plans tancats, però, en fi, ja sabem que això ens agrada especialment. I per
1: no és
0: tant,
1: un problema per l'Eugènia Osaka.
0: No sé si és un problema, però com a mínim intentem minimitzar-lo perquè no ho sigui, o que sembli almenys quan estem aquí que no ho sigui.
1: Exacte. Val?
0: Llavors el que farem és parlar de dos barris o dues zones que passen bastantes coses durant la sèrie, i amb la mesura que tinguem temps, parlem d'una tercera i potser millor un parell d'espais.
1: Vale, perfecte. Doncs
0: comencem per el poble sec Montjuïc. Dic poble sec Montjuïc perquè té bastant protagonisme des del primer episodi, és a dir, ja pròpiament al primer episodi veiem a Laura i a Rubén, és a dir, els dos protagonistes que s'acaben de conèixer i després d'una nit intensa de passió, de sexe i de drogues, ella li diu a ell, perquè en teoria el dia següent ella marxa a Berlín, li diu, escolta, unes amigues meves m'han dit que a Montjuïc, a un lloc que, en fi, que canvia cada vegada, hi ha una festa rave, una festa rave, no? Anem cap allà. Llavors hi ha un salt des d'on estan al centre i els veiem. Tot això que direm ara dura amb el metratge aproximadament uns 10 minuts i tot és nocturn. Per tant, de cop i volta els veiem caminar per un carrer. Aquest carrer en concret és el passeig de l'exposició, és a dir, aquell del passeig del poble sec, diguem que d'alguna manera lliga el que seria la pròpia muntanya amb el poble sec, a la part més elevada. Veiem un salt, de cop i volta els veiem pujar per unes escales amb un mur. En concret, aquest és el carrer Margarit. És el carrer que puja, diguem, cap al jardí Joan Prats, que ja dona, diguem, el jardí, ja dona l'avinguda Miramar. Això, d'alguna manera, si no has estat per allà, és una mica complicat saber-ho, però hi ha diverses escales que pugen amb bastants grafitis. Una de les parts que es veu un mur és del camp de futbol de la Satàlia. Llavors, això, repeteixo, és una mica complicat identificar-ho perquè és de nit. Hi ha algun contraplà, llavors, si coneixes alguna de les cases del passeig de l'exposició, doncs pots anar una mica relacionant. I una miqueta de treball de camp. Moment per allà i acabant d'identificar. Per tant, pugen per aquestes escales.
1: Has fet tot el recorregut?
0: Aquest sí, menys la festa rave, que jo crec que és algun muntatge a l'altra banda del port i crec que no interessava i per tant aquest l'he deixat. Però sí, tot l'altre ho he fet, no com passa la sèrie perquè van fent salts de llocs un altre, però sí, els he fet tots la setmana passada. Doncs llavors els veiem de cop i volta asseguts amb el que sembla uns jardins, també amb un pla molt tancat, estan als jardins de Miramar, allà la gran esplanada de Miramar, el que és aquell gran mirador tan espectacular, construït amb el seu dia i dissenyat tant per Rubió i Tudurí com per Forestier, i hi ha un moment que es pot identificar que estan a la font aquella propera perquè darrere es veu una escultura, i en aquest cas hi ha diverses escultures femenines allà, i una d'elles és la Pomona o la Bremenadora,

0: que en fi és la deessa, és una escultura d'en Pau Gargallo, Pablo Gargallo, que és, diguem, la deessa romana de la fruita i la flora. Per tant, aquesta deessa o aquesta escultura està allà i, per tant, ja identifiquem que estan allà. Sí, sí. D'allà fan un salt i tornen cap a darrere, el que seria la part de la carretera de Miramar, que és el mirador, allà també hi ha una escena divertida entre ells. Continuen, els veiem més o menys per la zona on hi ha el túnel que passa a l'altra banda del Jardí Botànic, és a dir, la plaça Carlos Ibáñez, i de cop i volta veiem que tornen a estar en un carrer d'aquests, diguem, de gran rampa que puja cap a dalt de la muntanya, en concret és el passeig Martras, que de fet el que fan és possible que hagi passat més d'una, de dos i de moltes vegades, pugen per aquest petit passeig, que és, diguem, peatonal, vianants, allà evidentment no pot haver circulació, i és on està una de les portes, diguem, de la part de darrere dels jardins del Teatre del Grec. Vull dir, llavors ells el que fan, evidentment, aquella hora on van ells està tancat, i el que fan és salten als jardins del Teatre Grec, i veiem algun han fet aquests jardins que, en fi, si algú no els coneix encara, els recomanem molt, molt, més enllà de fins i tot quan hi ha espectacles a l'estiu del Festival del Grec, perquè és un jardí d'aquests estils francès, amb aquells camins, amb tots aquells parterres geomètrics, que els anem veient mentre ells van passejant i es van explicant coses, i clar, no podia ser d'altra manera, si arriben allà, doncs també hi ha varis plans que veiem al Teatre de l'Aire Lliure, si el Teatre Grec, que fins i tot ens expliquen alguna cosa personal vinculada a aquest teatre. És una passejada interessant, que van lligant diverses coses i que, bueno, que ens permet amb salts anar d'una banda a l'altra persona. I pràcticament podríem dir que aquest passeig acaba al Castell de Montjuïc. Per tant, fixeu-vos que van cap endavant i cap a darrere, en concret el fossat. El fossat està a baix, que fins i tot ella li diu, escolta, jo crec que aquí no podem estar. Llavors, després també una història una mica sorprenent que queda una mica aquí, li diu, escolta, marxem d'aquí. Però bé, veiem, fan tot això i just d'aquí hi ha alguna altra escena que no val la pena comentar i al final acaben amb aquesta rave. Per tant, és tot un passeig, diguem, per la muntanya, que no es pot fer d'aquesta manera, però que és interessant de fer-lo.
1: Ells ho han fet així. Seguim al Poble Sec?
0: Sí, ens quedem al Poble Sec, perquè a l'episodi 3 hi ha un moment que veiem just al començament del capítol, veiem a la Laura amb el seu nen, el Mario, així, diguem, el porta davant agafat, penjat, i veiem que hi ha una diada de castells, i en concret hi ha un moment que, si ens fixem, són els castellers del Poble Sec, i en concret estem a la plaça del Sortidor, una de les places més característiques del Poble Sec. Algú pot pensar, tots són plans tancats, com és possible saber que és aquesta plaça? Hi ha un moment que hi ha un pla amb una façana, aquella façana d'aquell color blau i vermell, blau, pertany als maristes Anna Rabell, i per tant allò és Blasco Garay, llavors,
1: ja
0: ho identifiques, ho acabes de controlar i veus que allà davant està un dels restaurants que darrerament en moltes pel·lícules i sèries n'hem comentat. I per acabar, hi ha un moment, la continuació, diguem, d'aquesta seqüència amb els castells, que es troba el grup d'amigues, que també tenen una mica de protagonisme, que entre elles, de que les seves amigues està la Marta Besols, és a dir, la que és co-creadora i co-guionista, i hi ha un moment que Laura, amb uns grafitis que hi ha darrere, fa un ball de twerking, doncs bastant, bastant important, amb el qual jo sempre he dit aquests balls tan rítmics de glutis i malucs.
1: Ho fa molt bé,
0: Ho fa molt bé, ho fa molt bé, més enllà que seria absolutament incapaç de fer un sol moviment, hem de dir que ho fa molt bé, no sé quantes vegades m'ha assajat, però ho fa molt bé.
1: Molt bé, ara sí, sortim del Poble Sec.
0: Ara sortim i ens anem a l'altre barri, que té un gran protagonisme, que és el Raval. El Raval, darrerament, hem passat moltes temporades dient que no es rodava pràcticament res al Raval.
1: I seguirem, potser.
0: Sí, i aquesta temporada crec que aquesta és la quarta pel·lícula o sèrie que té gran protagonisme al Raval. I continuem. Aquí el té, és a dir, pràcticament podem dir que dels primers plans i seqüències de la pel·lícula passen a ells dos quan es troben, la Laura i el Rubén, després d'una trobada intensa. Els veiem al carrer caminant, en concret és també nocturna, tota nocturna. En concret és al carrer Sant Rafel, és a dir, al costat de la Rambla Raval i on està la Filmoteca. Els veiem caminant, si identifiquem el carrer, just hi ha un moment que es veu unes vidreres, són les de Casa Leopoldo. Això sí que no, si no saps que està al carrer Sant Rafel és impossible perquè no es veu el rètol, i entren just en un hotel, el gran hotel que hi ha en aquella zona que dona la Rambla Raval, que és l'hotel Barceló Raval, un 4 estrelles, un hotel important de la zona, però sobretot que es caracteritza, diguem, per una, podem dir, il·luminació i decoració entre molt moderna i, en fi, molt confortable, però sobretot aquest edifici de forma el·líptica que té aquesta, diguem, aquesta mena de pell d'acer inoxidable que el fa, diguem, reservat des de dins i que, per tant, des de fora no es veu. Doncs allà tenen una, ells dos tenen una seqüència que no diríem res més, amb la que participa la Neus Asensi, que es diu Salut, i que tu t'imagines que va d'una cosa i la seqüència va d'una altra, i per tant, bueno, és curiosa la seqüència.

0: curiós.
1: Tota aquesta seqüència passa, diguem, a dins del que és el bilunch, el que és el lobby d'aquest hotel. Val?
0: Déu-n'hi-do. Marc, el coneixes, aquest hotel, perquè si no jo no el vaig...
1: Bé, a aquest moment situes i que va a Sant Rafel de gires, va, ja l'identifiques, sobretot una mica aquesta decoració amb aquests colors roses, liles, aquest bar que té molt modern, un lloc també recomanable, que evidentment el bar el pot utilitzar tothom. I d'un bar saltem un altre, saltem al bar 49 Robador, que està al carrer d'en Robador 49, sí. És a dir, el que està a l'altra banda d'aquesta plaça, la plaça Salvador Seguí, que és la plaça on està la Filmoteca, carrer Sant Pau, perquè ens situem.
0: Vale.
1: Allà passen dues seqüències. Aquest bar és un bar petitó, com tants de la zona, però utilitza part, com fan tants altres ara, la terrassa que dona a la plaça Salvador Seguí, i per tant allà hi ha dues seqüències en les quals trobem diferents trobades entre el Rubén i la Laura, quan ja estan separats, alguna vegada per qüestions econòmiques, altres per l'intercanvi del Mario... Ho dic d'aquesta manera perquè amb les dues seqüències que apareix, que és el primer episodi i el tercer, fan plans diferents. Un fan mirant cap al carrer d'en Robador i sembla un bar,
0: sí, i un altre
1: mirant cap a la Filmoteca i sembla un altre bar, però estem al mateix.
0: Bueno, s'ha d'aprofitar, tu.
1: Exacte, i de fet els havien rodat un darrere l'altre, i per tant, repeteixo, el bar 49 Robador, just, diguem, en aquest sentit allà. I per acabar tota aquesta zona, allà és on viu el Rubén. El primer episodi no es pot saber ben bé perquè és molt nocturn i no es pot veure, però hi ha dues vegades que ella s'apropa i sabem que és aquella zona, en concret és el carrer d'en Robador 31. Uh-huh. No sé si el pis és allà dins, perquè clar, això no ho podem saber, però la porta segur, perquè en fi, localitzant-la i veient-la...
0: Sí, és bastant
1: pla...
0: típica d'aquest barri.
1: Exacte,
0: àrea,
1: és el carrer Robador 31. Per tant, també tota aquella zona, diem el Raval, però pràcticament podem dir aquells quatre carrers, Sant Pau, Robador, Sant Rafel i Rambla de Raval, sí. Aquesta quadrícula que fa que on van rodar, suposo que van rodar un dia o dos,
0: van
1: i van
0: aprofitar
1: rodar totes les seqüències.
0: On anem ara?
1: Doncs anem al tercer barri, o a la tercera zona, més que un barri aquí, que és el Parc de la Ciutadella. I fem un salt i ens anem a l'episodi 4, en el que després d'una situació tensa, que no podem dir que passa amb el pis que ja està vivint, que en tot cas intentaré parlar-ne ara, doncs hi ha un salt de dir, escolteu, calmem-nos una mica, portem un capítol de moltíssima tensió, francament, amb aquesta, no diré pobra noia, però aquesta noia li passa de tot, al final, com diu en el moment, jo també vull que algú es preocupi de mi, perquè, en fi, no és gens fàcil la vida que porta. Després d'aquesta situació, la veiem dins d'un espai tancat, amb molta vegetació, que entra la llum per les teulades, etc etc. Això és l'Umbracle, un d'aquests espais que s'ha renovat, un espai que torna a estar obert a la ciutat, en el sentit que està molts anys tancat, i que si hi ha algú que ens escolta que no el coneix, val molt, molt la pena veure. És una mena d'espai, diguem, amb molta vegetació forània, que s'intenta doncs, reproduir diguem, espais o condicions climàtiques de boscos d'aquests ombrívols i boscos humits, que té uns bancs, que entra la llum per les arcades que hi ha de ferro, amb un ferro d'aquest, diguem, colat i vigues de ferro. Repeteixo, passa en un petit moment només a la sèrie, però que val molt la pena veure-ho, perquè a més a dins està tranquil, està molt bé.
0: No me'n recordo ara d'aquesta escena, estic intentant recordar...
1: Just a la part final de l'episodi 4, després d'una tensió que li passa al pis... No direm que l'han d'ajudar, llavors de cop i volta hi ha un salt i llavors la veiem a ella, a continuació d'això la veiem a dins del Parc de la Ciutadella, diguem, tombada a la gespa, amb el nen, relaxada, sota un dels tilers que hi ha típic i característic al Parc de la Ciutadella i que, a més, amb aquesta seqüència, ella, dels pocs moments de relax dels tres primers episodis, o dels quatre, ella pren una decisió probablement la més important de totes les que pren durant la sèrie.
0: Ara sí, m'ha vingut al cap.
1: Després. La continuïtat de la seqüència, o diguem, de tot aquest tram, la veiem aquestes majestuoses arcades del Passeig Picasso jugant amb el cotxet amb el nen, la tornem a veure a dins del Parc de la Ciutadella i com surt per la porta que dona al Passeig Picasso i allà arriba amb un cotxe a Rubén i fan, diguem, anava a dir l'intercanvi.
0: L'intercanvi, sí.
1: Per tant, diguem que tota aquesta zona també té un protagonisme important. I no sé com anem de temps.
0: Anem bé.
1: Sí. Doncs escolta, anem a parlar també, dèiem, aquestes quatre cases. Hi ha la casa dels pares, que tot allò no hem dit, però que és a Santa Coloma Gramenet, al barri de Singuerlin.
0: Ho diuen, no? En un moment, em sembla.
1: Sí, a més els carrers es poden identificar, fins i tot els dos bars, però lògicament hem de prioritzar i en aquest cas hem escollit uns altres. I quan deies que també és la casa de l'artista, està en una festa amb les seves amigues, llavors l'Ivan Morales, que fa d'un amic, però que no diuen res més, amb aquesta festa li diu, escolta, diu, he de marxar dos mesos a Nova York, si vols vine a casa perquè necessito algú que em cuidi els gats. La veritat és que quan entra a aquella casa hi ha gats per tot arreu, o sigui que t'agrada molt

0: els gats.
1: De casa, eh?
0: O tens... Aquest és l'episodi 4, que es diu La casa de l'artista. Sí. Allà li succeeixen altres problemes. A cada casa, amb els pares, amb les amigues, la casa de l'artista, a cadascun ha tingut una situació que podien dir no ha sigut còmoda. I aquí la situació complicada, ho podem dir obertament, és perquè just la porta del costat és un apartament turístic, és un allotjament turístic, i per tant ja ens podem imaginar el que li passa, les dificultats que té, doncs, per poder dormir tranquil·lament. Doncs tot això passa al carrer Ample, és a dir, al barri gòtic, en concret al carrer Ample 37, per tant entre la plaça La Mercè i l'edifici de Correus, que tants cops en parlem. També algú pot pensar... si no surt cap exterior, només veiem l'entrada, que es pot saber, perquè hi ha un parell de plans, fins i tot quan hi ha aquesta situació difícil que hem vist abans, que ja entra, surt de casa i entra en un restaurant que, si ens hi fixem, es diu Pizza Passa, i que és just davant. Per tant, localitzat aquest, que està al carrer 44, localitzat al davant, i com hi ha un pla general a dalt de les dues terrassetes o balconets, sí, ja veus que és exactament allà.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, mira, si
0: anem dient de tant en tant algunes historietes, truquets, perquè la gent digui, però com pot ser? Potser s'ho inventa? No, mai m'invento res. Si algú no ho conec, doncs no ho diem, sempre hi ha alguna referència que ens pot portar una pista, i això sí, després una miqueta de treball de camp.
1: Així que quan veieu una sèrie que recomana l'Eugeni, doncs feu tot aquest procés i jugueu una mica a localitzar tots aquests llocs. Eugeni, on anem
0: el proper programa, que vam estar a punt de fer un canvi, però no, vindré el dia 3, que sí, és just un dimecres abans del dimecres, que serà una de les estades del Papa, un dels dies que estarà a Barcelona. Sí. Per tant, ja sé que fareu un programa, com tots, molt xulo, però aquell especial de...
1: Intentarem a prop
0: de Sagrada Família. Sí. Jo no hi podré ser-hi, però llavors el que farem la setmana anterior, el dia 3, farem un programa especial de pel·lícules i sèries rodades a la Basílica, és a la seva família. Algunes n'hem comentat, però en comentarem fins i tot algunes que no és gens habitual, que han estat rodades a dins. Per tant, temporalment parlem d'algunes pel·lícules sèries que no n'hem parlat, i d'altres, diguem que ens explayarem una mica més amb la localització que és la Basílica de la seva família. Per tant, farem una mena d'homenatge previ la setmana anterior per parlar de la Basílica de la seva família, i així vosaltres podeu continuar després, segurament d'un lloc molt privilegiat, explicant a tots els oients quines són les coses, allò que diuen en castellà, que se cuece por los alrededores, no?
1: Home, segur que hi ha moltes sèries que s'han rodat allà a la seva família.
0: Moltíssimes.
1: Segur que em demanaràs més temps de...
0: Però a dins molt poques, eh?
1: Sí?
0: Sí, molt poques.
1: Bueno, tenir el permís, imagino que no.
0: És complicat, i a més, fins fa relativament poc, el que és el recinte com a tal no era fins i tot visitable, per tant l'atractiu era especialment la façana del naixement. Però intentarem parlar de façanes, places i interior.
1: Doncs això serà d'aquí dues setmanes. Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Molt bé, a reveure.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
1: El programa un home que a l'escenari d'un teatre sap fer dues coses importantíssimes: fer reflexionar amb el seu monòleg i il·lusionar amb la seva màgia. És un home que no pretén ni mossegar ni tampoc adoctrinar mentre que fa teatre. Només pretén posar l'espectador davant del mirall de les seves pròpies batalles internes, d'aquelles coses que potser encara no ha resolt o que tampoc té clares. I tot això ho fa mentre arrenca un riures a la platea del teatre.
5: I entre les reflexions que planteja n'hi ha una que és el fil conductor de tot plegat: la llibertat, la que no senten les persones políticament correctes sempre dins d'una cotilla. Això si parlem de la llibertat d'expressió, però és que també hi ha la de pensament o la de comportament. La llibertat empodera l'individu sense estar lligat a coaccions, però ja se sap que tot dret comporta uns deures. I aquí és on el nostre convidat entra a matar, però sense fer mal. I ja se sabe que no hay que confundir libertad con libertinaje.

0: ¿no?
1: Total. Es muy interesante. Sí. Entonces la manera es, por supuesto, que es necesario gente que señale al tirano y que le tire pintura a la cara y que, y por supuesto, vale. Pero también lo otro, no nos olvidemos de que hay que construir lo que sí que nos gusta y no solo destruir lo que no nos gusta.
0: Pues estamos hablando con Luis Piedrahíta, que yo estaba pensando, Luis empezó en el Club de la Comedia, ¿no? Como aquel que dice, su carrera
1: profesional... Sí, no habíais nacido.
2: Sí, tanto
0: sí,
2: que habíamos nacido,
0: sí, habíamos nacido, sí.
2: Pero gracias, Luis.
0: Y hoy queríamos mirar a esos 25 años atrás, que me parece muy interesante que ahora cumplas 25 años de carrera profesional y te enfrentes a un nuevo espectáculo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo muchas veces... lo comento con los amigos. El otro día en concreto lo contaba con Alejandro Dolina, un hombre de radio argentino. Me decía, ¿qué tal, Piedrahíta? ¿Cómo va el nuevo show? Le digo yo, pues aquí, removiendo el mismo chocolate, le dije yo. Y me dijo él, sí, pero no te equivoques, el chocolate es el mismo, pero el que lo remueve es otro.
2: Qué
1: y me parece que tiene toda la razón del mundo. Yo sigo haciendo comedia, sigo haciendo humor costumbrista, pero creo que yo ya soy otro, que he aprendido algunas cosas, algunos libros que he leído, alguna película, alguna conversación con amigos, que me ha cambiado, y aunque el tipo de humor siga siendo este humor poético de la imaginación, un poquito más ingenuo que beligerante, el que lo remueve ya es otro.
2: Pues Luis, nos has dejado a todos con muchísimas ganas de ver este nuevo espectáculo Apocalípticamente Correcto. Recordamos, este sábado 23 de mayo en el Teatro Coliseum de Barcelona a las 6 y a las 8 y media de la tarde. Luis Piedrahíta, es un placer tenerte aquí en la ciudad.
1: Pues muchísimas gracias. Os espero allí con el corazón abierto y los brazos latiendo.
2: Un abrazo, Luis.
3: La ciudad, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarde... a Miriam Frank.
4: A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats, companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o també a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per a cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recordi, 93 533 3535 o també a sisdor.com.
2: I ara el que hem de fer és anar al quiosc per repassar les portades de les revistes del Cor amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, com esteu? Un fruto seco que se cae en la piscina.
2: T'ha agradat,
5: eh? És seco o és mojado? Jo sóc molt fan del Piedrahíta.
4: Com parla i quina gràcia natural que té.
2: Ens ha deixat enamorats
4: a tots. Sí, és fantàstic.
5: Sí, home, sí, totalment. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, va, anem parlant d'enamorats. Va, ben lligat. Comencem amb Pronto. Bueno, no, però el Robert volia cantar.
2: Quan no vol cantar? Per això t'ho dic.
5: No, però a veure si... Ho hem de convertir en un musical, això, sí, algun dia, d'anar fent diferents
2: no
5: cançons.
0: Vam dir que abans que acabi la temporada farem una cançó tots junts aquí, una cosa així, un musical.
2: No sí. Coses, sí. És que no, però és que no te'n recordes quina cançó sí. És no, i estic jugant amb això.
5: No. Val. Val. Serà l'últim dia perquè igual no ens renoven. Però bueno, sí. Anem a, comencem amb Pronto. Famosos conquistados por Leticia.
2: Oh. És una romba de corazones o què?
0: No, home, clar, és que qui no conquereix aquesta dona?
4: La llista de Letícia,
0: Sí, sí.
2: Ah, però no són els de baix, no?
5: No.
0: Són una sèrie que estan aquí dintre.
4: La Pantoja, t'imagines?
2: M'he perdut alguna cosa.
0: Però hi ha algú que cregui que és una mala representant de la institució que ostenta?
2: Jo crec que no.
0: És el millor que els hi ha passat en aquesta institució en segles.
2: Bueno. Sí. No sé si diria tant, però...
0: En quant a imatge pública, jo crec que sí. No sé, és la meva opinió.
4: És la que, de les poques que ha ensenyat una miqueta d'humanitat.
0: Ah, per favor.
5: Sí, sí. Bueno, doncs escolta, famosos conquistados por Leticia, eh? Si em fessin un article famoses conquistades per mi, s'acabava l'article, no m'he anat al titular, perquè no,
4: pàgina
5: no
4: en blanc.
5: Seria cap.
0: Hauríem de fer, sí.
5: Pàgina en blanc. I hasta aquí les famoses.
2: Però, bueno, famosos conquistados por David, punto.
0: David, m'agradaria destacar exacte. Que damunt del cap de la Leticia, en el muntatge de la portada,
5: sí?
0: Hi ha un...
5: Hi ha una corona?
0: Ah. No, hi ha una especial de verano, no? Ja?
2: Ja?
5: Sí. Sí, és molt interessant, perquè és un obsequio coleccionable que diu adelgaza según tu edad.
2: Que pereza,
5: que està molt bé, tu.
0: Que el posin damunt de la Letícia.
5: Sí, home, depèn de la...
0: Sí, sí.
5: Sí, bueno, clar,

0: Ella té edat de que ja no pot adelgazar más, però bueno. Anem amb Isabel Pantoja. Lo que esconde la reconciliación con sus hijos. Bueno.
1: Cling, cling.
2: Clar, els diners esconden.
3: I tant.
0: És que és així, eh? És aquí. I projo sin pasarse. Del precio justo, eh? És que és així, eh? Bueno, anem amb Colate. Colate acusa a Paulina...
1: Com?
0: D'agressió.
2: Verge Santa.
1: Quants anys fa que no estan junts aquests?
2: 25 o 30.
1: Sí, no?
2: Es van divorciar, jo crec que el 2002, no sé.
1: Mare de Déu. I a ell, a ella, eh?
4: En què any se divorciaron Paulina i Colate?
1: Està parlant amb la
3: seva amiga. Sí, ell l'acusa a la Paulina, eh?
2: Diu, en marzo de 2012 se separaron formalmente Paulina Rubio i Colate Vallejo Nájera, que és el germà de la Samantha del Masterchef.
1: Sí.
0: Imagina't. Doncs, escolta, bueno, home, la Paulina, allò cabrejada, ha de ser molta Paulina.
1: Sí, molta Paulina.
2: Bueno, aquest, i no cabrejada també,
0: sí. Sí, també, exactament.
2: Jo me'n recordo, acabo de recordar quan la Paulina estava... És que em pensa que em callaves de cop.
1: No.
2: Quan la Paulina estava...
3: No, estava fent un altre gest.
0: No, ha viatjat en el temps. Saps allò com a les pel·lícules, quan estàs recordant una cosa, que fan com un zoom en
3: sí, un flashback.
0: Ups, un flashback, eh?
1: Sí, sí.
2: Quan la Paulina Rubio estava amb el Ricardito, fill, us en recordeu?
1: Home, jo me'n recordo quan es van casar. Sí, sí, va ser la boda de l'any.
2: La boda de l'any.
3: El hambre i les ganes de comer, eh? Això mateix.
0: Jo el que hauria pagat per escoltar una conversa d'ells dos. Allò, una conversa. Tranquil, eh? Allò relaxada d'ells dos.
2: Recordem quan la Paulina va recomanar-nos a tothom que ens quedéssim a casa per la pandèmia.
1: Sí, estava molt...
2: Molt perjudicada.
1: Sí. Vinga, i Kate bueno, també surt, no? La Letizia,
0: Kate, la... Sí, la princesa de los niños. Enamora todos en Itàlia.
1: Bueno, aquesta sí que ha fet molt per la institució, també.
2: També. Mm-hmm.
3: Sí, sí, tant.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a Mola. Hola, Núria Roca. Nos Hola, abre Núria. Las puertas de su nueva, sí, de su nueva casa, un paraíso en plena naturaleza. I aquí sembla que tingui 22 anys, la Núria.
1: Totalment.
0: És impressionant. És impressionant.
2: I ja en deu tenir 50
1: llargs. Sí, sí, sí, però estàs tot... Imagina't. Bueno, quan se la veu a la televisió ja se la veu, que està molt bé.
0: No, espectacular. Diu, és un lugar muy mágico, siempre había soñado con tener un hogar así.
1: Bueno, home, clar, tu i tothom.
3: I tots.
0: Sí, està com en un gronxador, com una cadira així gronxador, i preciós, sí. No? Escolta, molt bé. Doncs sí. Bueno, anem amb imatges exclusives. Tenim a Miranda, inaugura... No és Miranda inaugura, de cognom. No, Miranda inaugura Soberano en Marbella, el plan de madre e hijo con Miguel.
1: Una cosa, estem a 20 de maig, què vol dir inaugura Soberano en Marbella?
2: No, però, ja és verano.
1: Però si no, ni tan sols hem arribat a l'estació...
2: A Marbella ja és verano.
1: Sí, clar, és verano tot l'any, però vull dir...
2: Però una
0: bueno, anem
2: cosa...
0: a dir que amb Rodalies pràcticament ningú ha arribat a l'estació en general. Ja estiu, ja...
1: Aquí no arribem a les estacions.
0: Aquí no arribem. Diu, quan arriba l'estació? Propera estació, estiu. Vagi esperant. Bueno, també tenim Eugènia Silva, eh? No és el verb, eh? No és Eugènia Silva, el sujeto...
1: No és com Miranda inaugura, no. Aquí sí que és el cognom.
0: Exacte.
2: No? Una pregunta. La Miranda que surt aquí és la Miranda del Julio Iglesias,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí.
2: Ah, val.
0: Entenc que sí, la Miranda...
1: Ens ho pregunta ella a nosaltres, eh?
2: Sí. Perquè fa 30 anys que jo no els veig junts, en aquesta parella, vull dir...
1: Però estan junts, no?
2: Tu els has vist?
1: No, he vist mai jo el...
3: Perdona, ell, no se'ls ha trobat per la boqueria.
2: Ell viu a Bahamas i ella crec que viu a Miami, vull dir que...
1: Així no se separaran mai.
0: Per això els hi va bé, perquè fan un living apart d'Illes Together, saps? Vull dir, està molt bé. Eugènia Silva, primera entrevista de su nueva vida. Estoy en un momento muy creativo, siempre dando prioridad a mis hijos.
1: Això...
3: Molt bé.
2: Ho aprovem.
0: Bueno.
2: I ara ve el drama de la setmana, no?
1: Upa!
0: Sí, anem amb setmana. Anem amb setmana, que és molt fort.
2: El drama de la setmana...
0: Sí, és que el que veiem és la Tita en molt mal estat.
2: Molt mal estat.
0: O sigui, veiem la Tita, sí, molt decaiguda.
2: Decaiguda, la Tita està decaiguda.
0: Sí, la Tita està molt decaiguda.
1: Ai,
0: Tita Thyssen, estem parlant. No, home, Tita Thyssen. Tites.
2: Recordem que va ser Miss Espanya, la Tita Thyssen.
1: Bueno, però és que la gent fa anys, vull dir. Quants anys té aquesta dona?
2: Doncs ara buscaré. Quants anys té Carmen Thyssen?
0: 128, deu tenir Tita Thyssen.
2: En té ara mateix 83.
3: 83.
1: Pensava que havies dit 60
2: i pico. És de l'edat de la meva mare. La meva mare és de novembre i ella d'abril. El dia de Sant Jordi va fer anys.
1: Ta mare està molt bé.
2: Sí, bueno. El dia de Sant Jordi va ser l'aniversari de la Tita.
1: Ah, mira.
0: Molt bé. Sus hijos son su gran apoyo en estos momentos, Su hijo la apoya, Diguem-ne Tita.
1: Vale, ja, nois.
0: Ja està. No, jo simplement tinc la informació d'això. I la família Prat, tu, tenim la família Prat, de comunió.

0: Ah, molt bé.
1: Joaquim Prat, bueno, aquesta gent ha passat menys la diguem-ne la mare, sí. Han passat tots per la televisió.
2: Sí, de fet hi segueixen.
1: Escolta, molt bé. Sí, sí, vull dir que...
0: Una saga televisiva, sí, sí.
1: Saga televisiva total i, mira, a mi sempre m'ha semblat que deuen ser bones persones, sí. No ho sé. Bueno, sí, sí. Donen aquesta, transmeten
0: família,
1: aquesta cordialitat.
0: Família unida,
1: sí.
0: Sobretot.
1: Sí, sí, sí, total, total. Sí. I la gran protagonista de setmana és Rosa López, rompe por sorpresa con su novio.
0: Què vol dir por sorpresa? Sorpresa, te dejo.
1: Bueno, no? Sí, pot ser, per un dels dos ha sigut sorpresa.
0: Pues, sí, porta molts anys junts.
2: 6 anys junts.
1: 6 anys, diu.
2: I planes de boda, diu.
3: Sí, sí. Clar, aquí diu de mutu acuerdo, però és el que deia el David. Aquí hi ha sorpresa per, sí. Una de les, per un dels dos components de la parella.
2: Ningú se separa de mutu acuerdo. Oblideu-vos d'això. Ningú, ni a la feina, ni a casa, ningú se separa de
3: mutu acuerdo. Sempre hi ha algú que fa el pas.
1: Ah. Sí, sí. Algú fa la cuerda i l'altre fa el mut i es hi ha la gàbia.
2: No. Bueno, que truqui algú que hagi dit a l'altra part, què? Ho deixem estar? Ho deixem estar. Si ho han fet així, magnífic.
1: Vinga, sí.
0: Vinga, i el
1: fins
0: Kiko?
1: Aquí? Fins aquí.
0: Parlant de ruptures.
1: El Kiko. Bueno, sí. Kiko Rivera, el nuevo dueño de Cantora, prepara acciones legales.
0: Uau.
2: Però no entenc aquest titular. Vol dir que Kiko Rivera ja és propietari de Cantora o que el nuevo dueño, que és una altra persona...
0: Potser ho hem de relacionar amb el titular de Pronto... de lo que esconde la reconciliación de sus hijos.
2: Recordem que es va explicar a la herència envenenada que el Paquirri, el seu pare, va deixar uns trajes de torero en una,
0: sí,
2: en un racó d'allà
0: de
2: la Cantora.
0: Que ens queden poca estona, vale. Sí. 10 minuts, anem amb 10 minuts perquè si no no ens dona temps.
1: Sí, no ens queden 10 minuts, anem amb 10 minuts. Sí, ta mare más centrada que nunca en sí misma, eh? Perquè ta mare más centrada que nunca ja estaria bé, ja seria una notícia. En aquest cas, más centrada que nunca en sí misma.
0: Clar que sí.
1: Bueno, ensimismada, podríem dir. Que sí. Diu, sigue una dieta estricta, entrena 6 dies a la setmana i està volcada en su trabajo. Trabajo.
0: ¿Qué trabajo?
1: Bueno, té un trabajo.
0: Ah, vale. Espero,
1: no? Bueno, sí, està bé. També veiem a Joaquim Prat, con su hijo en la comunión de su sobrino.
0: Molt bé. Molt
1: bueno, més Prats, tenim Prats aquí, mare meva. Antes todo estarán Campos i Prats, vull dir, és el que té.
2: Sí,
1: també tenim Alejandra Rubio.
2: Que és una Campos.
1: Espero que mis hijos... Sí, exacte. Prats i Campos, sí senyor. Espero que mis hijos estén orgullosos de mi libro.
0: Bueno.
1: Bueno,
2: que...
0: bueno sí. Millor no diem res.
2: És el que dèiem ahir, sí. D'algunes... Fora de micro, dèiem, d'algunes persones que no tenen síndrome de l'impostor.
0: Sí.
2: Aquesta nena no res.
0: No, totalment.
1: No, no, que és quan diu, ai, tengo el síndrome de l'impostor. Diu, no.
0: No,
1: en tu cas, no. Bueno, no en tu cas. Tenim el tema Shakira, tant a 10 minuts com a lectures. Hacienda condenada a devolverle 60 milions d'euros.
0: Jo m'alego quan en tornen 100.
2: Per això, en la declaració de la renta.
1: Sí,
0: sí.
2: En tornen 100 i ja faig un vot d'alegria.
0: Vaja, totalment.
2: A mi sempre em surt a pagar.
1: Doncs... Ja sabeu que les mujeres facturen i les sale a devolver, la declaració. Bueno, sí,
0: Ai, anem amb lectures, que m'encanta.
1: Lectures. Marc Giró sin filtros. Imagino que et referies a Marc Giró,
3: sí,
1: no a Bad Bunny.
3: No a Bad Bunny, no.
1: Val.
0: Que Bad Bunny,
1: no
0: l'havia ni vist.
1: Sí, sí. Bueno, perquè està molt... Va tot de blanc. Sí. Va de blanc Bunny, en aquest cas. Bueno, en fi. Marc Giró sin filtros. No. No tengo enemigos en la tele.
0: No,
1: el presentador nos habla de su polifacètica vida. Molt bé. Elegant, com sempre.
0: És feliç, aquest home.
1: Con la corbata.
3: I desperta felicitat.
1: Con la corbata.
3: Transmet felicitat.
1: Sí, sí, alegre, con la corbata, aquí todos, Sí, y como decíamos, el huracán Bad Bunny llega a España.
0: Bueno, ¿cuál?
1: Los mejores vestidos. Bueno, no sé, yo fugiré. Sí, yo fugiré, sí. Cuando vingui. Bueno,
2: que Puerto Rico l'adoren, vull dir...
0: No, que...
1: Sí, no et dic que no, ha d'haver algú que li compri.
0: És un espectacle, això.
2: Puc dir una cosa abans d'acabar del que dirà el David? Una cosa més. Vale. David,
1: acabo i et deixo.
0: Acaba, sí.
1: Los mejores vestidos del Festival de Cannes.
2: Doncs si aquests són els mejores...
0: Mira, estava pensant el mateix.
2: Vale. A veure, Paz Vega, per què intenten anar sempre de persona superintel·lectual, sí, de la...
1: Estic
2: i va vestida com un quadro, carinyo.
0: Sí, sí, una mica.
1: Estic d'acord. Bueno, i també ens... Que aquí gana Hacienda, tendran que devolverle 60 milions, tu. Mare meva.
0: Què volies dir, Robert? Què volies dir? Sí. Això dels vestits?
2: Això, horrorosos.
0: Sí.
1: Això dels vestits,
0: totalment d'acord. Doncs David Cervelló, sí, t'escolto al Nits de Ràdio. Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Doncs amb aquest repàs a la premsa del cor ho hem de deixar aquí, però tornem demà, amenacem amb tornar demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.

0: Dia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Doncs ho acaben d'escoltar. Mig miler de persones s'han reunit aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per condemnar el crim masclista que es va produir ahir en ple carrer. Una concentració on hi ha regnat el sentiment d'indignació perquè la justícia podria haver protegit millor la víctima. L'assassí, exparella de la dona morta, ja havia estat condemnat dilluns per maltractar-la i hores després d'aquesta condemna la va tornar a agredir. Jordi Masquef és l'alcalde de la ciutat.
2: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
1: A Onda Cero Catalunya n'hem parlat també amb l'experta en violència de gènere i jutgessa de Tarragona, Maria del Prado Escoda, qui reconeix que la justícia no ha actuat correctament.
3: Des del moment que hi ha un quebrantament, amb tan poques hores de diferència, i no un quebrantament qualsevol, perquè és un quebrantament amb lesions, s'hagués tingut que avaluar que hi ha un risc rellevant. I hi ha una evidència de que la persona a la que s'hi ha imposat aquesta prohibició no l'està complint. És a dir, que no li importa res una ordre judicial.
1: Un cas molt dolorós que torna a posar en evidència que hi ha marge de millora en la sensibilització i la protecció de les víctimes de violència masclista per part de la justícia.

0: Aquesta tarda, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es reunirà per aprovar previsiblement el finançament de la línia orbital, la Societat Mercantil d'Inversions i el canvi en la majoria del Consell del Consorci de la Zona Franca, tres dels compromisos adquirits pel govern català en el marc de l'acord pressupostari amb Esquerra. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, els republicans, però, ja han deixat clar que el govern català ha de complir també amb la recaptació de l'IRPF o el nou finançament autonòmic, si vol, estabilitat durant la legislatura. Escoltem el líder dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, i la resposta del president Salvador Illa.
2: Si avui vostè és president, és perquè va pactar amb independentistes. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès.
3: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
1: Mentrestant, Junts ha criticat que Esquerra hagi passat de reclamar la sobirania fiscal a conformar-se amb una línia de tren.
0: Aquesta tarda, trobada també al Departament d'Educació per reconduir el conflicte amb el col·lectiu docent.
1: La Conselleria i els sindicats educatius es reuniran per segon cop en menys d'una setmana per arribar a un acord sobre la millora de les seves condicions laborals. El Departament ha proposat concentrar en 3 anys l'increment retributiu pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Els sindicats majoritaris ja han avisat que la proposta és insuficient per aixecar les vagues.
0: I per aquest motiu continuen les protestes dels docents i també dels metges.
1: Amb una diferència de poques hores, les mestres de l'etapa 03 i els facultatius s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar aquesta etapa educativa i reclamar la fi de les guàrdies obligatòries respectivament.
0: Barcelona posa fre a les botigues de queviures de 24 hores.
1: La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha afirmat que la suspensió de noves llicències pretén protegir el comerç local i també els veïns.
4: Que es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública.
1: La mesura tindrà una vigència d'un any mentre es treballa en una nova regulació. Barcelona compta actualment amb 1.300 establiments d'aquesta mena.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquest matí a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, en la que ha estat l'última sessió preparatòria abans de viatjar demà al migdia cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió. El masculí ahir a la tarda van operar amb èxit Fermín López d'una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, lesió que es va fer en el partit contra el Betis. El comunicat mèdic no especifica el temps de baixa, però el del Campillo estarà uns 3 mesos fora de combat, amb la qual cosa es perdrà el Mundial.
0: Repassem també la previsió del temps. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarta

0: amb possibles ruixats de forma aïllada. Demà dijous, temperatures màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat, però s'esperen boires durant el matí i a la tarda possibles ruixats al Pirineu. Temperatures nocturnes amb pocs canvis, mínimes de 18 graus a Barcelona i 14 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:03 i 6 minuts de la tarda. Fran Villar al control tècnic. Figueres condemna amb un minut de silenci i un acte de rebuig al crim masclista que va tenir lloc ahir en un parc de la localitat a plena llum del dia. Un home de 48 anys va matar a ganivetades la seva exparella, una dona de 33, i va ser detingut al lloc dels fets. Feia només 24 hores que havia estat arrestat i condemnat per maltractaments també a aquesta dona. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda. Dilluns, en un judici ràpid, l'home va ser condemnat a 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per maltractar la seva exparella. Hores després el van tornar a arrestar per lesions contra la mateixa víctima. Aleshores, la dona va ser citada a declarar i a un examen forense l'endemà dimarts, però no s'hi va presentar. I davant l'absència de la víctima, el jutge de guàrdia va deixar en llibertat l'home, que la va acabar matant hores més tard. En el minut de silenci d'aquest matí, que ha plegat unes 500 persones, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que el sistema ha fallat i ha dit que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. Fonts del Tribunal de Justícia de Catalunya, en canvi, matisen que qui va deixar en llibertat l'home ahir dimarts era un jutjat de guàrdia i, per tant, només podia prendre decisions, diuen, basant-se en proves i testimonis. Un argument que no comparteix Maria del Prado Escoda, jutgessa experta en violència de gènere, que creu que es podria haver fet molt més. Són declaracions a Onda Cero.
3: Quan tenim un cas que és dubtós, que ens pot fer sospitar, la praxis, l'experiència, el que et diu és que demana alguna més. Podrien haver demanat a l'altre òrgan judicial què ha passat aquí, quins són aquests fets, un testimoni de la sentència de condena per veure la rellevància dels fets.
2: Segons Escoda, no es tracta de canviar la normativa, sinó de garantir que els jutges actuïn amb consciència i perspectiva de gènere. Defensa que existeixen mecanismes, com l'Estatut de la Víctima o recomanacions internacionals, per exemple, que indiquen com actuar en situacions com aquesta i que en aquest cas hi havia marge de maniobra.
3: S'hagués pogut intentar oficiar als Mossos d'Esquadra abans d'inhibir-te, Mossos d'Esquadra, policia local, per a que comprovin si la víctima està bé. Perquè això es fa, en situacions de risc se fa. Però per a tenir en compte aquest risc l'has d'haver vist prèviament. I això exigeix una correcta avaluació del risc, que és el que ens demanen organismes internacionals i no ho estem fent correctament, perquè si no, no hagués passat això.
2: L'experta afirma que és habitual que les víctimes de violència masclista no es presentin a declarar i que tradicionalment això s'havia interpretat erròniament com una manca d'interès o de gravetat. En els últims anys, diu, s'ha fet molta feina per erradicar aquesta idea perquè la realitat és que darrere de l'absència hi acostuma a haver pors, coaccions i amenaces.
1: Doncs canviem de qüestió. Ja sabem quines són les proves i els arguments legals que han portat la jutgessa de Martorell a investigar també Jonathan Andy com a presumpte responsable de la mort del seu pare. En el sumari, Anna, la magistrada descarta pràcticament una caiguda accidental.
2: La jutgessa de Martorell, que porta el cas, argumenta que, segons l'informe elaborat pels Mossos d'Esquadra, la petjada del fundador de Mango trobada al lloc dels fets no pot ser fruit d'una relliscada. D'altra banda, també apunta que hi va haver premeditació, l'acusat va visitar Montserrat 3 vegades en els dies previs i un mòbil econòmic, a més d'assenyalar que hi havia mala relació entre pare i fill. En canvi, la família Andic continua defensant la innocència del fill gran. En el darrer comunicat que han emès, asseguren que la conjectura de l'homicidi és inconsistent i dolorosa i afirmen que brillarà la veritat i la innocència. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els fets i ja prepara la seva defensa després de quedar en llibertat en pagar 1 milió d'euros de fiança.
4: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
1: Obrim la crònica política. Després de donar el sí als pressupostos de la Generalitat, Esquerra amenaça amb retirar el seu suport al govern socialista si Salvador Illa no compleix. Amb els acords d'investidura, el president de la Generalitat, al seu torn, s'ha compromès a complir amb tot allò pactat, també amb el traspàs de l'IRPF a la Generalitat. Ricard.
4: Sí, durant la sessió de control del president de la Generalitat al Parlament, el diputat republicà Josep Maria Jové li ha dit a Illa que no relaxi per haver aconseguit el seu sí als pressupostos. De fet, ha elevat el to dels darrers dies recordant-li que el pacte pels comptes no inclou cap dels grans acords que el van convertir president.
5: Si avui vostè és president és perquè va pactar amb independentistes i es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: Al seu torn, Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país per donar suport als primers pressupostos de la legislatura. De fet, tot i defensar posicionaments nacionalistes molt diferents, el líder socialista els emplaça a treballar plegats pel que resta de mandat i es compromet a complir amb l'agenda independentista.
6: Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents pel país, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com ahir, jo ho he d'agrair i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I vostè ja ho ha dit en la seva intervenció, sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
4: Per ara, però, tot són bones paraules i així es demostra en l'ordre del dia de la reunió bilateral Estat-Generalitat que se celebra a les 4 de la tarda a Madrid. El PSOE ha cedit als republicans un canvi en la propietat del Consorci de la Zona Franca, la societat mixta per blindar les inversions a Catalunya i el finançament de la línia orbital ferroviària. Per això, la diputada de Junts, Mònica Sales, titlla el pacte de cortina de fum.
7: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital.
4: Ni rastre per ara de com s'aprovarà al Congrés el finançament autonòmic, de quan la Generalitat recaptarà l'IRPF, dels canvis en la governança aeroportuària i encara sobrevolen moltes incògnites sobre el traspàs de Rodalies i la futura operadora que ha de substituir Renfe.
1: Junts va poder traslladar ahir també el seu posicionament al govern en la trobada que l'executiu va mantenir amb els grups parlamentaris per explicar precisament aquest acord pressupostari. Després, els consellers Albert Dalmau i Alicia Romero el van presentar als agents econòmics. Tant patronals com sindicats veuen amb bons ulls aquest pacte, però cadascú afegeix també les seves reclamacions. Lola Sorribas, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. Exacte. Ambdós destaquen la importància del Pacte Nacional per la Indústria amb una inversió que arribarà als 5.000 milions d'euros. Des d'UGT, el secretari de Política Sindical, Òscar Riu, celebra que podran participar del Consell Assessor del Consorci d'Inversions, especialment per supervisar l'execució de la línia orbital ferroviària. Són declaracions a la brúixola.
9: Ha de comportar que s'executi aquell pressupost que moltes vegades doncs, l'Estat compromet i mai arriba a executar-se. Per tant, també estarem atents a com s'executa aquesta obra i com s'executen doncs, les inversions a l'Estat.
8: Un consell assessor en què també hi participaran les patronals. Pimec apunta que amb aquests pressupostos es podran reorientar alguns acords, sobretot pel que fa a les actuacions per fer front als estralls del conflicte de l'Orient Mitjà sobre l'economia catalana. Pel que fa a l'augment de la pressió fiscal, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ho té clar.
10: La deflactació de les tarifes de l'IRPF que afecten a les famílies, afecten a les persones que treballen, no? I al final fem increments de salaris en la mesura del que poden les nostres empreses, però bona part se'n va en la fiscalitat de l'IRPF.
8: També a la brúixola, Ginesta celebra la proposta de la línia orbital, però apunta que no podem oblidar les actuacions a curt termini que són necessàries per abordar els problemes que pateix actualment la infraestructura ferroviària i de transport de mercaderies.
1: Gràcies, Lola. Tornem al Parlament perquè on aquest matí el govern ha rebut també la pressió dels grups parlamentaris a banda i banda de l'hemicicle perquè millori els sous dels docents i posi punt i final a la vaga.
4: Sí, Jéssica Albiach, dels Comuns, amb qui el govern encara no ha tancat un acord definitiu pels comptes, excepte renegociar el pressupost d'educació si el govern necessita més diners per resoldre el conflicte. Alejandro Fernández, del PP, retreu al govern que no sigui capaç d'arribar a acords i de tenir el sector educatiu desemparat.
11: Nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
12: Les tienen ustedes desautorizados, mal pagados Y por si todo esto no fuera suficiente, últimamente hasta espiados.
4: El responia Illa, en la mateixa línia de les darreres setmanes, defensant l'acord signat amb els sindicats minoritaris, que diu suposa una millora històrica de les condicions laborals dels mestres.
1: Si és possible l'entesa entre el govern i els sindicats educatius, ho sabrem aquesta tarda, quan es reuneixin les dues parts al Departament d'Educació a partir de les 7. Una segona trobada després de la de la setmana passada, que arrencarà amb una nova proposta de millora salarial per part de la Conselleria.
4: Sí, Educació proposa concentrar l'increment salarial en 3 anys i no pas en 4, com estava pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Això suposa cobrar uns 3.000 euros anuals més l'any 2028. El document també inclou millores en els complements en totes les tutories i la figura del cotutor, a més d'un reforç de les plantilles. En una intervenció aquest matí al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a defensar l'ambició del pacte tancat amb Comissions Obreres i la UGT, tot i que ha obert la porta a explorar-ne els marges.
13: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder... quan abans millor aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
4: Tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no hi ha prou per desconvocar les aturades, ja que no respon a les reivindicacions del col·lectiu. Malgrat tot, consideren que el document és una part, és un punt de partida i per això aquesta tarda participaran en la reunió.
1: Com dèiem, les mobilitzacions continuen avui. De fet, han estat els mestres i les mestres de l'escola Bressol les que han sortit al carrer per reclamar millores laborals. Una quarantena de professionals han irromput a la seu del PSC a Barcelona per denunciar la infiltració dels Mossos en assemblees docents.
4: Alguns manifestants han accedit a l'interior de l'edifici, han enganxat adhesius als vidres i han cridat consignes com més educació, menys policia. Això ha obligat a intervenir la policia que, juntament amb el personal del PSC, han fet fora els manifestants de l'edifici. Segons ha explicat la CGT, convocant de l'acció, almenys 3 persones han estat identificades. Després d'aquesta acció, la protesta s'ha traslladat fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on centenars de manifestants han reclamat que s'equiparin les condicions laborals del 03 amb altres etapes educatives, més reconeixement professional i una reducció de les ràtios a les aules.
14: I el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
4: Paraules de Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03. El sector té previst reunir-se el 29 de maig vinent amb el Departament d'Educació per abordar les seves reivindicacions.
1: I aquest matí, en aquest mateix escenari, s'hi han manifestat els metges de Catalunya en el que és la 11a jornada de vaga, convocada des del mes d'octubre. Això sí, amb un seguiment relatiu. Segons la conselleria, només un 4% dels facultatius està secundant l'aturada, mentre que el sindicat Metges de Catalunya eleva la xifra a un 30%.
4: El portaveu del sindicat, Xavier Lleonard, ha reconegut que la negociació està encallada amb el departament i per això reclama una vegada més la intermediació del president Salvador Illa.
15: I per tant, aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari.
1: Però no tot són males notícies ni conflictes. Una gran entesa entre partits del Parlament ha permès convalidar el primer decret del Pla Cura per millorar l'accés a ajudes de persones amb el grau màxim de dependència.
4: Sí, els vots del PSC, Esquerra, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, amb l'abstenció del PP i Vox, han facilitat l'aprovació d'un paquet de mesures urgents en l'àmbit dels drets socials, concretament per agilitzar el reconeixement de grau 3 de dependència, impulsant així un gran canvi, diuen des del govern, en l'accés a les prestacions. La consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, ha detallat com ho faran.
16: I ho fem amb més tecnologia i intel·ligència, per exemple, connectant les dades de salut amb les dades de drets socials, perquè ens permetran filtrar i identificar quines persones seran, molt probablement tindran un grau 3, el grau més elevat de dependència, i aquells que necessiten mesures de manera molt urgent.
1: En plana local, Barcelona suspèn durant un any la concessió de noves llicències d'autoserveis i supermercats que poden obrir les 24 hores. L'objectiu és frenar la saturació comercial i els problemes de convivència en alguns barris. Roger Mateu, bona tarda.
17: Bona tarda. La mesura ja ha entrat en vigor aquest matí després de publicar-se el butlletí oficial de la província de Barcelona i afecta els establiments alimentaris de menys de 400 metres quadrats que poden operar a les 24 hores. L'Ajuntament assegura que l'objectiu és protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar la concentració d'aquest tipus de negocis en diferents zones de la ciutat. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, defensa que la regulació i les inspeccions han d'anar de la mà davant l'elevat nombre d'incompliments detectats en aquests locals.
18: No podem fer una altra cosa i no volem fer una altra cosa que seguir sent contundents amb aquesta inspecció i, per tant, entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
17: Segons dades municipals, en les campanyes

0: Des de multiinspecció impulsades aquest mandat, s'han revisat més de 230 establiments i s'hi han detectat més de 1.400 infraccions relacionades amb llicències, salut pública o qüestions laborals.
1: I encara a Barcelona, els Mossos desnonen una mare amb tres fills menors d'edat d'un bloc del carrer Buenos Aires, propietat del fons d'inversió New Amsterdam Developers.
2: Des del sindicat de llogateres denuncien que els propietaris no han ofert cap solució perquè el seu model de negoci es basa en recuperar els pisos i llogar-los per habitacions. Es tracta d'una activitat econòmica que està regulada a Catalunya, però que en cap cas s'ha prohibit, tot i que el comissionat d'habitatge a Barcelona, Joan Ramon Riera, no la vegi amb bons ulls.
3: I ho fem amb més tecnologia.
4: Amb l'ús residencial, i ho volem dir així, també poden guanyar diners els propietaris, que no és obligatori fer co-livings o fer habitacions compartides o lloguer vacacional. Són modalitats de negoci que depreden el parc d'habitatge d'aquesta ciutat.
2: Riera ha anunciat que estaran amatents a la voluntat de la dona, de l'Olaia, per si s'acull a un recurs familiar o si, per exemple, entra dins la dinàmica dels serveis socials municipals.
5: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. A Onda Cero, la ciutat.
6: El 27 de maig, la ciutat passejarà amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per descobrir per què aquesta ciutat del Vallès Occidental és una de les més triades pels catalans per viure-hi. Parlarem sobre el bon moment econòmic de la ciutat, les infraestructures que s'hi estan impulsant i moltes d'altres qüestions que fan de Sabadell una ciutat de moda. Recorda, el 27 de maig, a partir de les 12:20, la ciutat passeja amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sabadell.
5: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Víctor, hem de començar parlant d'aquest compte enrere per al Barça femení.
8: Sí, el Barça s'ha entrenat aquest matí a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, la que ha estat l'última sessió preparatòria. Abans de viatjar demà al migdia cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió, un partit pel qual es dubta Irene Paredes. En canvi, Caroline Graham Hansen, com ahir ha tornat a entrenar-se amb normalitat amb el grup, ja estarà disponible. Pere Romeu admet que el seu equip arriba a la final en el millor moment.
9: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc. Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
8: El Barça va perdre la final de l'any passat contra l'Arsenal. Aquesta errada serà rectificada, segons Pere Romeu, perquè l'equip arriba amb molta més maduresa.
9: Crec que som un equip encara més madur. Crec que som un equip amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos. Crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits. Així que content. L'altre dia, sense anar més lluny, crec que vam fer una bona final, uns primers 60 minuts boníssims i uns últims 30 on elles ens van venir a buscar, ens van apretar i nosaltres vam fer un joc algo més pràctic on només ens van aconseguir el gol i res més. Crec que això parla també clarament d'una maduresa de l'equip.
8: Demà viatja cap a Oslo, el divendres entrenament a l'escenari del partit i dissabte, a partir de les 6 de la tarda, aquesta final contra l'Olympique de Lió, equip que ha guanyat ja 8 Champions femenines.
1: I hem de seguir parlant del Barça perquè ja han operat Fermín López.
8: Va ser ahir a la tarda quan van intervenir amb èxit el jugador andalús d'una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, lesió que es va fer durant el partit contra el Betis. El comunicat mèdic no especifica el temps de baixa que s'haurà d'estar el futbolista, però aquest no podrà tornar a jugar en 3 mesos, amb la qual cosa es perdrà el Mundial i és possible que també l'inici de la pretemporada amb el Barça. Pedri lamenta la lesió del seu amic i company.
10: Como es normal, estaba muy jodido, perderse un Mundial.

0: Pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos los está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: La plantilla del Barça farà aquest vespre el sopar de celebració de la Lliga en un hotel de Castelldefels, concretament en un restaurant. L'única absència serà precisament la de Fermín, encara convalescent. El Girona ha tornat a entrenar-se aquest matí preparant el transcendental partit de dissabte contra l'Elx, on els blancs i vermells es juguen seguir a primera divisió. Si el guanya es salvarà, si l'empata o perd baixarà a segona. La bona notícia és que Alejandro Francés, que es va retirar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid en fer-se mal al genoll, no té cap lesió important i no es descarta que pugui jugar contra l'Elx. El lateral aragonès serà dubte fins a darrera hora. Més futbol, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League 22 anys després de l'últim títol. L'equip de Mikel Arteta ho va aconseguir a nit a falta d'una jornada i sense jugar, i gràcies a l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth. Els Gunners poden arrodonir la temporada guanyant la seva primera Champions, ja que el dissabte 30 d'aquest mes disputaran la final contra el PSG a Budapest. Encara en futbol, a les 9 del vespre es disputa la final de l'Europa League entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès al Besiktas Park d'Istanbul. En bàsquet, la sisa joventut juga a les 9 hora catalana a la pista de la Laguna Tenerife en partit pendent de la jornada 30 de la Lliga Endesa. Els vertinegres busquen la classificació matemàtica pels play-offs contra un rival directe. La valoració de Simon Birgander.
2: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar, como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quedan y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
1: La penya és sisena amb 19 victòries, mentre que el Tenerife és setè amb 17. Falten dues jornades per acabar-se la fase regular de la Lliga ACB.
3: Onda Cero i World Wildfire Fund han reconegut 6 iniciatives de sostenibilitat i contra el canvi climàtic en la segona edició dels Premis Luz Verde. Un d'ells ha estat per a la Fundació Catalunya La Pedrera pel seu projecte de gestió forestal als Pirineus. Ens en dona més detalls des de Madrid la nostra companya Sara Iturbide.
4: Tras conocer la mención especial Luz Verde al Ayuntamiento de Legarda por el proyecto Adáptate y el premio Luz Verde Agua para AIMS Ríos con Vida por Adopta un Río Palancia, hemos seguido conociendo premios. En la categoría Luz Verde Tierra, el premio ha recaído en la Fundación Cataluña La Pedrera por su proyecto Bioeconomía Forestal en los Pirineos, Bio4Piri, que apuesta por la gestión forestal sostenible para reducir el riesgo de incendios y el problema demográfico, como explicaba Miquel Rafa, director de Sostenibilidad y Territorio.
5: En realidad dos caras de la misma moneda, porque cuando hay despoblamiento, pues el bosque recupera mucho terreno y esto hace que sea pues cada vez más una masa continua, que es el que genera estos grandes incendios.
4: La categoría Luz Verde Aire ha contado con 3 ganadores ex aequo: Bodega Bosque de Matasnos por su modelo de bodega autosuficiente, Red Alimenta por su iniciativa comunitaria para combatir el desperdicio alimentario y Red de Vencejos de Toledo por su labor de conservación de esta especie.
3: Gràcies, Sara. Més coses. La Patum de Berga batrà aquest any el rècord de finançament amb una aportació de 340.000 euros entre administracions i patrocinadors privats, uns diners amb què es cobrirà pràcticament la meitat del cost total de la festa.
6: Entre les novetats, enguany s'habilitarà un espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets, ja que aquests objectes no poden accedir a la plaça de Sant Pere durant els salts. Enguany, la festa reforçarà els serveis amb més punts d'aigua, un increment de lavabos i més concerts adaptats amb motxilles d'accessibilitat. La Patum, per cert, se celebrarà del 3 al 7 de juny.
3: Doncs així ens acomiadem. Gràcies i molt bona tarda.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
8: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
9: Notícies en Onda Cero.
8: Buenas tardes, 3 minutos a las 3. Resumimos el día. Apoyo explícito de Pedro Sánchez al expresidente Zapatero después de su imputación en el caso Plus Ultra. No ha ido más allá el jefe del Ejecutivo en su intervención en la sesión de control al Gobierno, en la que se ha dejado claro que no habrá un adelanto electoral.

0: obté beneficis milionaris. I d'altra banda, la planta de Serra Soldadura a la zona franca s'aboca al tancament definitiu després que cap empresa hagi presentat una oferta per comprar-la. Hi ha en joc 180 llocs de feina directes i 320 indirectes. Només queda una setmana per negociar l'expedient de regulació. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la Bruixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
2: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez, li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? I em va dir sí.
3: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
4: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real, el sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desemborsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
2: Bueno, i el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: Aquesta hora tenim la mirada posada en dos focus. El primer ens porta cap al Departament d'Educació, on Conselleria i sindicats estan intentant per enèsima vegada arribar a un acord per la millora de condicions laborals dels docents que permeti aixecar les jornades de vaga convocades pels sindicats educatius majoritaris fins a final de curs. Estarem pendents, en aquests propers minuts hauria de sortir algun resultat d'aquesta reunió. Dèiem que tenim dos focus i el segon ens porta cap a Madrid, on s'ha celebrat la reunió bilateral Estat-Generalitat que ha donat llum verda a tres dels compromisos que han adquirit el govern català i Esquerra Republicana per pactar els comptes. Estem parlant del finançament de la línia orbital ferroviària, la societat mercantil d'inversions i el canvi en la majoria del Consell del Consorci de la Zona Franca, entre d'altres. Així s'ha pronunciat després de la reunió el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
1: Estem davant d'una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. La comissió bilateral d'avui ha permès arribar a acords molt importants que ens permeten assegurar l'execució de les inversions de l'Estat a través de la creació d'aquest nou consorci d'inversions, amb l'objectiu que tots els recursos que es planifiquen d'inversions per a la competitivitat de les infraestructures de Catalunya es puguin executar.
0: Dalmau també ha destacat la ratificació de l'ampliació de la plantilla de Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents, arribant al 2030 als 25.000. Una comissió bilateral que ha comptat amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que s'ha mostrat així de satisfet.
2: El gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto. Y por tanto creo que es un día también para mostrar la enhorabuena desde el gobierno de España.
0: Pel que fa al compromís de l'Estat per executar la línia orbital ferroviària, Torres assegura que és un acord que ja no té marxa enrere.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: més titulars d'aquest dimecres, dia 20 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Consternació Figueres pel tercer crim masclista de l'any a Catalunya, en què, segons els experts, la justícia no ha actuat de manera correcta.
2: Des del moment que hi ha un quebrantament, amb tan poques hores de diferència, i no un quebrantament qualsevol, perquè és un quebrantament amb lesions, s'hagués tingut que avaluar que hi ha un risc rellevant. I hi ha una evidència de que la persona a la que se li ha imposat aquesta prohibició no l'està complint. És a dir, que li importa, no li importa res una ordre judicial.
1: Són paraules de l'experta.

0: Violència de gènere i jutgessa de Tarragona, Maria del Prado Escoda. Recordem que l'assassí, exparella de la dona morta, ja havia estat condemnat dilluns per maltractar-la i hores després de la condemna la va tornar a agredir. Avui mig miler de persones s'han reunit davant de l'Ajuntament de Figueres per condemnar el crim.
1: Avui ha continuat les protestes de docents i també de metges.
0: Amb una diferència de poques hores, les mestres de l'etapa 03 i els facultatius s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar aquesta etapa educativa i reclamar la fi de les guàrdies obligatòries respectivament. Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en el 5,3% aquest matí i el 3,5% aquesta tarda, mentre que Metges de Catalunya diu que un 30% dels facultatius han secundat l'aturada.
1: En clau local, Barcelona posa fre a les botigues de queviures de 24 hores.
0: La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha afirmat que la suspensió de noves llicències pretén protegir el comerç local i també els veïns.
2: Que es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública.
0: La mesura tindrà una vigència d'un any mentre es treballa en una nova regulació. Recordem que Barcelona compta amb actualment 1.300 establiments d'aquesta mena.
1: A la segona hora del programa parlarem d'una de les preocupacions dels joves, l'accés a l'habitatge.
0: I no ho diem nosaltres, ho diuen les diferents enquestes socials que es fan periòdicament. Avui ens fixarem en el quart observatori de la Unió de Crèdit Immobiliaris sobre l'habitatge i la sostenibilitat. Ho farem amb la directora de finançament hipotecari, Lorena Zenkulsen. Els avancem només un titular. Dos de cada tres compradors han endarrerit alguna fita vital per culpa de la crisi d'habitatge.
1: I acabarem el programa de la mà de la iniciativa catalana que ha guanyat un dels premis Luz Verde, que ha entregat un de Zero i World Wildlife Fund.
0: Parlem de la Fundació Catalunya La Pedrera, que ha estat guardonada pel seu projecte de gestió forestal als Pirineus. El director de Territori i Sostenibilitat de la Fundació, Miquel Rafa, ens visita per donar-nos tots els detalls de la iniciativa premiada amb el Biofort Piri.
1: El titular d'Esports, com sempre, amb el Marc García. Marc, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. La penya busca classificar-se matemàticament als play-offs de la Lliga CB. A les 9 de la nit, Laguna Tenerife i Joventut de Badalona. Els verdinegres juguen el partit corresponent a la jornada 30, que no es va poder jugar en el seu moment perquè els canaris van disputar la Final Four de la Champions League. En futbol, Fermín ha enviat un missatge per Instagram després d'operar-se de la lesió del peu que el deixa fora del Mundial. El blaugrana ha recalcat que la vida i el futbol són cruels, però que pensa ja en recuperar-se tant física com mentalment. I avui a les 9 de la nit es disputa la final de l'Europa League entre el Friburgo i l'Aston Villa. Podria ser la cinquena Europa League d'Unai Emery.

0: La jornada d'avui ha estat assolellada i volem saber què ens espera de cara a demà. Per això, a més, ens en dona més detalls a Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya pujaran les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres continuaran pujant durant els pròxims dies, especialment a zones de l'interior. De moment, demà màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb núvols baixos i boires durant el matí. A la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma dispersa. Temperatures mínimes de 18 graus a Barcelona i 14 a Tarragona. Bufarà vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.

0: Aquesta tarda, l'actualitat vinculada als comptes catalans s'ha traslladat fins a Madrid. La reunió bilateral Estat-Generalitat, que s'ha allargat poc més d'una hora, ha ratificat a mitges les cessions del PSOE i Esquerra en infraestructures i en la governança d'institucions estratègiques.
1: Com era d'esperar, mentre el Consorci d'Inversions segueix bloquejat pel no de Junts al Congrés, es constituirà una societat mixta per blindar les inversions a Catalunya. També es confirmen els canvis anunciats al Consorci de la Zona Franca, amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona assumint el 55% de la participació. Ara bé, l'acord no concreta si l'Estat finançarà els 5.200 milions d'euros que costarà la línia orbital ferroviària, la mesura estrella d'Esquerra, per justificar el seu suport als pressupostos catalans.
0: Doncs anem ara cap a Madrid, on s'ha celebrat aquesta comissió.

0: Bilateral Estat Generalitat, volem conèixer què han dit tant el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, com també el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Per això, connectem amb el nostre company Ignacio Jarillo. Ignacio, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, todo acordado y sin sorpresas. Termina la reunión de la bilateral entre el Gobierno Central y la Generalitat, en la que se aprueba la financiación a cargo del Estado del llamado Cuarto Cinturón Ferroviario, 120 kilómetros y 40 estaciones que conectarán municipios como Vilanova y la Geltrú, Martorell, Terrassa, Sabadell y Mataró sin pasar por Barcelona. Se modifica el control sobre el consorcio de la zona franca de Barcelona para dotar a las instituciones catalanas de mayor peso en su dirección, además de aumentarse la plantilla de Mossos de Escuadra, decía el conseller Dalmau, mientras que el ministro Torres aclaraba que las cesiones de hoy son por y para el ciudadano, no para perder potestad de gobierno.
2: A la ampliación de la plantilla del cos dels agents dels Mossos de Escuadra fins als 25.000 agents. Saben que aquest per garantir la convivència als barris y ciudades del nuestro país.
3: Por tanto, una reunión productiva. Más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
1: Igualmente se concreta el traspaso efectivo y las funciones administrativas referentes al dominio público marítimo terrestre de la costa catalana y, por supuesto, con el objetivo puesto en el foco de los presupuestos, se repasan los avances técnicos para el despliegue del futuro modelo de financiación y gestión tributaria de del IRPF, como pedía Esquerra.
0: Gràcies, Ignacio. Qui ha reaccionat a la reunió bilateral estatal del Partit Popular? El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, diu que el president Illa és el tapat del nacionalisme.
4: Cada acuerdo, cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, cada nueva estructura administrativa y cada nuevo órgano bilateral forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
0: De fet, ha dit que aquesta estratègia de desconnexió lenta és molt més preocupant que el xoc frontal que aplicava l'independentisme. Després de donar el sí als pressupostos de la Generalitat, Esquerra amenaça amb retirar el seu suport al govern socialista si Salvador Illa no compleix amb els acords d'investidura. El president de la Generalitat, al seu torn, s'ha compromès a complir amb tot allò pactat, també amb el traspàs de l'IRPF a la Generalitat. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. Durant la sessió de control al president de la Generalitat al Parlament, el diputat republicà Josep Maria Jové li ha dit a Illa que no relaxi per haver aconseguit el seu sí als pressupostos. De fet, ha elevat el to dels darrers dies recordant-li que el pacte pels comptes no inclou cap dels grans acords que el van convertir president.
6: Si avui vostè és president és perquè va pactar amb independentistes i es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: Al seu torn, Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país per donar suport als primers pressupostos de la legislatura. De fet, tot i tenir posicionaments ideològics diferents, el líder socialista els emplaça a treballar plegats pel que resta de mandat i es compromet a complir amb l'agenda independentista.
7: Quan, malgrat tenir projectes polítics molt diferents pel país, som capaços d'arribar a un acord en matèria pressupostària com ahir, jo ho he d'agrair i he de dir que això es diu sentit de país. Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I vostè ja ho ha dit en la seva intervenció, sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
5: Per ara, però, tot són bones paraules i així ho entenen Junts i la CUP, que critiquen Esquerra per haver rebaixat les seves exigències per quedar-se finalment amb les molles. Mònica Sales és la presidenta de Junts al Parlament.
8: Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de Rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital.
5: Ni rastre per ara de com s'aprovarà el Congrés el finançament autonòmic, de quan la Generalitat recaptarà l'IRPF, dels canvis en la governança aeroportuària i encara sobrevolen moltes incògnites sobre el traspàs de Rodalies i la futura operadora que ha de substituir Renfe.
0: Gràcies, Ricard. I tornem de nou al Parlament, on aquest matí el govern ha rebut la pressió dels grups parlamentaris a banda i banda de l'hemicicle perquè millori els sous dels docents.

0: ens hi posi punt i final a la vaga.
1: Sí, Jéssica Albiach dels Comuns, amb qui el govern encara no ha tancat un acord definitiu pels comptes, accepta renegociar el pressupost d'educació si el govern necessita més diners per resoldre el conflicte. Alejandro Fernández del PP retreu al govern que no sigui capaç d'arribar a acords i de tenir el sector educatiu desemparats.
2: Nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
3: Les tienen ustedes desautorizados, mal pagados y por si todo esto no fuera suficiente últimamente hasta espiados.
1: I el responia ella en la mateixa línia de les darreres setmanes, defensant l'acord signat amb els sindicats minoritaris, que suposa una millora històrica, diuen, de les condicions laborals dels mestres.

0: quart de vuit del vespre estem pendents que comparegui la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els sindicats majoritaris per saber si han arribat a algun acord per evitar les vagues programades fins a finals de curs. Recordem que en les últimes hores el departament ha proposat concentrar en 3 anys l'increment retributiu pactat amb Comissions Obreres i UGT. Els sindicats majoritaris ja han avisat que la proposta és insuficient per aixecar les vagues, així s'ha pronunciat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, abans d'entrar a la reunió.
1: Venim aquí, doncs, encara que la proposta inicial no ens resulta suficient, venim a intentar arrencar doncs, una proposta millor i a poder arribar, a ser possible, un acord que realment resolgui doncs, aquestes necessitats. Nosaltres tenim la voluntat de passar-hi les hores que facin falta.
0: Doncs veurem quantes hores faran falta, perquè ha començat la reunió a 6:15, fa aproximadament 1:45 i sembla que la cosa continua igual. N'estarem pendents al llarg d'aquesta brúixola, però paral·lelament les mobilitzacions continuen. Avui han estat les mestres de l'escola Bressol les que han sortit al carrer per reclamar millores laborals. Una quarantena de professionals han irromput a la seu del PSC a Barcelona per denunciar la infiltració dels Mossos en assemblees docents. Joan.
2: Alguns manifestants han accedit a l'interior de l'edifici, han enganxat adhesius als vidres i han cridat consignes com més educació, menys policia. Això ha obligat a intervenir la policia, que juntament amb el personal del PSC han fet fora els manifestants de l'edifici. Segons ha explicat la CGT, convocant de l'acció, almenys 3 persones han estat identificades. Després d'aquesta acció, la protesta s'ha traslladat fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on centenars de manifestants han reclamat que s'equiparin les condicions laborals del 03 amb altres etapes educatives, més reconeixement professional també, i una reducció de les ràtios a les aules.
3: I el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
2: Paraules de Patrícia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03. El sector té previst reunir-se el 29 de maig amb el Departament d'Educació per abordar les seves reivindicacions.
4: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Picor en los ojos, la solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
7: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Figueres condemna amb un minut de silenci i un acte de rebuig el crim masclista que va tenir lloc ahir en un parc de la localitat, en plena llum del dia. Un home de 48 anys va matar a ganivetades la seva exparella, una dona de 33 anys, i va ser detingut al lloc dels fets. Feia només 24 hores que havia estat arrestat i condemnat per maltractaments. Ana Util, explica'ns més. Bona tarda.
9: Bona tarda. Dilluns, en un judici ràpid, l'home va ser condemnat a 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per maltractar la seva exparella. Hores després,

0: El van tornar a arrestar per lesions contra la mateixa víctima. Aleshores, la dona va ser citada a declarar i a un examen forense l'endemà dimarts, però no s'hi va presentar. I davant l'absència de la víctima, el jutge de guàrdia va deixar en llibertat l'home, que la va acabar matant hores més tard. En el minut de silenci d'aquest matí, que ha plegat unes 500 persones, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha denunciat que el sistema ha fallat i ha dit que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. Fonts del Tribunal de Justícia de Catalunya, en canvi, matisen que qui va deixar en llibertat l'home ahir dimarts era un jutjat de guàrdia i, per tant, només podia prendre decisions, diuen, basant-se en proves i testimonis. Un argument que no comparteix Maria del Prado Escoda, jutgessa experta en violència de gènere, que creu que es podria haver fet molt més. Són declaracions a Onda Cero.
1: Quan tenim un cas que és dubtós, que ens pot fer sospitar, la praxis, l'experiència, el que et diu és que demana alguna més. Podrien haver demanat a l'altre òrgan judicial què ha passat aquí, quins són aquests fets, un testimoni de la sentència de condena per veure la rellevància dels fets.
0: Segons Escoda, no es tracta de canviar la normativa, sinó de garantir que els jutges actuïn amb consciència i perspectiva de gènere. Defensa que existeixen mecanismes, com l'Estatut de la Víctima o recomanacions internacionals, per exemple, que indiquen com actuar en situacions com aquesta i que en aquest cas hi havia marge de maniobra.
1: S'hagués pogut intentar oficiar els Mossos d'Esquadra abans d'inhibir-te, Mossos d'Esquadra, policia local, per a que comprovin si la víctima està bé. Perquè això es fa, en situacions de risc se fa. Però per a tenir en compte aquest risc l'has d'haver vist prèviament. I això exigeix una correcta avaluació del risc, que és el que ens demanen organismes internacionals i no ho estem fent correctament, perquè si no, no hagués passat això.
0: L'experta afirma que és habitual que les víctimes de violència masclista no es presentin a declarar i que tradicionalment això s'havia interpretat erròniament com una manca d'interès o de gravetat. En els últims anys, diu, s'ha fet molta feina per erradicar aquesta idea, perquè la realitat és que darrere de l'absència hi acostuma a haver pors, coaccions i amenaces.
2: Gràcies, Anna. De fet, aquesta tarda un centenar de veïns de Figueres han tornat a concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el crim i reclamar que hi hagi responsabilitats. Els assistents, convocats de forma espontània i a través de les xarxes socials, han anat a aquesta zona de Figueres per parlar i per denunciar aquesta qüestió. Escoltem una de les encarregades de llegir el manifest, Yolanda Blanco.
3: Condemnar la fallida d'un sistema que ha tornat a fallar. I com que ha tornat a fallar, ha succeït el que va succeir. També penso que haurien d'haver responsables, perquè aquí ha fallat el sistema judicial, sobretot, i hauria d'assumir la seva part de responsabilitat.
2: I canviem ara de qüestió. Ja sabem quines són les proves i els arguments legals que han portat la jutgessa de Martorell a investigar Jonathan Andic com a presumpte responsable de la mort del seu pare. En el sumari, la magistrada descarta pràcticament una caiguda accidental, Anna.
0: La jutgessa de Martorell, que porta el cas, argumenta que, segons l'informe elaborat pels Mossos d'Esquadra, la petjada del fundador de Mango trobada al lloc dels fets no pot ser fruit d'una relliscada. D'altra banda, també apunta que hi va haver premeditació, l'acusat va visitar Montserrat 3 vegades en els dies previs, i un mòbil econòmic, a més d'assenyalar que hi havia mala relació entre pare i fill. En canvi, la família Andic continua defensant la innocència del fill gran. En el darrer comunicat que han emès, asseguren que la conjectura de l'homicidi és inconsistent i dolorosa i afirmen que brillarà la veritat i la innocència. Jonathan Andic sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els fets i ja prepara la seva defensa després de quedar en llibertat en pagar 1 milió d'euros de fiança.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Passen 23 minuts de les 7 de la tarda. Aquest matí, en aquest mateix escenari, s'hi han manifestat els metges de Catalunya. L'escenari, volíem dir, de manifestacions que hi ha ara mateix. Veníem de les escolars, les de l'escola Bressol, i hem continuat amb les dels metges. Doncs és la 11a ja jornada de vaga que convoquen des del mes d'octubre i el seguiment ha estat relatiu, segons la conselleria, d'un 3,5% durant el matí i d'un 5,3% durant la tarda, mentre que el Sindicat Metges de Catalunya eleva el seguiment a un 30%.
5: El portaveu del sindicat, Xavier Lleonart, ha reconegut que la negociació està encallada amb el departament i per això reclama una vegada més la intermediació del president Salvador Illa.
6: I per tant, aquí estem reclamant, exigint

0: que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari.
1: Els manifestants reclamen un conveni específic per al col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores o la planificació d'agendes amb limitació del nombre de pacients.
2: Encara hem de parlar d'un altre conflicte laboral, la mediació entre Renfe i els sindicats Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i del 5 de juny, que ha acabat sense acord.
1: Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya dins les 17 jornades de mobilització del sector de l'educació.
2: Però no tot són males notícies o conflictes. Una gran entesa entre partits al Parlament ha permès convalidar el primer decret del Pla Cura per millorar l'accés a ajudes de persones amb el grau màxim de dependència.
1: Els vots del PSC, Esquerra, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, amb l'abstenció del PP i Vox, han facilitat l'aprovació d'un paquet de mesures urgents en l'àmbit dels drets socials. Concretament, per agilitzar el reconeixement del grau 3 de dependència, impulsant així un gran canvi en l'accés a les prestacions, la consellera del RAM, Mònica Martínez Bravo, ha detallat com ho faran.
3: I ho fem amb més tecnologia i intel·ligència, per exemple, connectant les dades de salut amb les dades de drets socials, perquè ens permetran filtrar i identificar quines persones seran, molt probablement tindran un grau 3, el grau més elevat de dependència, i aquells que necessiten mesures de manera molt urgent.
1: Aquest decret llei s'inclou dins del Pla Cura, anunciat a finals d'abril pel govern, després que sortissin a la llum moltes persones que morien abans d'obtenir el reconeixement d'un grau de dependència seguint sempre evidències clíniques.
2: I el ple del Parlament també ha aprovat la llei per modificar el règim sancionador pels grafits als trens. La nova norma triplica els imports de les sancions que tipifica la llei, amb multes de 900.000 euros per a les més greus. La modificació del règim sancionador ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups excepte dels Comuns i la CUP.
4: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
5: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
6: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
8: La brújula amb Lola Sorribas.
2: En clau local, Barcelona suspèn durant un any la concessió de noves llicències d'autoserveis i supermercats que poden obrir les 24 hores. L'objectiu és frenar la saturació comercial i els problemes de convivència en alguns barris. Roger Mateu, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. La mesura ja ha entrat en vigor aquest matí després de publicar-se el butlletí oficial de la província de Barcelona i afecta els establiments alimentaris de menys de 400 metres quadrats que poden operar les 24 hores. L'Ajuntament assegura que l'objectiu és protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar la concentració d'aquest tipus de negocis en diferents zones de la ciutat. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, defensa que la regulació i les inspeccions han d'anar de la mà davant l'elevat nombre d'incompliments detectats en aquests locals.
10: No podem fer una altra cosa i no volem fer una altra cosa que seguir sent contundents amb aquesta inspecció i, per tant, entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
9: Segons dades municipals, en les campanyes de multiinspecció impulsades aquest mandat s'han revisat més de 230 establiments i s'hi han detectat més de 1.400 infraccions relacionades amb llicències, salut pública o qüestions laborals.

0: La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que habiliti un punt presencial de tramitació a la Fira de Barcelona per agilitzar la regularització extraordinària de persones migrades, Roger.
1: La Defensoria considera que Barcelona ja té l'espai i el dispositiu necessari per reforçar aquest procés i creu que la presència de l'administració de l'Estat permetria donar una resposta més àgil i eficaç davant l'elevada demanda. La Sindicatura també lamenta que ni el Ministeri ni la delegació del Govern hagin informat públicament dels punts habilitats per l'Estat ni del funcionament dels serveis disponibles, un fet que dificulta orientar la ciutadania. Actualment, el pavelló 2 de la Fira de Barcelona funciona com a punt de suport i reparteix tiquets presencials de manera ininterrompuda entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Aquests tiquets indiquen el dia, l'hora i el punt d'atenció assignat en algun dels 4 espais municipals habilitats per fer els tràmits.
0: Gràcies, Roger. I més coses. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut més d'un 25% de sorra en l'última dècada i l'ENS ofereix 20 milions d'euros per intentar frenar aquesta regressió. Més informació amb el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Segons un estudi de la EMB, entre el 2012 i el 2022 s'han perdut prop de 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Les zones més afectades són les del tram del nord, a municipis com Montgat, que arriben a perdre fins un 66% de la sorra. Davant d'aquesta situació, la EMB planteja invertir 20 milions d'euros en mesures com l'aportació de sorra, la creació de dunes artificials o altres actuacions per protegir el litoral, tot mantenint també la seva funció social. Així ho ha confirmat el vicepresident de la EMB, Antonio Balmón. L'escoltem.
3: L'àrea metropolitana està disposada a posar més de 20 milions d'euros en un pla d'actuació especial, sempre que hi hagi el concurs, com explicava abans el gerent, de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Transició Ecològica.
2: Aquesta aportació, però, ha estat condicionada a un acord de cofinançament amb la Generalitat i el govern espanyol, amb l'objectiu d'impulsar una estratègia conjunta a llarg termini per fer front a la regressió de les platges i als afectats del canvi climàtic.
0: Gràcies, Dan. I continuem a la capital catalana, perquè la seguretat de Barcelona ha estat motiu de debat arran dels darrers episodis de violència a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha negat que el govern s'amagui i ha condemnat els fets, Joan.
4: Sí, durant la comissió de seguretat ha dit que es tracta d'episodis de violència de molta gravetat i que el govern no s'amaga. L'escoltem.
5: I aquí no ens amaguem ningú. No s'amaga l'alcalde, no s'amaga el tinent d'alcalde i compartim la preocupació que genera i per això la policia està fent tasques d'investigació per esclarir-los. Però també haurem de reconèixer que aquests episodis de violència no es corresponen a l'activitat delictiva, molts d'ells els corresponen amb l'activitat coneguda fins ara a la nostra ciutat i per això cal que ens situem en un altre registre.
4: I en aquestes tasques d'investigació que el tinent Batlle explicava que ja està fent la policia, la Guàrdia Urbana ja col·labora més intensament amb els Mossos i hi ha plans específics, ha dit, per combatre àmbits com la tinença d'armes, el crim organitzat, les bandes o el tràfic de drogues.
0: I encara a Barcelona, els Mossos d'Esquadra desnonen una mare amb 3 fills menors d'edat d'un bloc del carrer Buenos Aires, propietat del fons d'inversió New Amsterdam Developers.
4: Segons les entitats socials, el procés d'execució ha tirat endavant, tot i que no hi ha cap situació d'impagament. La dona mare soltera, en l'atur i amb menors a càrrec, s'havia acollit a l'ajuda estatal de la segona oportunitat per tenir acreditat un elevat grau de vulnerabilitat. Des del sindicat de llogateres denuncien que els propietaris no han ofert cap solució perquè el seu model de negoci es basa en recuperar els pisos i llogar-los per habitacions. Es tracta d'una activitat econòmica que està regulada a Catalunya, però que en cap cas s'ha prohibit, tot i que el comissionat d'habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera, no la vegi amb bons ulls.
6: Amb l'ús residencial, i ho volem dir així, també poden guanyar diners els propietaris, que no és obligatori fer co-livings o fer habitacions compartides o lloguer vacacional. Són modalitats de negoci que depreden el parc d'habitatge d'aquesta ciutat.
4: Riera ha anunciat que estarà atents de la voluntat de l'Olalla, la mare desnonada, per si s'acull a un recurs familiar o entra dins de la dinàmica dels serveis socials municipals.

Passant 3 minuts de 7:45 del vespre, fem una petita pausa per la publicitat. Continuem amatents a aquest Departament d'Educació i els sindicats d'Ustres.

0: innocents per saber si acaben o no aixecant les vagues d'aquí a final de curs i si han pogut arribar, per tant, a alguna mena d'acord. Fem una petita pausa i continuem també repassant l'actualitat de la jornada.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio impecable. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: 99. Dos gafas de marca por solo 99€. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
3: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
0: Dues informacions en clau de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 persones en el desmantellament d'un centre de producció i distribució de marihuana a Martorell.
5: Els arrestats són 2 homes de 57 i 23 anys i 2 dones de 50 i 26. La investigació va començar el 31 de març, quan els investigadors van detectar 2 vehicles que circulaven de forma coordinada. Els agents els van seguir i van observar com els ocupants entraven en un domicili sospitós. Poc després van veure sortir-ne un d'ells i carregar 2 bosses d'escombraries en un dels cotxes. En escorcollar el vehicle, la policia va trobar 10 quilos de cabdells de marihuana. Això va permetre descobrir que la casa funcionava com a centre de producció de droga. A l'interior hi van trobar 600 plantes de marihuana distribuïdes en 2 sales de cultiu intensiu i 14 quilos de cabdells preparats per la seva distribució.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut al Passeig de Gràcia de Barcelona un home buscat per les autoritats franceses i espanyoles, acusat de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i robatori de vehicles.
5: L'arrest es va produir el passat 8 de maig després d'un seguiment policial que va permetre localitzar el sospitós i efectuar la detenció. L'home, de 29 anys i nacionalitat albanesa, portava a sobre una pistola Makarov carregada amb 7 cartutxos i preparada per disparar, a més de documentació falsa grega i gairebé 1.500 euros en efectiu. La Guàrdia Civil també ha explicat que el detingut tenia 2 ordres europees de detenció dictades per França i una ordre de cerca espanyola. Finalment va ser posat a disposició de l'Audiència Nacional.

0: En cultura, una notícia d'última hora. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge.
1: L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades a la 79a edició del prestigiós certamen francès, rodada en català. El film explora a partir de la tragicomèdia temàtiques com la por a la mort, la dependència de l'amor romàntic i el desig de viure, i ha competit en la secció paral·lela del Festival francès la Setmana de la Crítica. Viva s'endinsa en la història de l'Anora, una dona d'uns 40 anys que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit. Els plans, però, no li sortiran com espera en conèixer el Max, un jove de poc més de 20 anys que farà trontollar la seva fràgil estabilitat.
0: Més coses. La Patum de Berga batrà aquest any el rècord de finançament amb una aportació de 340.000 euros entre administracions i patrocinadors privats, uns diners amb què descobrirà pràcticament la meitat del cost total de la festa.
1: Entre les novetats d'enguany, s'habilitarà un espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets, ja que aquests objectes no podran accedir a la plaça de Sant Pere durant els salts. En aquest sentit, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha fet una crida al respecte per la festa després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens.
2: Que fixi en aquesta litúrgia que passa a la plaça, és a dir, els comparses fan una litúrgia, però no només els comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
1: Enguany, la festa reforçarà els serveis amb més punts d'aigua, un increment de lavabos i més concerts adaptats amb motxilles d'accessibilitat. La Patum se celebrarà del 3 al 7 de juny.
0: El Festival Canti la Font ha anunciat avui el cartell complet de la nova edició que se celebrarà el 17 i 18 de juliol al Castell d'Olost. Enguany hi actuaran en Andreu, filles de Cassandra, Sara Anglada, amb Rose Beef, i la Sia, Manolo Alcántara, també amb Refugi.
1: Noms que s'afegeixen als que ja coneixíem, els ja anunciats, com són el Petit de Cararil, Nyandú, Edna Bravo i la Sia. Femut, amb l'espectacle Clam, també hi serà. El festival reivindica el paisatge al món rural i la consciència per la sostenibilitat amb una oferta cultural per viure sense presses ni aglomeracions. Aquesta edició se centra en la música i les arts escèniques.

0: sobre la realitat a través del llenguatge i la creació. Entre els participants destaquen Susana Rafart i Eduard Sanauja, que recitaran per primer cop al Palau, així com Míriam Reyes, Adnan Oser o Matt Masagar. També hi participaran Coleca Putuma i Beuqueto Sellom, completant un cartell que aposta per la diversitat de veus i perspectives. La vetllada comptarà amb la direcció artística de Lucía del Greco i una proposta escènica que combinarà llum, música i dramatúrgia per convertir el recital en una experiència sensorial i simbòlica.
1: Gràcies, Dan. Doncs quan passen 40 minuts de les 7 de la tarda, temps per conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio. Tota l'actualitat esportiva a partir de 9:15, com dèiem, a la brúixola del Radio Estadio amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Què tenim avui a veure?
2: Caminem cap a la darrera jornada del campionat nacional de Lliga, el Barça amb els deures fets, l'Espanyol també amb un 5% només de possibilitats de classificar-se per la Conference League, Liga, i els nostres ulls es posen a Montilivi, en aquell partit entre el Girona i l'Elx. Mata o morir.
3: Una final.
2: El Girona ha de guanyar. Un empat salva l'Elx i enfonsa el Girona. N'hi ha d'altres resultats, que depenen com vagi tot, però el més important és que el Girona ha de guanyar. Qui ja té campió de Lliga és a la Premier League. Parlarem de l'èxit de Mikel Arteta davant un Guardiola que ahir no passava de l'empat davant el Bournemouth i, per tant, ja hi ha una altra Lliga que ja té campió. I aquí a Espanya hem de parlar de Fermín, que ha estat operat amb èxit. Sí. Ahir va passar pel quiròfan, al voltant de 3 mesos fora dels terrenys de joc, s'acomiada del Mundial, intentarà estar a punt per començar la Lliga amb la resta de companys, que tornarà a la feina a mitjans de juliol, els que no vagin al Mundial, perquè clar, la Lliga ja va dir que amb això de que el Mundial es disputa i acaba cap a mitjans del mes de juliol, que els equips començaran molt tard amb els internacionals, perquè han de tenir també les seves vacances. I, per tant, equips com el Barça o el Real Madrid podrien veure com els seus partits de les primeres jornades s'ajornen. Veure quan surti el calendari, d'aquí unes quantes setmanes encara, com queden els partits dels dos equips principals, els que aporten internacionals o l'Atlético de Madrid. Però, clar, el Real Madrid no sabem quants internacionals pot aportar, però, en principi, sembla que no més d'un o dos. Curiós. De tot això parlarem a partir de 9:15, quan la Lliga ja està posant el seu punt i final.
1: Molt bé, doncs ens escoltem a partir d'aquella hora. José, gràcies, molt bona
2: tarda.
1: Fins
2: després.
1: I nosaltres ara encetarem la segona part d'aquest programa. Joan, què tindrem avui? D'una banda parlarem d'habitatge, una de les preocupacions, per no dir la principal preocupació dels joves.
3: Sí, sí, sí. De fet, ens ho diuen les diferents enquestes socials que es fan, sobretot en aquesta generació Z, no?, que està veient com l'accés a l'habitatge doncs fa que s'emancipi més tard, i aquesta, diguéssim, és una fita que endarrereixen. Però l'observatori que veurem avui de l'UCI, de l'Unió de Crèdit Immobiliari, explica que no és l'única fita que la societat i, en general, o més concretament els joves, endarrereixen per culpa d'aquesta crisi de l'habitatge.
1: I acabarem el programa de la mà de l'Iniciativa Catalana, que ha guanyat un dels premis Luz Verde, que entrega Onda Cero i World Wildlife Foundation. Parlarem de la Fundació Catalunya La Pedrera i del seu projecte Bio for Piri.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: En les diverses enquestes que periòdicament es fan a la població del nostre país, l'habitatge, ja ho saben, és una de les preocupacions que ocupa les posicions més altes de la llista. Una situació que encara genera més angoixa a aquells que volen adquirir o llogar el seu primer habitatge, és a dir, els joves.
1: L'últim observatori de l'UCI, la Unió de Crèdits Immobiliaris, afirma que 2 de cada 3 compradors d'habitatge han endarrerit alguna fita vital per culpa de les dificultats d'accés a l'habitatge. Naturalment, la generació Z, com deies Lola, és la més perjudicada a l'endarreriment de decisions vitals com, per exemple, l'emancipació o formar una família. L'estudi, a banda, també calcula l'estat del parc d'habitatges espanyol, que, com ja els hem explicat en altres continguts que hem realitzat aquí, a la brúixola, està molt envellit.
0: Doncs volem repassar totes les conclusions que ofereix la quarta edició de l'Observatori i ho farem amb la Lorena Zenclusen, directora de Financiació Hipotecària d'UCI. Senyora

0: feina ben feta que doncs, des de la Fundació Catalunya a la Pedrera vam coordinar i vam encapçalar, però també és feina d'altres, els altres socis del projecte, no, que també voldria doncs, aprofitar per mencionar. Bàsicament érem 5 fundacions, Fundació Catalunya a la Pedrera, però també la Fundació Pau Costa, la Fundació Íntegra Pirineus, després hi havia la Fundació Empresa i Clima i la Fundació per la Conservació del Trencalòs, del Quebrantahuesos. L'entitat que feia una mica doncs, la part, diguéssim, de coneixement científic era el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Per tant, totes elles són entitats amb molta visió de què cal fer en aquests moments els boscos, no només de Catalunya, sinó de tota la resta de l'Estat. I aquí, doncs, aquest premi per nosaltres significa que, bueno, que estem anant en la bona direcció, no? Realment hem de ser conscients de la gravetat d'aquesta situació. L'estiu passat va ser un exemple claríssim i afortunadament potser nosaltres encara vam quedar relativament al marge, malgrat que vam tenir un incendi amb dos víctimes mortals, sí. També. Però el cert és que aquí hem de intentar, jo crec que aquesta és una de les gràcies d'aquest projecte, és anticipar-se amb aquestes possibles onades de grans incendis forestals que podem tenir perfectament. Cada estiu estem una mica patint que puguin venir a casa nostra doncs, aquests grans incendis. En concret aquí al Pirineu, l'àrea del Pirineu, podíem arribar a tenir una zona potencialment que es pogués cremar amb un únic incendi de més de 200.000 hectàrees. Això és molt gran, i per tant aquí nosaltres vam fer, diguéssim, una mica el plantejament de dir ens hem d'anticipar, hem de fer preparar el terreny perquè això no passi i que en tot cas hi passi, que sigui molt més controlable, no? I per tant, doncs, jo crec que aquest premi doncs, el que fa és reconèixer això, reconèixer que el que fem és assumir que hi ha un problema i plantejar-hi una sèrie de solucions, que a més no siguin només unes solucions que es quedin per eliminar el problema, sinó que vagin a donar una volta, o sigui, crear llocs de treball en aquests entorns forestals, de generar una bioeconomia basada en el bosc, que pràcticament s'havia... hem estat a punt de perdre-la, o sigui, els boscos han deixat de ser rendibles i per tant s'han deixat de gestionar i per tant aquí tenim tot aquest problema agreujat, no? És a dir, és el canvi climàtic més tota aquesta manca de gestió deguda a la falta de rendiment econòmic que tenen els boscos, no? Llavors aquí amb aquest projecte realment hem donat una mica la volta amb això i hem donat, jo crec, en 2 anys, perquè és un projecte que hem hagut de fer molt ràpidament, però en 2 anys hem pogut fer, jo crec, una bona feina, que és el que s'ha reconegut amb el premi.
1: Ara en parlarem i anirem més a les interioritats del projecte. Sí que el jurat del premi ha valorat especialment el fet que sigui un model replicable, el del seu projecte. Aquí té Bio4Piri que el faci exportable a altres territoris.
0: Sí, sí, efectivament, diguéssim, la problemàtica és comuna, per tant, hi ha molts altres territoris que podien, diguéssim, fer el mateix plantejament que hem fet i actuar en cada un dels àmbits que nosaltres hem actuat. Evidentment, doncs, sempre hi ha el tema de com fer aquestes inversions inicials que convé fer, però això és una mica com tot, no? A vegades, quan plantegem una inversió, dius, bueno, i això quin retorn tindrem, no? Quina és la rendibilitat? Clar, en aquest cas, és la rendibilitat de que no ens passi un gran incendi, que això és molt alta, no? Nosaltres ja fa uns anys vam fer un projecte en el que vam veure que invertint un euro en prevenció d'incendis, podíem evitar un incendi que tingués un impacte de 8 o 10 vegades el cost d'aquesta inversió, no? Per tant, jo crec que és una oportunitat, evidentment, les administracions públiques, però també totes les entitats d'un territori, i això podia ser perfectament replicable a qualsevol altre espai forestal de Catalunya i de la resta d'Espanya. Sí, sí.
1: Clar, sovint parlem dels incendis quan ja han començat. Vostès posen l'accent en la prevenció. Quina és la situació actual dels boscos dels Pirineus? Perquè ens fem una mica una idea, perquè venim també d'una sequera que després es converteix en, de cop venen unes pluges, creix la massa forestal. En quina situació ens trobem ara mateix?
0: Bé, ara ens trobem que afortunadament hem tingut aquestes 2 últimes primaveres molt millors que les anteriors, que teníem aquesta sequera, però ja sabem que la sequera tornarà. O sigui, ja està fins i tot anunciat que

0: proper cicle del Niño ens afectarà a partir de l'any que ve, per tant segurament tornarem a tenir un escenari de sequera. Enguany el que sí que tenim és, afortunadament això permet recuperar una mica la vitalitat de molts arbres, que estaven, molts s'estaven morint per sequera, o sigui, encara teníem pins que estan, es veuen doncs, arreu de Catalunya i del Pirineu, que s'han mort per sequera, i això doncs, ja és un factor a tenir en compte. Enguany la vegetació que ha crescut bàsicament és herbàcia i arbustiva, o sigui, tot el que és el sotabosc, i això vol dir doncs, que esclar, això també s'assecarà a l'estiu, i per tant, tot i que partim d'una situació millor que la dels anys anteriors, possiblement aquesta biomassa seca que crema molt ràpidament, que és la vegetació més herbàcia i de, diguéssim, podríem dir, de plantes que s'assequen a l'estiu, aquesta és la que fa patir una mica, perquè això és el que comença l'incendi amb més facilitat.
1: Combustible, no?
0: És un combustible que ràpidament, només una borilla que acaba a terra, una xispa que salta doncs, en una màquina, o fins i tot a vegades els cotxes, els propis catalitzadors que porten, que són molt a molta temperatura, tot això només que arribi amb aquesta vegetació seca pot arribar a començar. No? I per tant, doncs, bueno, no podem baixar la guàrdia. Eh? Estem en aquesta situació millor que la de partida que anys anteriors, però no podem baixar en absolut la guàrdia perquè el foc estarà allà.
1: Mm-hmm. Clar, parlem de gestió forestal sostenible, reduir incendis, protegir boscos, revitalitzar també el món rural, que ara en parlarem, però tot això a través del projecte, com es materialitza? En quines coses concretes doncs, podem aconseguir aquests objectius?
0: Bueno, hi ha hagut una part, diguéssim, que potser la que ha tingut més dificultat de posar en marxa, que és totes les actuacions que volíem fer de prevenció d'incendis. Hi ha hagut una part de planificació, s'han planificat més de 70.000 hectàrees d'incendis forestals, és a dir, què cal fer perquè en els propers anys es vagin fent totes les inversions, totes les actuacions que calgui. Nosaltres ens hem encarregat de fer amb dues zones d'actuació pilot, que era la muntanya de Linyà, aquí a l'Alt Urgell, i després al Sobrarbe, a Insa, a la zona d'Aragó, que eren dos sectors on podíem fer aquestes aplicacions, diguéssim, pràctiques sobre el terreny, en la que hem fet doncs, més de 200 hectàrees de gestió forestal, hem fet franges de prevenció d'incendis, amb altres hem fet unes aclarides de masses forestals, hem utilitzat mecanismes, o sigui, això també és molt important, que tota la gestió forestal, que a vegades hi ha una certa sensació de que això doncs, de tallar arbres i gestionar el bosc és perillós, no? que ens estem carregant l'ecosistema. I el que demostrem amb aquest projecte és que això, si es fa ben fet i està ben planificat, no només no és perjudicial, sinó que pot beneficiar fins i tot la biodiversitat i espècies doncs, com el gall fer o altres que també necessiten que els boscos tinguin, per exemple, zones de clariana on puguin alimentar-se, no? Per tant, aquesta ha sigut una actuació molt important i després hi ha tota una sèrie de mesures que hem anat fent, per exemple, de foment del que seria aquesta bioeconomia basada en el bosc i en els productes del bosc, no? Aquí hem fet, doncs, bueno, fet un prototip d'una cabana de fusta, fet amb la fusta que anàvem tallant, que ha estat un exemple doncs, de bioconstrucció avançada, a més amb un disseny molt xulo, molt modern, i que és una cabana que es pot implantar allà on faci falta, per exemple, doncs, al Pirineu, que moltes vegades hi ha necessitats doncs, d'habitatge per a la gent jove. Doncs aquesta seria una manera fàcil de construir habitatge. A més, es pot instal·lar en zones, doncs, no sé, per exemple, doncs, unes zones de pastura que necessita haver un pastor que estigui durant l'estiu, es pot posar i es pot treure fàcilment aquest habitatge de fusta. No? Però també hem fet foment del que seria la biomassa forestal. Hem analitzat tot el que serien les necessitats que hi ha, per exemple, a la zona de la Seu d'Urgell, i allà hem afavorit que hi haguessin nous contractes de subministrament d'aquesta biomassa produïda en els boscos propers i que es crema ara, doncs, per exemple, per calentar el cap de la Seu d'Urgell i altres instal·lacions públiques d'aquesta ciutat. No? També hem fet formació. És molt important perquè, és clar, aquí aquest sector havia quedat molt empobrit, diguéssim, no? Hi ha poques empreses, hi ha poca gent que realment es dediqui ara a fer feines forestals, i el que hem fet ha estat fer també tota una feina, doncs, de, bueno, uns cursos de formació, de peonatge forestal, que els hem donat el carnet de motocerrista europeu, que és necessari, perquè, a més, clar, és una feina que necessita tenir un coneixement per no prendre mal, no? Tot això ha fet també que generéssim, doncs, tota una sèrie d'aliances amb empreses. Això, per exemple, la Fundació Empresa i Clima, doncs, s'ha dedicat a fer aquesta, a generar com paquets que les empreses puguin també, a vegades per la seva responsabilitat social corporativa o per les polítiques que cada cop, doncs, estan implementant moltes empreses de sostenibilitat i de RSC, poden ajudar a fer possible aquests projectes a nivell local, no? I d'alguna manera és un win-win entre l'empresa i el medi forestal d'aquests territoris. Hi ha hagut també moltes sessions de formació per tècnics que hem fet. Hem posat en marxa una manera de gestionar el bosc que es diu la gestió forestal naturalística, o propera a la natura, que és una manera, és l'última tendència, podríem dir, en fer una gestió forestal que cada cop el que fas és fer el que faria la natura, però escurçant els terminis, diguéssim, no? La natura ja té maneres d'adaptar-se. Malauradament, una d'elles és el foc. O sigui, una d'elles és que la pròpia natura, doncs mira, de tant en tant hi ha un foc i se solucionen molts problemes també de la natura. Ja recupera. El bosc es recupera, afortunadament, després d'un incendi, encara que sembli molt catastròfic. Però, clar, el que ens interessa és que no arribem a aquests grans incendis forestals i que al mateix temps ajudem al bosc també que es vagi adaptant a les noves condicions climàtiques. Els boscos d'ara, els boscos que trobem al Pirineu, són fruit d'uns anys en el que el clima era diferent d'ara. Ara això ja canvia. O sigui, això que parlàvem del canvi climàtic serà una cosa al futur, el 2050, el 2100, no, ja el tenim aquí. Però els nostres boscos han crescut els últims 100 o 150 anys amb unes condicions que eren més favorables i ara cada cop seran pitjors. Per tant, els hem d'ajudar a que aquesta adaptació es pugui fer amb aquesta gestió molt fina, que vas seleccionant arbres, vas veient quin és l'arbre que té més futur, quin és el que pot ser més gran, més fort, i elimines els més dèbils. No? Mm-hmm. Aquesta és una manera de fer aquesta gestió que d'alguna manera s'apropa més al que faria la pròpia natura, i això no exclou que puguis extreure, doncs, aquests rendiments, no? O sigui, aquesta fusta, aquesta biomassa, i per tant, doncs, generar aquesta economia que dèiem que era necessària, perquè si no, no es fa gestió. Llavors el bosc, doncs, creix una mica, doncs, a la seva manera, no?
1: Clar, i volia preguntar també pel component social, és a dir, quin paper tenen els habitants del món rural dins del projecte?
0: Sí. Nosaltres aquí, amb aquest projecte, hem impactat directament amb unes 400 i pico persones que totes han tingut, doncs, oportunitats de feina, de formació, etc. Hem treballat molt, per exemple, amb els ramaders. A nivell local, amb els ramaders, han estat uns grans beneficiats d'aquest projecte, perquè la ramaderia és una aliada indiscutible de la prevenció d'incendis. No?
1: I va bé ara que també es troben una situació complicada amb la pesta porcina africana... I
0: ells tenen, etcètera, molts problemes. Ells, els ramaders tenen molts problemes, i llavors, doncs, tot el que siguin ajudes, doncs, per exemple, doncs, hem fet punts d'aigua, hem fet bastants punts d'aigua pel bestiar, hem habilitat també zones, doncs, de tancats per millorar la gestió forestal, i sobretot hem fet recuperació de pastures, no? En zones que abans que pugui entrar el bestiar convé fer una mica de neteja, doncs, de troncs i de branques o de matollar. Tot això és molt important. Són feines que a vegades el propi pastor, el propi ramader, no té capacitat per posar-les en pràctica, i d'aquesta manera, doncs, no sé, per exemple, allà a Insa hem fet unes zones al voltant de dos pobles que s'estan recuperant, que són pobles que estan en un procés de rehabilitació, diguéssim, que tornen a venir uns habitants, són gent jove amb ganes de fer coses, però entre altres, el primer que hem de fer és garantir que aquell poble estigui envoltat de prats i pastures, perquè si no, qualsevol dia es pot cremar. No? Uh-huh. Doncs aquestes han estat algunes actuacions que hem fet, que han estat, evidentment, superbenvingudes pels habitants d'aquests pobles. No? Jo diria que això, com deies, aquest és un projecte que ha de ser replicable i que ha de tenir continuïtat.

0: I nosaltres el que hem demostrat és que això es pot fer, és viable i que això, hi ha realment doncs, moltes coses positives que van més enllà del que simplement seria doncs, dir hem disminuït el risc d'un incendi forestal i que això és el que creiem que en aquestes zones, especialment al Pirineu, és molt necessari, no? Perquè el Pirineu, entre altres coses, parlant dels ramaders, però els pagesos, la gent que viu del sector primari estan realment fent una feina heroica i titànica per poder seguir visquent en aquests llocs i se'ls ha d'ajudar. Si no, després tenim tots aquests problemes d'aquests territoris que queden despoblats.
1: Falta de relleu generacional.
0: La falta de relleu, la gent jove se'n va perquè diuen que no veuen que hi hagi una viabilitat i ens anem, o sigui, els pobles de l'interior, de les zones de muntanya, pues es van quedant despoblats. I a més, la gent jove, pues això, doncs, no hi veu un futur, no? Això és una cosa que creiem que, bueno, que va molt més enllà del que és això, una prevenció d'incendis i, per tant, doncs, són polítiques que creiem que són molt importants de fer i d'aquestes inversions que dèiem que s'haurien de poder doncs, garantir que segueixen doncs, els propers anys. No?
1: I llavors també hi ha hagut una altra qüestió en clau social que m'ha cridat molt l'atenció, que és aquesta mirada de gènere, el fet de posar sobre la taula el paper de la dona en la gestió forestal, en la bioeconomia. De fet, si creuen necessari treballar en aquest aspecte, imagino que és perquè la vinculació d'aquestes tasques amb els homes encara és molt estreta.
0: Sí, sí, sí, és evident. Tot aquest sector forestal està molt masculinitzat, diguéssim, no? I la perspectiva de gènere, que creiem que també s'ha de poder plantejar en qualsevol àmbit, i aquest també és molt important. Per això hem fet un tractament especial doncs, amb això. Creiem que cada cop més les feines de bosc són feines que, evidentment, d'entrada requereixen una certa doncs, capacitat física i, per tant, per això sempre ha sigut més una feina d'homes, diguéssim, sí, que no pas de dones. Però això està canviant. Les feines es van mecanitzant molt, per tant, portar una màquina que estigui desbrossant o que faci doncs, feines de carregar doncs, troncs, això pot fer perfectament tant un home com una dona. Per tant, aquí no hi ha excuses de cap manera i creiem que això, com a tots els altres àmbits, ha d'haver doncs, una completa igualtat de gènere i d'oportunitats per trobar feina i per fer aquestes feines, doncs, a més, que són feines molt maques. Treballar al bosc és molt bonic i és una cosa que et dona molt sentit i bueno, realment tothom que ha participat en els cursos de formació, totes les empreses que han estat, doncs, treballant per nosaltres en aquest projecte, veus que realment la gent se sent satisfeta. Quan acabes una actuació d'aquestes, hi ha una sensació d'orgull de la cosa doncs, que... I això és algo que a qualsevol persona doncs, realment doncs, ens omple molt, no? Fer aquestes feines ben fetes i dius, bueno, aquí ara hem fet una cosa que durarà bastants anys, Això els nostres fills possiblement podran veure doncs, que gràcies a aquests treballs forestals, aquestes millores que hem fet, aquests boscos tenen més futur, tindran arbres més grans i tindran segurament més possibilitats de subsistir sense que els hi passi res, ni sequeres ni incendis, que no pas que no haguessin fet res. No? I això és molt, molt plaent i això jo crec que aquesta perspectiva de gènere també és molt important. El Pirineu, el paper de les dones és un paper que ha estat sempre molt poc vistós i molt poc valorat, però ha estat indispensable per mantenir les economies de familiars, de les masies i de totes aquestes formes de vida que es basaven molt en el bosc, amb els ramats, amb la mica d'agricultura, i una mica de cada és el que fa que es puguin tirar endavant. I per tant, doncs, bueno, nosaltres això com a fundació creiem que forma part dels nostres valors i per tant, doncs, quantes més millores puguem fer en un projecte, ja siguin ambientals, ja siguin socials, doncs, evidentment, allà hi estarem, també.
1: Ja per acabar, m'agradaria fer una mirada al futur. Després d'aquest reconeixement, quin és el següent repte de la Fundació en matèria de sostenibilitat i de territori?
0: Bé, el següent repte ara és treballar potser no tant al Pirineu, sinó molt més a prop de Barcelona, en el cas concret de Collserola, perquè aquí ara és on creiem que també hi ha un gran problema de risc d'incendi forestal, i per tant aquí estem mirant de fer, hem començat un projecte que el que farà serà disminuir aquest risc de gran incendi forestal,

0: forestal aquí a la Serra de Collserola, a l'àmbit metropolità, sobretot treballant també d'una manera interessant, perquè el que farem serà produir oli i recuperar les oliveres, que eren les antigues feixes que hi havia hagut per sobretot els pobles des del Papiol, Molins de Reis, Sant Feliu, Sant Just, tota la vall del Llobregat especialment. Tot això és el que ara s'ha convertit en bosc i és el que fa que allà es pugui generar un gran incendi que arribi fins al final de tot de la serra. I allà és on estem treballant per recuperar aquestes antigues feixes. Això ho fem amb la cooperativa La Olivera, fem un oli, ja hem fet la primera collita aquest any que ha tingut premis, que és un oli de molta qualitat i per tant és un producte que pot assegurar que es mantingui aquestes zones recuperades, no? Si fem els treballs forestals però no fem res, doncs al cap d'un temps tornem a estar igual. En canvi, si mantenim aquest ús, que és el de la producció d'oli, que és un producte ben mediterrani, ben xulo i amb moltes propietats i molt saludable, però a més és un producte de qualitat, per tant això té un rendiment econòmic, genera tot un cicle de bioeconomia que fa que es pugui mantenir aquesta activitat i, per tant, que no tornem a estar a la situació inicial que el bosc es va menjar en aquestes antigues zones agrícoles, no?
1: Doncs Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Enhorabona per aquest reconeixement Luz Verde per Bio4Piri. I també ens agrada tenir aquests espais, aquestes entrevistes, perquè a vegades quan parlem de canvi climàtic i de medi ambient, malauradament, són informacions una mica catastròfiques. Evidentment, hem parlat d'incendis i de l'afectació que tenen, però també veure projectes com aquests posen llum a quin paper pot fer la societat, a trencar estigmes també en aquest àmbit i obre la porta a poder donar notícies positives també de la natura i del món que ens envolta, que també això és de bon gust. Miquel Rafa, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Devoción, color y alegría en la romería más grande del mundo, el Rocío. Vive con por fin la gran fiesta en honor a la Blanca Paloma, con el patrocinio de Callahan y denominación de origen Rueda y la colaboración institucional de la Diputación Provincial de Huelva. El viernes 22 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, por fin desde el Rocío, con Jaime Cantizano, Onda Cero, tu radio.
3: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
1: Just falten 2 minuts per arribar al final del programa i l'acabem com el començàvem, però amb una mica més d'informació. Estàvem esperant que sortissin d'aquesta reunió Departament d'Educació i Sindicats, especialment per saber si els sindicats majoritaris deixaven de continuar aquestes vagues que tenen planejades de cara a final de curs, i no ha sigut fins ara que ha comparegut el secretari de Millora Educativa. I quines qüestions ha comentat ara mateix Ignasi Jiménez? Doncs que s'han negociat 3 complements, un complement de reforç per la tutoria i 2 més, una de cotutoria a secundària i un de nou, que seria un complement per a aquells centres de màxima complexitat per poder estabilitzar aquestes plantilles. Una compareixença que està fent ara mateix el secretari Jiménez a les portes del departament. Diuen que proposen continuar les converses demà mateix, inclús divendres o també la setmana vinent. Per tant, és una trobada que queda sense un acord suficient com per per anul·lar les vagues que encara queden fins a final de curs i que impulsen els sindicats majoritaris. Ja saben que sí que hi ha un acord amb Comissions Obreres i UGT, però que no acaba de satisfer USTEC. Sembla

0: Sembla que hi ha bones intencions i un calendari, per tant, sobre la taula de reunions que seran molt seguides durant les properes setmanes per intentar evitar el màxim d'aturades d'aquí a que acabi el curs. Demà segur que en tindrem també més reaccions, coneixerem també la dels sindicats. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i tota l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez. Com dèiem, tornem demà a partir de les 7. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Bona tarda, són 8:45.
1: La brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
2: Benvingudes i benvinguts a la brúixola del Radio Estadio Catalunya. Comencem l'edició d'avui, dimecres 20 de maig de 2026. Caminem cap a la darrera jornada de Lliga, primera divisió. Encara hi ha equips que treballen per assolir els objectius que no han pogut aconseguir en 37 jornades. D'altres, amb els deures fets, intentaran cobrir l'expedient deixant un bon regust als seus seguidors. Molts jugadors estan pendents de la llista de Luis de la Fuente del proper dilluns 25, la llista per anar al Mundial dels Estats Units. A aquestes alçades del campionat, el seleccionador creuarà els dits perquè a la darrera jornada no es lesionin més futbolistes. Si per ell fos, possiblement deixaria fora de la convocatòria dels seus equips a tots els internacionals. I els entrenadors què han de fer? Donar descans als internacionals per evitar ensurts? Posar-los a jugar perquè per això cobren? I els futbolistes, si juguen, ho han de fer a mig gas, ficant la cama al mínim possible? Dissabte, cap a la mitjanit, sabrem com ha anat la jornada i l'estat dels internacionals. A la redacció i producció, com cada dia, tenim el nostre cap d'esport, l'Alfredo Martínez, l'Albert Arranz, Víctor Lozano, el Víctor Llussà i el Marc García. Del control tècnic s'encarrega avui el Dani Sánchez. I com cada dia, obrirem el programa amb la signatura de l'Alfredo Martínez.
1: La signatura, Alfredo Martínez.
3: Confirmado el adiós de Robert Lewandowski a la plantilla del Barcelona al término de esta temporada, se abre el importante debate en torno a su sucesión. Es indiscutiblemente el puesto de delantero centro de los grandes equipos de Europa, una de las posiciones más delicadas que existen, pues no en vano, de su enorme eficacia y de su productividad goleadora, dependerá buena parte del éxito de la plantilla. Hay que decir que tiene un buen portero, un gran líder, un defensa y un cerebro en el mediocampo. Y un equipo lo conforma la columna vertebral con un gran delantero centro en cualquier conjunto moderno. En este caso, teniendo cubiertas prácticamente todas las anteriores y bien cubiertas, el Barcelona está obligado a aprovechar el mucho fútbol que genera con un hombre que resuelva y aproveche las oportunidades que a buen seguro tendrá este Barcelona. Las cifras de Lewandowski fueron muy buenas y mejores si exceptuamos el último año, pues te garantizaba casi 40 goles por temporada, que son palabras mayores en la actualidad. De ahí que sea clave que su sustituto sea capaz de mantener el nivel de exigencia e incluso dar un paso adelante para que este Barcelona esté cada vez más cerca de conseguir los objetivos deseados, en especial la Liga de Campeones, donde la mayoría de los equipos que arriban a la fase final tienen grandes goleadores en su delantera. Parece que el argentino Julián Álvarez era el claro elegido y a mí me da la sensación de que es una decisión acertada, por cuanto es un futbolista muy asociativo, muy perfil Barça, que a buen seguro podría aprovechar el estilo de juego de sus compañeros de medio campo para adelante. Tiene una clase y un enorme presente. Sin embargo, a pesar de eso, parece casi irrealizable económicamente. Por tanto, habría que empezar a ser realistas y pensar en las opciones reales que existen en el mercado y accesibles para la actual situación económica del Barcelona. Porque volvemos a las mismas. Son con una inversión económica importante y por tanto el Barcelona no se puede equivocar. Del éxito más significativo en los próximos años dependerá que ese futbolista que elijan para las 4 o 5 próximas temporadas sea lo suficientemente diferencial como para que el Barcelona compita hasta las últimas consecuencias en todos los torneos. Se habla de Joao Pedro, de Osimhen o de Gabriel Jesús. Son perfiles distintos, pero en este caso también no solo está su capacidad goleadora, sino la capacidad que pueda entender de entender un fútbol tan particular como es el del Barcelona. Desde luego, hacer una locura de pagar 100 millones por un delantero como Joao Pedro parece inapropiado e hipotecaría el futuro del Barcelona. Si finalmente el futbolista brasileño no se acaba de acoplar, como se espera en el Barcelona, sería un paso en falso. Deco tiene trabajo y una enorme obligación, ya que en ese puesto prácticamente no se puede equivocar.
1: La asignatura. Alfredo Martínez.
4: ¡Hasta la Wii! Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
1: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
2: A Can Barça tenen els deures fets i ja es pensa en la planificació de la propera temporada des fa temps. Augmentar el nivell de la plantilla és el lògic objectiu, però també intentar mantenir l'equilibri i el bon ambient al vestidor. Víctor Jussià, bona tarda.
5: Què tal? Molt bona tarda, José. Sí, és un missatge que ve des de dins del vestidor, una de les peces clau d'aquest Barça de Hansi Flick, que avui ha tornat a l'activitat després d'uns dies de descans amb les novetats de Ferran Torres i de Frenkie de Jong, que s'han exercitat amb normalitat i tots dos, per tant, podran jugar, estaran disponibles aquest dissabte contra el València a l'estadi de Mestalla per tancar aquesta Lliga 25-26. D'altra banda, Lamine Yamal i Fermín López es perdran el partit per lesió. En el cas de Lamine Yamal, no sé si has vist, José, està a Grècia, una de les illes gregues, descansant, desconnectant una mica, continuant recuperant-se de la lesió. És un viatge que ha fet amb permís del club, mentre que Fermín va ser operat ahir de la fractura, el cinquè metatarsià, i aquest migdia ha penjat una fotografia al seu Instagram. Es resignava per la lesió, afirma estar fort mentalment i que cal acceptar aquest tipus de crueltats que formen part del camí. Des de casa seva, diu, serà un mes a l'hora de recolzar a la selecció espanyola de Luis de la Fuente en aquest Mundial d'aquest estiu. Un dels que vol estar present en aquesta llista de 26 que oferirà el proper dilluns, dia 25, al seleccionador espanyol és Pablo Gavira, Gavi, que avui l'han entrevistat els companys de Mundo Deportivo i s'ha referit al que deies abans, José, que si Bastoni, que si Joao Pedro, que si Julián, també Gabriel Jesús. Doncs per Gavi, qui arribi al club ho ha de fer sense els fums pujats.
6: Estén por y para el equipo, es lo más importante, y que bueno, que no vengan de, no sé, de, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda. Tenemos que estar todos a una y remar todos juntos, es lo que estamos haciendo estos dos años, y venga quien venga, es lo único que quiero, que esté por y para el equipo y que ayude al máximo al equipo.
5: És un home important dins del vestidor, Gavi, és un capità sense braçalet, bueno, ja ho ha fet, ha sigut capità en algun dels partits, és un líder natural des de la seva arribada, tot i la seva edat. És una sorpresa també aquest final de temporada que ha fet, la fosta que ha realitzat Hansi Flick per ell, perquè és que ni Gavi tan sols ho esperava.
6: Si te soy sincero, no me lo esperaba, porque la verdad que el míster, desde que he vuelto a... ha confiado ciegamente en mí y yo creo que he estado a un nivel magnífico desde mi primera titularidad y pues desde entonces no he parado de encadenar titularidades y la verdad que yo creo que está muy bien en todos los partidos y también era muy importante para mí estar, bueno, terminar así de bien y ser importante en el equipo para ganar esta liga.
5: I com deies ara, José, també l'Alfredo, doncs aquests dies, i més quan acabi el curs, serà temps per rumorologia, quins jugadors arriben, quins surten, per acabar de definir el que pot ser la plantilla del Barça de la temporada 26-27. En canvi, no estan pensant en planificar encara el Barça femení, perquè ja queda un dia menys per la final de la Lliga de Campions d'aquest dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. La UEFA, per cert, ha comunicat avui que no queden entrades, està tot bastant venut a l'Ullevål Stadion de la capital noruega, d'Oslo, i caben 28.000 espectadors i, per tant, estarà tot ocupat. No serà un desplaçament tan accessible com les dues últimes finals, han estat a Bilbao i a Lisboa, home,
2: no
5: s'han només...
2: Clar, volar a Oslo.
5: Clar, i la logística del viatge doncs s'ho complica una mica tot, però el Barça segur que està ben acompanyat buscant aquesta quarta Lliga de Campions del

el seu palmarès i pretenia acabar amb això, però acaben de publicar els companys del diari El Mundo que hi ha un nou informe forense que conclueix que Negreira ha empitjorat de la demència i, per tant, no pot ser

0: selección, y la verdad que bueno, que creo que eso ha sido lo que nos ha hecho mantenernos la categoría, un grupo humano muy bueno, como he dicho muchas veces, jugadores espectaculares, y creo que eso ha sido el factor clave para poder dejar el Español en Primera División.
1: Demà, els blanquiblaus tornaran a la feina a la ciutat esportiva d'Ari Jarque i divendres, com és habitual abans dels partits, faran l'últim entrenament de la temporada a l'RCD Stadium abans d'intentar aconseguir l'última victòria de curs. A més, serà dia de comiats, tant Carlos Romero com Ramon Terrats i Piquel tornaran als seus clubs d'origen. Carlos Romero i Ramon Terrats, recordem, propietat de Villarreal, i Piquel, propietat de Cremonese. Monchi haurà de decidir, sobretot en el cas de Ramon Terrats, si efectua aquesta clàusula de compra per tornar a vestir la samarreta blanquiblava la temporada vinent.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
5: El Girona necessita guanyar a l'Elx per quedar-se a primera. Situació límit, la que viurà l'equip de Michel Sánchez a un Montilivi que s'espera estigui a rebentar. Víctor Lozano, bona tarda.
6: Hola, què tal? Molt bona tarda. El Girona ha tornat a entrenar-se aquest matí preparant el transcendental partit de dissabte contra l'Elx, on els blanquivermells es juguen ni més ni menys que seguir a primera divisió. Tan transcendental és, i de tant el voltatge, que la comissió antiviolència l'ha declarat d'alt risc. D'acord amb aquesta qualificació i amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els assistents, no es permetrà l'accés a la zona local amb vestimenta, símbols ni cap element d'animació de l'equip visitant. És a dir, qualsevol aficionat de l'Elx que no estigui a la zona expressament ubicada per l'afició visitant no podrà portar cap samarreta, bufanda ni bandera del seu equip. D'altra banda, el Girona ha detectat ja casos de revenda fraudulenta d'entrades. El club, que ha intensificat la vigilància per minimitzar aquestes pràctiques, recorda a tots els aficionats la importància d'abstenir-se de comprar i o vendre localitats fora dels canals oficials, ja que aquesta és l'única via que en garanteix la validesa i la seguretat. En aquest sentit, s'anul·laran les entrades i es bloquejaran els carnets que hagin estat utilitzats i aconseguits de manera irregular. Paral·lelament, s'activaran els tràmits per sancionar els responsables d'acord amb el reglament intern, que preveu la suspensió temporal de la condició de soci i abonat en un termini màxim de 2 anys. Per cert, l'ambient va agafant color. En aquest sentit, el club, recordem, havia posat 100 banderes gratuïtes que s'havien de recollir en Montilivi per les 100 primeres persones, sòcies, això sí, que vinguessin a la botiga de la Rambla a adquirir-les. Doncs bé, amb la intenció de tenyir els balcons de la ciutat de blanc i vermell, les 100 primeres banderes han volat superràpid. El club, no obstant, ha assegurat que en posa 100 més disponibles també a la botiga de la Rambla pels que vulguin adquirir-les, tenyir el seu balcó de blanc i vermell, i sempre tots sota el lema "tots junts ho podem fer". Tornant a l'entrenament i parlant de l'apartat estrictament esportiu, la bona notícia és que Alejandro Francés, que es va retirar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid en fer-se mal al genoll i entre llàgrimes, doncs no té cap lesió important i no es descarta fins i tot que pugui jugar contra l'Elx. El lateral aragonès serà dubte fins a darrera hora. Queden 3 dies ja pel partit de la màxima. Recordem, si el Girona guanya, es salvarà. Si empat o perd, baixarà a segona divisió. Però ara mateix a Girona ningú no dubta que l'equip aconseguirà la victòria i que, per tant, el Girona s'estarà una temporada més almenys a primera divisió.
5: 10 minuts i arribem a les 9 de la nit. De seguida, la tertúlia.
7: ¡Hasta luego!
8: Bienvenidos a tener fibra y 2 líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en logui.es. Logui, ese punto de más.
9: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo.

0: Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
1: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
2: Futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
3: En 9 minuts començarà la final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa. I ja tenim alineacions, Víctor Jucià.
4: Sí, tenim 11 confirmats. Unai Emery que busca la seva cinquena Europa League, que es diu aviat. Va guanyar 3 amb el Sevilla, una amb el Villarreal. Va arribar a una altra final amb l'Arsenal, però la va perdre. I ara es planta amb l'Aston Villa, amb el Dibu Martínez en porteria, amb Mati Caix, amb Henry Conza, amb Pau Torres i amb Lucas Digne a la defensa, en el doble pivot Víctor Lindelof i Yuri Tielemans, i a la triple mitja punta John McGinn, Morgan Rogers, i Emi Buendia, i al davant, en punta d'atac, Oli Watkins, és el davanter anglès per part del Friburg, un equip una mica més desconegut, però que va repassar el Celta de Vigo a l'eliminatòria de quarts de final, amb Julian Schuster, que és l'entrenador, i surt amb els du en porteria, amb Philipp Lienhard, Eckenstein, Kubler, Beste, Hofler, Ginter, Treu, Matatanovic, Grifo i Manzambi. Johan Manzambi, que és el futbolista que actuarà a la mitja punta del Friburg. Els he dit una mica desendreçats, però aquesta és l'alineació del Friburg. I de l'Aston Villa, res, a 8 minuts perquè arrenqui la final al Besiktas Park d'Estambul.
3: No et moguis, que et quedes amb mi amb la tertúlia i amb el Dani Fernández, company de Movistar La Liga. Hola, Dani.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Con quién vamos? ¿Con el Friburgo o con el Aston Villa?
5: Hombre, creo que con el Aston Villa. Más allá incluso de lo de Unai Emery, que obviamente pues al final acaba subrayando la importancia, el momento que vive el entrenador español en el continente, ¿no? Es una tendencia, está de moda. Y por méritos propios, además su cuerpo técnico es español. Javi García, el entrenador de porteros.
3: Muy bueno.
5: Sí.
3: Estuvo claro, en español, estuvo en español y es además. Buenísimo.
5: Sí.
3: Hermano de Alberto García, comentarista, sí, claro, del portero del Rayo Vallecano. Compañero
5: claro,
3: tuyo.
5: Correcto. Buen amigo, desde luego. Entonces, bueno, vamos un poco con el Aston Villa, que es el equipo junto con el Lyon que habían sido los mejores de la fase liga. De hecho, tan solo había perdido un partido, al igual que el Friburgo, pero todo estaba realmente muy ajustado, ¿no? Y se han quedado pues el propio Lyon, que por diferencia de goles había quedado líder, e incluso el Midtjylland o el Betis, que también aspiraba a poder llegar a esa final, pero bueno, el Friburgo ha sido una grata sorpresa, ¿no? Al final que haya un favoritísimo como el Aston Villa por un lado, ¿no? Que cumpla los pronósticos, y por el otro que haya alguien outsider, ¿no? Una alternativa, pues siempre es bueno para el fútbol.
4: Home, si els dos anem amb l'Aston Villa, hauré d'anar amb el Friburg, si no.
5: Bueno,
4: si no, qui defensa el Friburg?
5: Han parlat molt bé de Manzambi, que a més crec que va sorprendre moltíssim la seva exuberància física a l'eliminatòria contra el Celta.
4: Mm-hmm. Sí, a veure, Vincenzo Grifo és un històric també de la Bundesliga.
5: Bon peu,
4: bueno,
5: té
4: amb què fer-li partit a l'Aston Villa. Home, en principi, per ser equip de la Premier i per estar a Unai Emery, per tenir molt bons jugadors que estaran al Mundial, home, favoritisme clar per l'Aston Villa, però veurem. Home, jo crec que el fet de que a les dues últimes temporades no hi ha trasbals d'equips de Champions a l'Europa League, que ha permès a un equip com el Friburg, segurament fa 2, 3, 4 temporades, no hauria arribat a la final o hauria tingut més dificultats. Però està bé que no hi hagi aquesta transferència d'equips Champions que ho fan malament una temporada i acaben o ho fan malament un primer tram de la temporada, no? Cas del Barça o cas del United en algun cas, que acabaven a l'Europa League i després s'acabaven emportant la competició.
3: Bueno, d'aquí res, 5 minuts començarà

0: A l'estadi del Besiktas, a Turquia, aquesta final, la primera final continental, nosaltres estarem pendents, sobretot de del
1: Oh, a la conferència una
0: Rayo
1: mica...
0: Vallecano, a la
1: Clar.
0: Conference,
1: Sí, setmana que ve, dia 27.
0: i el dia 30 de la final entre dos entrenadors espanyols, Luis Enrique i Arteta. Un Arteta que pot ser, no sé si serà així, anirà més tranquil després de conquerir ahir la Premier League, Dani.
2: Sí, òbviament sense aquesta pressió, no? D'haver de guanyar sí o sí, òbviament. Sí que té doncs, aquesta, bueno, doncs, aquest desig, no? Òbviament, de guanyar la Champions per posar-li la cirereta a la temporada. Però la segona volta a l'Arsenal, a la Premier, potser se li feia una mica llarga, no? Amb l'amenaça del City, que és un equip que saps que fins que les matemàtiques no et donen, no? El títol, en aquest cas, doncs, seguirà lluitant i és el màxim favorit. S'ha tret, crec que, un pes de sobre, i això és molt important, no? Més enllà que després haurà de competir amb el PSG, que és el vigent campió. Però, clar, és que després de la temporada que havia fet, de que el City s'apropés a la classificació, que hi havia moments de la temporada amb la Champions de per mig, que, bueno, al final la temporada és llarga, són molts partits i hi ha davallades, no? I que tinguis aquesta pressió, escolta, que potser no la guanyem, eh? I semblava que si no la guanyava aquesta temporada, no sé jo, si hagués tingut o tindria una oportunitat millor properament, no? Aleshores, crec que s'ha tret un pes de sobre i crec que és positiu de cara a la Champions, que no vol dir que no la vulgui guanyar, ni molt menys, tot el contrari, no? Però bueno, ja tens un títol sota la butxaca i ja és molt més senzill, no?
1: No, i com a mínim l'última jornada també de la Premier pot rotar, pot
2: Clar.
1: no jugarà amb els habituals. Home, l'Arsenal és veritat que s'ha aprofitat, ben aprofitat, però que és una Premier molt més terrenal, és a dir, l'Arsenal podrà guanyar ha guanyat la Premier amb 82 punts. No són molts i pel que venien acostumant al Liverpool a la passada temporada i al City en les anteriors edicions, que s'enfilava més de 90, és com deia el Dani, la segona volta de l'Arsenal és com per realment no guanyar la Premier, però ja et dic, si t'aprofites de que és que el tercer classificat no ha fet ni 70 punts, que és el
2: No.
1: United, clar, és que així, no dic que sigui fàcil, dic que ha aprofitat a aquesta Premier l'Arsenal, que realment, segurament Dani ha merescut en altres edicions guanyar-la i ha fet molts més
2: Sí.
1: punts, però no li ha donat perquè, clar, el City, el raig final dels equips de Guardiola és que és una bestialitat.
2: Clar, hi ha un gruix d'equips, no? Que a més estan millorant en les darreres temporades. Parlem del Bournemouth, parlem del Brighton, el Chelsea ha tingut una lleugera davallada també, i a veure si s'acaba colant o no entre els 7 millors, però clar, fa no gaire parlàvem de la Premier, que on hi havia un top 5-6 pràcticament impossible de moure, no? I crec que s'ha obert, no?
1: No, es troben punts entre molts equips.
2: Clar, per això els de dalt no aconsegueixen, o aquesta temporada no han aconseguit arribar als 90, no? Aleshores, hi ha un gruix, una zona mitjana d'equips que estan fent bé les coses, òbviament, perquè també el tema econòmic, no? Qualsevol equip, o la gran majoria d'equips de la Premier, es poden permetre, no? El luxe de gastar 100, 200 milions d'euros. Òbviament, això tampoc et dona, no? T'assegura que facis una bona temporada. Per exemple, el Nottingham Forest va gastar 200 milions d'euros i estava lluitant per no baixar. Ja no parlem del Tottenham. Aleshores, el Crystal Palace, que jugarà la final de la Conference, és 15è. Aleshores, hi ha un gruix d'equips a la zona mitjana que es treuen punts, també hi ha moments que donen sorpreses als de dalt, fins i tot a l'Aston Villa, que ha tingut problemes econòmics amb el fair play, ha hagut
1: Que
2: de vendre
1: no ha fitxat
2: jugadors.
1: quasi res i ha venut
2: Clar,
1: molt,
0: va
1: sí.
0: fer fora Monchi al setembre.
2: Tu repasses el roster de la plantilla i no té grans figures. Per això, el mèrit d'Unai Emery, en aquest cas, per classificar-lo a la

0: Champions és molt més gran encara. El Liverpool és cinquè. Aleshores, bueno, crec que ha millorat la competència interna i s'ha obert aquest ventall dels 5-6 que pràcticament cada temporada, durant molts anys, s'asseguraven els 6 millors llocs.
1: Veurem si la temporada vinent tot això es recupera amb els moviments que hi haurà a les banquetes. Ja està confirmat Xavi Alonso que anirà al Chelsea. Maresca sembla que anirà al Manchester City.
2: Tot apunta.
1: Arsène Slot, en principi, continuarà...
2: Va un moment de la temporada
0: crec que té contracte.
2: Liverpool, sí, té contracte. I va un moment de la temporada que amb el conflicte Salah i de més estava en dubte, però sembla que continuarà.
1: El Manchester també aposta per la continuïtat.
2: Sí, està confirmat també.
1: Perquè li ha anat bé. No sé si tornarem a veure aquest 4-5 equips
2: falta Iraola,
1: habituals.
2: On
1: anirà Iraola?
2: On s'ubica?
1: Aquí a Espanya sembla complicat que pugui venir, perquè seria baixar el caché ara mateix, perquè on va Iraola pel que està cobrant? I pel caché que té ara? Ahir li va treure la lliga al Manchester City. És un entrenador que té molt cartell.
2: No, I Anglaterra s'ha guanyat un cartell important.
1: I a més
2: important.
1: Sap que allà a la Premier tindrà un pressupost per fer una plantilla molt més gran que el que podria tenir a Espanya.
2: I sap que aquí a la Lliga, home, te l'imagines a l'Atlètic Club, que ja té entrenador per la pròxima temporada, i tu penses que Iraola, home, amb lo jove que és, té molts i molts anys per entrenar l'Atlètic Club, no cal que fos aquesta temporada, i ara, home, jo si fos Iraola aprofitaria, que no sé on està Iraola dintre de 5 anys, no sé quin caché tindrà dintre
1: però
2: de 5 anys.
1: Però jo no sé on el podria veure, en quin equip el veus.
2: Però sí que sé el caché que té ara mateix, que pot entrenar perfectament en un equip
1: però
2: Champions, i que estic convençut que tindrà ofertes d'equip Champions.
1: Doncs aleshores, fora de la Premier.
2: Clar, també és difícil sortir a la Premier, eh? Copes entrat...
0: Sí, però és que les banquetes pràcticament a la Premier,
2: sí, veritat,
0: els equips que hem nombrat estan agafades, no? I a més, amb el tema del Chelsea i Xavi Alonso, jo pensava que Xavi acabaria al Liverpool, pot ser, no? Que en la seva llarga trajectòria, esperem, a les banquetes acabi Anfield, però m'ha sorprès aquest moviment, no? Necessitarà la paciència de la directiva, dels que manen...
2: Bona sort!
0: Sí, molt bona sort, perquè l'experiència recent, a més d'Enzo Maresca, més enllà del títol de Conference que va aconseguir la temporada passada, en els darrers mesos a la banqueta del Chelsea, segons no fa massa m'explicava, no va ser massa satisfactòria, i més que una destitució, ell va marxar perquè precisament no li deixaven treballar com volia i li intentaven imposar certes coses que són surrealistes, sincerament.
1: No oblidem que el Chelsea és un club molt complicat. Amb Abramovic
2: però
1: va
2: també
1: trigar...
2: sense Abramovic,
1: sí,
2: ara.
1: Sí, però per això, que a Abramovic li va costar molt aconseguir títols importants, com la Champions, va marxar Abramovic i continua sent un club complicadíssim. I Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: És un club complicat. Aquí a Espanya, moviments a la banqueta, el Real Madrid... Entre els clubs grans, el Real Madrid...
2: Villarreal encara
1: Villarreal,
2: està per confirmar.
1: Villarreal, Pendente, Íñigo...
2: Entenc que després de la final de la Conference...
1: També penso jo el mateix. I la resta de la zona mitja-baixa, sí que pot haver-hi moviments entre els equips que estan lluitant per no perdre la categoria.
2: Sí.
1: Veurem què passa amb el València. Falta la confirmació que respectarà el contracte de Manolo González a l'Espanyol. Osasuna,
2: Sevilla...
1: en principi, continuarà amb Vizzi. Al Sevilla veurem si finalment signa Bordalàs, perquè és un dels tècnics que s'havia relacionat amb ell.
0: Dependrà del tema de la venda, I segons he vist aquesta tarda, està bastant en l'aire. Aleshores, bueno, això...
2: S'ha tirat enrere un inversor mexicà, diria,
0: sí.
2: I estan buscant un altre. Però jo el que deia el Dani de que qualsevol equip de la Premier et pot esgarrapar punts perquè té jugadors que són molt cars, que han pagat molta pasta per ells, però que són molt bons també. Ostres, si en la Premier s'ha igualat per lo alt, aquí jo a la Lliga tiraria per lo baix. És a dir, és molt evident que
1: és molt
2: entre el novè o el vuitè, o sigui, molts equips podien tant anar a Europa com baixar a la penúltima jornada. Això és superemocionant, sí. A mi m'agrada, perfecte, però hi ha una altra lectura, que és que és que el nivell és el que
1: que
2: és i
1: t'avorreixes veient els partits.
2: No, no et diria

0: Això...
1: Jo sí.
0: Però en algun...
1: És que manca, manca talent, manca talent. I el talent, sí, el talent es paga. Si ve aquí...
2: Perquè el talent es paga, clar, i paguen altres lligues i, ja, clar, i probablement aquí... els jugadors de fons d'armari que en d'altres èpoques tenien per davant jugadors de qualitat, aquests jugadors de qualitat venen equips d'altres lligues, de la Premier, posen diners sobre la taula, també et financien la lliga, els equips, i has de tirar de la gent de casa. Bueno, a mi no em sembla malament, no? Perquè al final també estàs intentant generar actiu propi, no? Molts equips es veuen obligats a tirar de la pedrera, no? Que bueno, són també és també conseqüència de la falta de calés. És veritat que hi ha partits, no ho negarem, durs, i que, clar, que equips que estan a la zona baixa, que guanyin tres partits, si el Sevilla hagués guanyat l'altre dia el Real Madrid, es posava per intentar entrar en Conference, aleshores, i fa menys d'un mes estava patint per no baixar. Crec que hi ha pros i contres, i que òbviament també a la Premier, amb el tema del fair play financer, hi haurà notícies properament, perquè aquest globus s'acabarà trencant.
1: Aquesta bombolla
2: d'explotar
1: en algun moment.
2: Clar, això perquè tampoc és sostenible en el temps.
1: Els deutes dels
2: equips. I també s'està sobrepagant per jugadors que no valen els diners que...
0: Sí, però és una lliga que va a pèrdues. És una lliga que va a pèrdues i ja està. No, i aquesta... És el seu model.
2: Però això s'acabarà, eh?
0: Sí, clar. Sí, en algun
1: però és
0: moment,
1: que
0: clar.
1: Aquesta inflació del futbol anglès després la paga la resta del futbol del continent.
0: Bueno,
1: o ets
0: però perquè...
1: molt sensat i estàs molt preparat amb la teva estructura econòmica... O pots tenir problemes.
0: Clar, però si un equip de la Lliga té capacitat per retenir o per exemple, m'invento, la temporada passada, Voltemade va destacar l'Stuttgart. I a l'Stuttgart segurament no té necessitat de vendre. I li diu, i al Newcastle arriba i li diu 50 milions, i a l'Stuttgart diu no te'l venc. Vale, 80, home, doncs per 80 o per 70, bueno, sí que te'l venc. Això
1: empresa,
0: a la Lliga ve el Sunderland a fitxar a Omar Alderete, que va ser la temporada passada un dels millors centrals de la Lliga, i li diu al Getafe 10 milions. I el Getafe 10 milions és que pot inscriure a tota la plantilla que no va poder jugar les primeres jornades, i és que no pot fer una altra cosa que vendre'l. I ja està. I és una llàstima.
1: Parlem de confecció de plantilles, perquè el Barça està immers en la seva tasca, sobretot de Deco, de fer una plantilla que millori el que ja té aquesta campanya. Substitut de Lewandowski, òbviament, hauria de ser l'objectiu prioritari.
0: Substitut de Lewandowski i de Ferran, o sigui, és a dir... Un que estigui per davant dels dos, vols dir?
1: El que sigui titular.
0: Titular.
1: Un davanter titularíssim, que ningú discuteixi, i que et faci els gols que et fa el Lewandowski dels bons temps. Això és el que està buscant el Barça, i això és car. Això és car.
2: Sí.
1: I el mercat, veritablement, tu comences a mirar el mercat, i quants golejadors...
2: No hi ha gaires, eh?
1: O sigui, on hi ha un Romario, un Ronaldo, on són aquest tipus de jugadors? Amb tots els respectes, Julián Álvarez no és un Ronaldo, un Romario. No és un Haaland. O sigui, no és un davanter que se li caiguin els gols de la butxaca.
0: Julián Álvarez ha marcat 8 gols aquesta temporada a la Lliga.
1: Per mi l'únic davanter amb aquestes característiques podria ser un Harry Kane.
2: Sí.
1: Un Harry Kane, és a dir, un jugador que se li cauen els gols de la butxaca. Però, clar, està en un club, li resta un any de contracte. No sé si això es podria aprofitar.
0: I que Harry Kane...
1: Al Bayern de Múnich.
0: Ho hem comentat més cops, no sé si el Dani estarà d'acord. El que m'agrada més de Harry Kane no és que marqui tants gols.
1: Que
0: saps què vull dir o no? Que està molt bé, que marqui molts gols.
2: També participa.
1: El que genera.
0: Aquí, Dani, o sigui, juga, una visió de joc que, bueno, evidentment encaixaria de favor. Jo crec que ella està content a Munic, jo crec que ha trobat un bon lloc i home, és accessible per guanyar títols, com a mínim la Bundesliga, encara se li resisteix la Copa, però és un bon projecte per acabar guanyant la Champions.
2: I serà molt difícil treure'l de Munic ara mateix, no? Crec que no n'hi ha davanters d'aquest tipus, el més semblant potser a Harry Kane per edat, no? El Julián Álvarez. Per mi Harry Kane en el seu moment era el davanter substitut ideal quan va marxar del Madrid Karim Benzema, però clar, l'edat, ja 30 anys, ja... Bueno, però si vols rendiment immediat,
1: fent, i la importància
2: immediat
1: que té, clar.

0: I de fet, no? Quan va arribar el Barça al propi Lewandowski, tampoc estava en la seva plenitud, ja estava ben entrat en els 30 anys.
1: Era més vell que ara mateix.
2: Sí, clar, un any més, sí.
0: I ha continuat fent gols, no? Fins que el físic, mica en mica, encara que ell es cuida molt, t'acaba abandonant, perquè és una qüestió natural. Aleshores, per això crec que també la tendència de les direccions esportives, del mercat en general, en els darrers temps, s'està fixant més en intentar pagar per jugadors que s'intueixen, que tenen potencial, que poden arribar a ser. Això també ha influït en la inflexió del mercat, no?
1: Sí, però...
0: Pagar jugadors que realment al final descobreixes que no tenen aquest rendiment i pel qual s'han pagat doncs, 50-60 milions d'euros.
1: Sí,
0: intentar descobrir el talent abans, no? Que esclatin, clar, lògicament, perquè després no tothom pot anar a fitxar jugadors per 100-150 milions d'euros.
2: És el que deia Núñez de que estos fichajes los hace mi portera, sí. También, ¿no?
1: Bueno, en aquella època de Núñez es fitxaven jugadors que destacaven a un Mundial o destacaven a una Eurocopa. El jugador que era notícia al Mundial feia 5 gols, fitxat. O sigui, eren aquells jugadors de la televisió.
2: Oximen és un altre perfil. També
1: el Barça.
2: També ha pagat una pasta, sí. El Galatasaray. I a veure, hi ha un que...
1: I no oblidem que també Hansi Flick ha demanat experiència.
2: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
1: No, un equip jove se'n va a Lewandowski... Calen jugadors que puguin aportar experiència.
2: Si Hansi Flick no ha ressuscitat, però ha millorat el rendiment de pràcticament tots els jugadors de la plantilla del Barça, amb Vlahovic ho podria fer? Està lliure, queda lliure de la Juve.
0: És una opció, però...
1: Però, Dani, és una opció per un Barça?
2: No, és una aposta. Per mi és una aposta, no és una realitat.
0: És una oportunitat de mercat.
1: Val.
0: Pel fet de que acaba contracte, no? I que té un potencial, però no acaba de... En les darreres temporades, la Juventus també és un cas a part, eh?
1: Sí, clar.
2: Però, si hem parlat del Chelsea, bueno, la Juve...
0: Clar, suposo que el Barça vol afinar el tir, no? I per això està difícil, no? El treball de la direcció esportiva és agut, és fila molt prim...
1: Per això està.
0: O... Clar, no, per suposat. Això, sí. Però no hi ha tantes opcions i, tret de que no tiris de cartera, que no crec que el Barça estigui, perquè també penso que ha de reforçar altres posicions, ho té difícil.
2: Clar, també és el que prioritzes. Central... És veritat que la temporada de Gerard Martín és espectacular, no ens l'esperàvem ningú, és extraordinària... Però el Barça necessita un central titular, sí o sí, o no titular, després ho demostrarà el rendiment, però un central que pugui ser o que pugui començar la temporada com a titular,
1: mi,
2: tenint en compte que tens a Eric o Garcia, Gerard Martín.
1: Per mi, en els fitxatges d'aquesta temporada del Barça, tant el davanter centre com el central han de ser aquell tipus de jugador que ningú pugui discutir que siguin titulars.
2: Clar,
1: per molt bona temporada
2: sí.
1: que hagi fet un Ferran Torres... o un Gerard Martín. Per molt bona temporada que hagin fet, els dos fitxatges claus, el davanter i el central, per formar la columna vertebral, han de ser dos jugadors que ningú discuteixi
2: quan surtin
1: al camp, que no diguin, home, no, per jugar aquest que jugui el Gerard, o no, per jugar aquest que jugui el Ferran.
2: És evident.
1: O sigui,
2: és evident.
1: Han de ser...
2: Tu no
1: que ningú discuteix.
2: Tu no vols fitxar una mitjania, sí, entenc que si tu fitxes a Bastoni, perfecte, si quan al moment que sonava Schlotterbeck també és millor o pot arribar a ser millor que els centrals que han jugat al Barça.
1: Sí, però estem parlant de dos jugadors que sembla que ja no són imprescindibles.
2: No, per això dic.
1: Que ja no estan en el radar del Barça com a opcions clares. On vas?
2: Perquè has de donar alguna sortida. No sé si Araujo.
1: Aleshores,
2: no sé si Jules Koundé, si no te'l creus de lateral i poses a Eric.
1: Aleshores, per exemple, si davant aquesta situació que estem parlant, si Dani, si el Barça té el problema de trobar un davanter que garanteixi els gols a un preu mínimament decent, no una bogeria. 100 milions per Julián Álvarez ara mateix em semblen una bogeria a dia d'avui. Després, aleshores, on poses l'experiència? Fitxem jugadors d'altres posicions que siguin el que aportin l'experiència, l'extrem, un migcampista que pugui ser o un lateral, on agafen l'experiència aquesta que demana Hansi Flick per la plantilla?
0: Bueno, l'experiència la intentaran trobar un altre cop amb Joao Cancelo, que crec que ha de desvincular-se del Hilal, si no recordo malament.
1: No serà fàcil.
0: No serà fàcil.
1: Publicava aquesta tarda el Gavi Sanz que el conjunt dels Emirats pressiona amb dues ofertes per Cancelo. Que tenim clar que Cancelo no vol jugar en un altre lloc que no sigui el Barça. Això ja és un punt de partida que està molt bé, però al final hi ha un equip que és el propietari i que no voldrà perdre calés.
2: I que...
1: Això són negociacions que ja sabem que poden tenir una durada, que no són d'arreglar avui.
2: I que també... Ostres, Cancelo també és una aposta, eh?
1: Però parlaves tu abans de jugadors que ha fet créixer Hansi Flick.
2: Sí, no, Cancelo, clar.
1: Un exemple.
2: És evident que ha millorat.
0: Has de cedir en algunes demarcacions.
2: Sí, clar.
0: Has de compensar, no? Aleshores, si vols un central i un davanter centre que siguin el pal de paller, no?, i que formin part d'aquesta columna vertebral, aleshores hauràs de compensar amb altres posicions i probablement posis a l'aparador a jugadors per intentar rentabilitzar, és a dir, doncs, jugadors potser Marc Casador, doncs, jugadors que puguin tenir mercat per agafar calés.
2: Vendes que potser són impopulars, però què has de fer?
0: Sí, bueno, no sé fins a quin punt impopulars, però
2: una per exemple, cosa és...
0: Araujo, si ve un equip i es torna boig i posa 80 quilos sobre la taula per Ronald Araujo, el Barça jo crec que vendrà.
2: Però
1: també hem de tenir en compte que una cosa és una venda impopular i una altra és una venda necessària.
2: No, però vull dir... Clar, una venda
1: que no t'afecti esportivament.
2: Sí, però una venda impopular, per exemple, era la d'Ansu Fati en el moment que el United o algun equip es torna boig per 100 milions.
1: 70 va posar el Manchester.
2: Venda impopular, igual l'hauries d'haver fet, vale? Ja no la vas fer. Venda impopular, per exemple, era Fermín per 40 milions al Chelsea. Que en algun moment no sé si s'ho va plantejar ell mateix, després en diverses entrevistes va dir que va existir la possibilitat, que després ell es volia quedar al Barça, però això és una venda impopular que hagués arreglat problemes al Barça, home, en aquell moment menys mal que no la va fer, que no la va acceptar el Barça, però són vendes, no sé si ara et donarien 40 per Marc Casador, jo crec que et donarien una mica menys.
0: Per sí, cert, bastant menys, però són plusvalies també, perquè són jugadors de la pedrera que no t'han costat res.
2: Sí, tot guany, sí.
1: Per cert, que estan sopant hores d'ara a un restaurant de Castelldefels els integrants de la plantilla barcelonista.
2: Tenim menú o no?
1: Per celebrar els títols. De moment no. De moment no. De moment no. Però bueno, no
2: soparan... Faran menú o carta?
1: No
2: menú
1: o carta? Malament. No soparan malament.
0: Hay que cenar ligerito, eh?
1: Per cert... Parlem, estem a punt de tancar la tertúlia. Parlem del Girona. Sí o sí, guanyar. Uf. Res més. No, com s'ha pogut enfonsar l'equip de Mitchell quan, recordo perfectament, partit del Santiago Bernabéu, empataven i deien podem mirar Europa. I ara, setmanes després, només miren que estan amb una sensació de vertigen perquè no estan acostumats a viure això. O sigui, porten molt de temps vivint coses boniques. La temporada passada van salvar la categoria, però no va ser a la darrera jornada. I ara, com afecta això a jugadors que han perdut el costum de viure situacions com aquesta?
0: Especialment perquè quan s'han vist en aquesta tessitura, després de... Bueno, la trajectòria en primera del Girona és reduïda, no?, en comparació a molts equips, però és un nouvingut com aquell qui diu que està intentant consolidar-se i més després de la seva participació en Champions, que li va costar, no?, després a la Lliga la temporada passada. Bueno, els vells fantasmes, no?, potser del passat, no?, i bé, empates al Bernabéu, va guanyar el Barça, Montilivi, és a dir, que tu mires en perspectiva i penses, ostres, com s'ha pogut ficar en aquest problema. Penses que et queden un parell de punts i tal, i vas fent, i bueno, et fiques en una tendència de 7 jornades sense guanyar. Pensava que guanyaria Vallecas, sincerament, amb el Rayo després de la classificació cap a la final de la Conference, Mitchell...
2: Era el dia del dia.
1: I va salvar un dia, punt, no?, de miracle
0: amb Escobar
1: i Coix.
0: Sí, sí.
1: I l'altre dia davant la Real Societat el mateix.
0: També,

0: també, i no vaig veure el partit, però després, fixant-me a les estadístiques, va rematar-nos una barbaritat
1: Sí,
0: de cops
1: sí,
0: a
1: sí.
0: porteria, i en aquell moment que la pilota no vol entrar i et fiques
1: Bueno, més
0: en un
1: senzill.
0: problema.
1: Està patint la mancança des que va perdre Dovich, s'ha quedat sense
2: Sí,
1: gol.
2: és veritat que
0: Sí.
2: va anar a marcat, però no ha marcat la barbaritat de gols que va marcar Dobic, òbviament, però li estava fent aquella funció i tota aquesta ratxa de partits sense guanyar coincideix amb la manca del davanter ucraïnès. En els últims dos partits, el Girona, ho vam mirar l'altre dia, ho parlàvem amb Lozano, més de 50 rematades entre els dos últims partits, entre l'Atlético i la Reial Societat. És difícilment comprensible que el Girona no hagi tret cap punt bueno, ha tret dos
1: És que
2: punts
1: és que el
2: dos
1: dia
2: dels últims nou, que era per guanyar mínim, havies de fer 6 de 9 per acabar
1: és que
2: salvant-te, no a l'última
1: tu
2: jornada.
1: veus els gols que estan encaixant la Real Societat i dius, i el Girona només li va poder fer
2: Sí,
1: un
2: i s'avança la Reial.
1: i sense Remiro ser gran protagonista,
2: No, no.
1: que això també s'ha de tenir en
2: No,
1: compte.
2: la situació del Girona, a mi realment em preocupa perquè l'equip està en mala dinàmica, l'Elx sap que amb l'empat li pot servir, no és del tot segur, però li pot servir.
0: Jo crec que l'empat podria condemnar els dos,
2: Clar, clar, clar.
0: sincerament. És que es poden donar un tret al peu als dos equips. Han de guanyar. Han de guanyar i Montilivi
2: Poden
0: ha de
2: baixar els dos
0: fer
2: o
0: una
2: no,
0: caldera.
2: però? Poden arribar a baixar els dos?
1: Depèn del
0: Mallorca.
1: Mallorca.
2: Perquè el
0: No,
2: Girona,
0: perquè jo crec
2: és
0: que
2: que el
0: guanyarà
2: Mallorca,
0: l'Oviedo.
2: perquè
0: El
2: el Girona
1: Mallorca, el Mallorca,
2: si
1: sí.
2: empata està en descens, segur.
0: Sí,
2: Eh,
0: sí,
2: però no
0: sí.
2: sé si l'Elx ja en alguna combinació pot descendir també amb un
1: Per
2: empat.
1: cert,
0: Si guanya l'Oviedo.
1: mireu-vos
2: Clar.
1: la targeta vermella que li acaben de perdonar al jugador de l'Aston Villa, a Cash. Això és targeta
0: Mati
1: vermella.
0: Cash.
1: Sí, l'entrada que acaba de fer és de targeta vermella i l'hem assenyalat només groga. Així va l'arbitratge europeu també.
2: Espera,
1: Companys,
2: igual entra el bar, espera, Jorge.
1: companys,
0: per no carregar-se la final, que
1: de
0: potser
1: moment
0: vindria
1: no
0: 10
1: entra,
0: minuts.
1: de moment no entra. Estan atenent el jugador. Companys, molt agraït que hagueu estat aquesta nit amb nosaltres. Dani Fernández, company de Movistar La Liga, fins la propera.
0: Fins la propera,
1: Moltes
0: gràcies a
1: gràcies.
0: vosaltres. Abraçada.
1: Víctor,
2: Fins ara,
1: gràcies, fins
2: José.
1: demà.
3: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la mutua. ¿Contento?
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la mutua y todos contentos.
4: Condiciones en mutua.es.
5: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
6: No, me ha entrado esto.
5: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
8: Frente a un problema de salud mental y adicciones, hay proyecto.
9: Con un tratamiento integral de la mano de un equipo de profesionales que te acompaña. Con un plan adaptado a ti, a tu ritmo, a tu vida.
8: Tratamiento integral de salud mental y adicciones de Proyecto Hombre.

0: A la brújula de Radio Estadio, la prórroga.
1: Ara, a les 9 i 24 minuts i mig, és moment per conèixer d'altres notícies esportives del dia, més enllà del futbol en el Marc García.
2: En joc des de les 9, partit entre la Laguna Tenerife i el Joventut de Badalona. La penya s'està jugant a entrar matemàticament al play-off. Ara mateix, al minut 4 del segon quart, Laguna Tenerife 37, Joventut de Badalona 28. Recordem que és un partit de la jornada 30 que no es va poder disputar perquè els canaris van disputar la final de la Final Four de la Champions League. En waterpolo tenim en joc des de 8:45, partit de la Champions League. El Club Natació Barceloneta visita l'Olympiacos. Ara mateix, al minut 1 del quart quart, Olympiacos 6,

0: Stefan Zweig, deia que els escacs són una matemàtica que no calcula res i un art sense obres. Però es va oblidar d'una peça fonamental, la persona encarregada que aquest art no es converteixi en un caos. En un món de genis obsessius, d'egos gegantins i tensions geopolítiques en moltes ocasions, l'àrbitre internacional és l'únic garant de l'ordre. Avui entrevistem a una de les màximes autoritats d'aquest esport a casa nostra, que imposa la llei tant en taulers de Catalunya i Espanya com en l'èlit mundial. Mireia Ramon Herraez, àrbitre d'escacs. Molt bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: Molt bé, i tu? Com estàs?
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I moltíssimes gràcies a tu per acceptar explicar-nos una miqueta com és el vostre món, el món dels àrbitres d'escacs, que moltes vegades sembla que només arriben, cliquen al rellotge perquè comença la partida i ens oblidem d'ells. També moltes vegades és bona senyal que ens oblidem dels àrbitres. Però com arriba la Mireia a ser àrbitre internacional d'escacs?
1: Bé, doncs jo porto tota la meva vida jugant perquè el meu pare ha portat tota la seva vida jugant i quan tenia 16 anys, doncs és l'edat mínima aquí a Catalunya per poder ser àrbitre, m'ho van proposar i em va fer il·lusió i vaig començar com a àrbitre autonòmica aquí a Catalunya i vaig anar progressant fins que el 2023 ja em van donar el màxim títol, que és àrbitre internacional. I bé, he tingut l'oportunitat de recórrer una mica el món amb els escacs, així que molt contenta, la veritat.
0: Per què t'enganxes a l'arbitratge? Quan estaves jugant des molt petita, com tu deies, perquè el teu pare jugava des de sempre.
1: Doncs és que a mi la veritat jugar no m'acaba d'agradar i al final requereix moltíssim temps d'estudiar i al final jo crec que quan no t'agrada una cosa costa molt estudiar. I en canvi jo sóc de lleis, sempre m'han agradat les lleis, de fet jo sóc advocada, llavors vull dir, sempre m'ha agradat i vaig veure el tema de l'arbitratge, m'ho van proposar i clar, és que té molt a veure amb, ja dic, és que és tot lleis i em vaig enganxar i fins ara.
0: Dèiem abans que l'àrbitre ha d'intentar posar una mica d'ordre dintre de les partides, però com es forma un àrbitre d'escacs? És obligatori que hagi estat jugador? No és necessari?
1: Al final sempre és recomanable que hagi jugat, no? Perquè al final estàs arbitrant a jugadors, però el més important és que sàpigui bé el reglament i que sàpiga aplicar-ho, perquè al final les lleis no poden ser tancades, o sigui, el pròleg dels escacs, dels lleis dels escacs ens diu que has de saber aplicar-ho, o sigui, no pots anar a rajatabla. Hi ha moments que, per exemple, no és el mateix arbitrar adults que arbitrar nens. Llavors jo crec que també és important que són persones, els jugadors són persones i saber adaptar-te bé a la situació en concret. No només saber la llei, sinó saber-la aplicar correctament.
0: I sobretot també tenir una miqueta de psicologia depenent de l'edat dels contendients.
1: Exacte, exactament.
0: Com és arbitrar a uns nens? Perquè suposo que tu vas començar a arbitrar a nanos.
1: Bé, jo la veritat que vaig començar a tope, arbitrant tant a nens com a adults. Però clar, com bé dius, no és el mateix arbitrar a nens que a gent més gran o bueno, adults en general, perquè al final els nens ploren, has de tenir com més psicologia i saber-los tractar. Llavors, sí que és cert que a vegades quan és un torneig només de nens, de 400 nens, doncs potser sí que és una mica més complicat pel tema aquest, que ploren, volen els papis i costa una mica més, per això que també s'ha de saber treballar amb nens.
0: Explica'm com et vas formar. Ja sé que m'has dit que has de conèixer les lleis, però suposo que també anar arbitrant et va generar una experiència a l'hora de prendre decisions en les partides.
1: Sí, al final jo crec que són les dues coses. O sigui, en el meu cas, doncs, tinc tots els títols, com bé t'he explicat. Llavors, per obtenir un títol has de fer un curs i després examinar-te, no? Per tant, com bé dius, són els coneixements, però també és l'experiència pràctica d'anar fent tornejos i anar aprenent. O sigui, un cop aproves el que seria àrbitre autonòmic, has de fer unes pràctiques que et formen. Llavors, com bé dius, són les dues coses. Per un costat, saber de lleis, no? Però també saber aplicar-les si aprens amb la pràctica com a tot. Com el carnet de conduir, que aprens a conduir conduint, doncs el mateix, aprens a arbitrar, arbitrant.
0: I primer autonòmica, després nacional,
1: sí.
0: I després mundial, com tu deies, des del 2023.
1: Després internacional, sí.
0: Internacional. Hi ha molta diferència o s'arbitra igual a un lloc o a l'altre? O tot depèn dels jugadors?
1: Depèn una mica del torneig. O sigui, ja no és tant el lloc on es faci, sinó el tipus de torneig. O sigui, al final no és el mateix arbitrar un torneig de nens d'una final de Catalunya que arbitrar una final del món pel que implica.

0: i la gent que juga, no? Al final, quan tu arbitres els millors del món, doncs hi ha com més protocols, al torneig has de complir uns requisits, o sigui, és tot més com protocolari, que no, per exemple, quan arbitres una final de Catalunya, que és el que estàs acostumada i el típic, diguem, no?
1: Hi ha moltes àrbitres a Espanya?
0: Actualment, de dones, àrbitres internacionals, crec que tenim unes 10 en total. Noies àrbitres internacionals a Espanya tenim unes 10. I a Catalunya tenim unes 3, actualment.
1: De quants àrbitres en global?
0: O sigui, a Espanya, àrbitres internacionals, tenim uns 110-120.
1: I per què una xifra tan petita de dones? Perquè no agrada, perquè no és un món on no hi ha moltes dones, i això que hi ha grans jugadores.
0: Sí, però tornem al mateix, no tenim pràcticament jugadores d'escacs, doncs menys àrbitres. Vull dir, si ja hi ha poques jugadores, doncs àrbitres encara menys. Perquè, com bé dius, sembla que és un món d'homes. Llavors costa molt que tinguem dones aquí.
1: Però un àrbitre pot arbitrar homes?
0: Sí, clar.
1: Aleshores,
0: òbviament.
1: No hauria de ser tan problemàtic.
0: Sí, però no tenim dones, llavors és el que té.
1: Explica'm la teva feina, perquè, clar, com deia abans, jo, els àrbitres d'escacs pràcticament no els veiem. Arribeu, poseu el crono en marxa, comença la partida. Què heu de penalitzar, què heu de tenir en compte? Perquè sembla un joc de cavallers.
0: Sí, bueno, sí, sembla això, però realment tampoc ho és. O sigui, jo crec que també el tema de l'arbitratge és que hi ha molta feina que no es veu. Com bé deia, sembla que som invisibles, no? Però realment hi ha molta tasca que fem a casa. Per exemple, tot el tema que és passar inscrits o preparar tot el que és les bases del torneig, tot això és una feina que fem a casa, que és invisible. I després som els primers en arribar a la sala, que preparem tot, com bé dius, preparem tots els rellotges, la sala, i després durant la ronda, doncs, hi ha moltes jugades que no es poden fer, que considerem jugades il·legals, i sobretot en tornejos de nens és on més hem d'intervenir, perquè són nens petits que acaben de començar a jugar i hi ha moltes jugades que no saben que són il·legals. Llavors, sobretot, on més intervé un àrbitre és en un torneig de nens. I en torneig, diguem, més d'adults, doncs a vegades també passa que hi ha jugades il·legals i has d'intervenir igual, i també, sobretot, quan acaba una partida has de recollir el resultat i tornar a posar el rellotge bé i bé mantenir el funcionament de la sala i fer els emparellaments de la següent ronda. I després, òbviament, les classificacions finals.
1: Explica'm una cosa. Com jugadors professionals poden equivocar-se i fer jugades il·legals?
0: Bé, perquè a vegades tenen poc temps en el rellotge.
1: Clar, suposa que és involuntàriament.
0: Clar, sí. O sigui, normalment, pues, si tenen poc temps en el rellotge, fan un moviment ràpid i a vegades no s'adonen que estan en escac, per exemple. Sobretot quan hi ha apuros de temps, acostuma a passar, que és quan més has d'estar pendent de la partida.
1: I en les partides ràpides serà més complicat això.
0: Clar, exacte.
1: I aleshores, si un jugador s'equivoca i l'àrbitre no ho veu, el rival ho pot dir?
0: Sí, clar, o sigui, si un jugador fa una jugada il·legal, l'àrbitre, o sigui, el contrincant té tot el dret de reclamar, però aquí sempre ve el tema que si l'àrbitre no ho ha vist, doncs si no tenim VAR, o sigui, si no tenim algú que just estava gravant o això s'estarà transmitint, doncs és la paraula de l'un contra l'altre, i normalment doncs el que fem és que continuïn jugant. Per això et dic que no és tant de cavallers, perquè a vegades un diu una cosa i l'altre diu l'altra. Un està mentint, però no saps qui.
1: Clar, si no hi ha televisió... Si no és un gran campionat entre els millors del món, és molt complicat que hi hagi imatges, i aleshores t'has de refiar de la paraula de cadascú. Perquè quantes partides a la vegada pot arbitrar un àrbitre?
0: Pues a vegades és que inclús 150 partides, o ja tenim tornejos de 800 jugadors, 1.000 jugadors, és que depèn del torneig. O sigui, per exemple, l'Olimpiada, que és el torneig, com diguem, més gran, no sé la barbaritat de jugadors que tenia, equips de tot el món. Per això dic que hi ha tornejos que necessites més de 100 àrbitres per cobrir tot. O sigui, és una bogeria.
1: I un àrbitre, a la vegada, quantes partides pot arbitrar?
0: Hi ha la teoria que potser la teoria seria que màxim unes 50 per àrbitre, però després a la pràctica, si no hi ha pressupost, doncs un àrbitre ha de tenir més partides. O sigui, a vegades ens hem trobat que tenim 150 partides per dos àrbitres i has de fer-ho.
1: I a la vegada quantes pots arbitrar una?
0: Clar, és que pots arbitrar moltes, però no pots estar

0: Atén a totes. A vegades tens la sort que just hi ha l'Ela Gali, la veus just la que estaves mirant, però la teva vista arriba fins on arriba. Si no tens càmera, doncs fas el que pots.
1: I un àrbitre

0: Si el pròxim és Armènia, has d'anar a Armènia, has d'anar anant de torneig en torneig i, clar, això dificulta molt tenir una vida estable perquè, clar, no pots estar fix a un lloc vivint perquè has d'estar viatjant constantment, perquè és l'única manera de viure de l'arbitratge.
1: Clar, i si un mes o dos tu no tens un torneig, aquests mesos no cobres.
0: Clar, si només et dediques a l'arbitratge no cobres, no.
1: I aleshores, a la Mireia li surt a compte ser àrbitre internacional?
0: No, a la Mireia no li surt a compte ser àrbitre internacional. La Mireia ha tingut la sort que ha viatjat molt i estic molt contenta per aquesta experiència, però he tingut sort de que ho he fet mentre estava estudiant. Jo ara ja, aquest any per sort, ja acabo els meus estudis, ja treballaré d'advocada, llavors no em renta seguir viatjant amb els escacs.
1: Deixaràs l'arbitratge?
0: A nivell internacional, sí, clar, perquè no ho puc compaginar i, clar, he d'escollir i, òbviament, escolleixo l'advocacia. Llavors, m'ho invento. Si hi ha un torneig super especial i puc agafar vacances, doncs puntualment ho podria fer, però ja no com ho feia abans, que quan em cridaven i podia anar, anava. Ara ja no serà això.
1: I qui elegeix els àrbitres que van als tornejos? La federació o els mateixos tornejos?
0: Doncs tenim els dos tipus, tornejos públics que escolleix la federació i tornejos privats que qui organitza doncs truca directament a l'àrbitre que vol.
1: I l'àrbitre, en un món que està evolucionant tant a nivell de tecnologia, ha de ser també una mena de detectiu per a esbrinar si hi ha coses que no han d'estar en una sala o que no han de portar els jugadors?
0: Bueno, per sort en els tornejos així top, com bé comentàvem abans, mundials, olimpiades, hi ha detectors de metalls, o sigui, el mateix que hi ha a l'aeroport, tenim tot aquest sistema, després no es deixa portar res, o sigui, no es deixa portar els jugadors ni rellotges ni res, i tenim equips d'anti-cheating que ja s'encarreguen d'estar pendents. De fet, jo també tinc el títol d'anti-cheating que me'l vaig treure a Budapest.
1: Com és això de l'anti-cheating?
0: Doncs fas un curs que t'ensenyen les coses més importants i tu després estàs en el torneig vigilant qui va al lavabo, qui s'aixeca molt i ja et dic, quan el jugador entra a la sala se li ha fet un control de que no porti res i estàs vigilant, bàsicament.
1: I què s'encarrega de controlar el públic perquè no faci senyals?
0: Bueno, és que en aquest tipus de tornejos no es deixa entrar públic.
1: I en d'altres sí, i poden fer senyals?
0: Clar, o sigui, hem d'estar controlant. O sigui, suposa que no poden fer cap senyal, però del dicho al hecho y un trecho, o
1: Ja, ja,
0: sigui,
1: ja.
0: vull dir, vigiles i fas el que pots al final.
1: No és gens fàcil la vostra feina.
0: No ho és, la veritat.
1: I si a més econòmicament no compensa, clar, després del que parlàvem abans, quanta gent es pot dedicar a això?
0: Clar, ja dic, o sigui, jo a Espanya no conec a ningú que es dediqui exclusivament a l'arbitratge, perquè ja et dic, és que no és viable.
1: Parlaves abans de que havies estat al torneig més important, les Olimpiades d'escacs. Quina ha estat la partida més llarga que has hagut d'arbitrar?
0: Doncs la partida més llarga jo crec que van ser com 6 hores, 6 hores i mitja, perquè bueno, com la gent sabrà, quan un jugador mou té increment. I llavors tenim tornejos com per exemple a l'Olimpiada, que quan arribes a una jugada a sobre et donen mitja hora més. Llavors, clar, són partides que s'allarguen moltíssim i a l'Olimpiada teníem partides que 6 hores, 6 hores i mitja, perquè fins són els millors jugadors del món.
1: Dóna temps a gaudir de la partida a un àrbitre?
0: Sí, jo crec que sí. Sí que gaudeixes. Si realment t'agrada, gaudeixes.
1: Quin és el jugador més net que t'has trobat?
0: El jugador més net.
1: Sí, el cavaller, allò que deia abans, que s'ha de ser un cavaller per jugar.
0: Bueno, jo crec que, per exemple, a Gukesh, que és ara el mateix el campió del món, jo crec que Gukesh és indi, és un jugador molt net i molt amable i em va agradar molt conèixer aquest jugador.
1: Els àrbitres també rebeu reprimendes dels jugadors?
0: Sí.
1: No me'n
0: Per
1: diguis.
0: desgràcia, sí.
1: Sí, allò que deia abans de que és un esport de cavallers, però no sempre, és realitat.
0: Exacte,
1: És a
0: exacte.
1: dir, l'encarregat de posar justícia pot ser criticat en qualsevol esport segons es veu.
0: Sí, perquè al final tu quan intervens en una partida no pots beneficiar les dues parts, sempre aniràs a beneficiaràs a una, llavors l'altra s'enfada.
1: I quina penalització poseu?
0: Clar, és que depèn, perquè una cosa que passa moltes vegades, que és quan el jugador no té temps, no s'adona que està en escac i mou una altra peça. I el reglament diu que tu has d'aturar l'escac amb aquesta peça. Acostuma a ser la dama i, clar, has deixat la dama, el que implica perdre la partida. Llavors, clar, aquí ja s'enfaden i la culpa és de l'àrbitre perquè li ha fet moure la dama.
1: I com es queixen?

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja sabeu que a Onda Cero Catalunya, a les matinades, ens agrada passar-ho bé, aprendre moltes coses, fer-vos moltes propostes de llibres, de distracció, de pel·lícules, de sèries, de videojocs i tot el que pugui omplir el nostre temps d'oci, perquè ja que ara hem d'estar desperts, treballant o perquè no podem dormir, o perquè estem estudiant, sigui quin sigui el motiu, ens agrada ser-vos d'utilitat i fer-vos propostes, perquè quan un té propostes, té objectius a la vida. I això ja veureu que és una cosa important. Avui treballarem amb l'autor d'un llibre que ens farà millorar la nostra metodologia de feina. Però abans ens toca riure amb les notícies més boges amb el Dimecreus. Per tant, des d'ara i fins a les 6, sí, ja és Dimecreus, nit de dimecres, el dijous 21 de maig de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs sí, seguim a Nits de Ràdio, estem aquí amb ganes de passar-ho bé i ja sabeu que les nits dels dimecres als dijous tenen un nom especial, tots els dies tenen un nom especial, però la dels dimecres al dijous és el Dimacrous. I quan és tertúlia és Dimacrous, és Marta González Pelaed i és en David Morales, clar que sí!
1: Bravo, la família Bravo està aquí.
0: La família Bravo està aquí, i quan parlem de família Bravo, és una família radiofònica, en la que incluïm tots els nostres, diguem-ne...
1: El Marcelinho.
0: Incluïm Marcelinho, Marcelinha... Sí, exactament, Batmancito. I el tema dels Reborns se'ns està anant una mica de les mans en general. La gent ha vist el filon, la gent ha vist aquí... que el que es podria considerar patologia doncs pot treure-li un rèdit. Això passa molt avui en dia, el que fins fa 4 dies era patologia, ara és, venga, voy a salir en todos los medios, i la gent s'està deixant anar, la gent ja s'està venint d'arriba, i avui tenim un parell de noticietes. Ja nosaltres ja hem d'obrir amb la secció Reborn, és una mica com quan vam començar amb el David a mirar això de les notícies de fa 100 anys pel tema dels 100 anys de ràdio i ens vam quedar enganxats. Doncs ara tenim el serial Reborn, recordem aquests ninos, que, perquè ninos realistes hi han hagut sempre. Però la gent sabia que no eren els seus fills.
2: Potser més nines.
0: Però la gent sabia que allò era un nino, era una nina. Punto. Saps? Sí. Ara la gent vol casito. Hem passat dels lacasitos a quiero casito. I això té conseqüències. Escoltem un testimoni. Endavant. Vinga, anem amb el primer.
3: ¿Qué es esto? ¿Pero qué llevas aquí?
4: Que hacemos una quedada Rebor arriba.
3: ¿Qué es eso del Rebor?
4: Los bebés realistas.
3: ¿Cómo se llaman?
4: Bebés Rebors.
3: ¿Pero cómo se llama? ¿Tienen Rebors, nombre, los niños?
4: Él se llama Quique.
3: A ver, tenemos por aquí a Quique y a Claudia. Ahora mismo creo que...
0: No sé quién es más lleig,
3: Me está interesando más ir a ver esto que todo lo demás.
4: Pues luego estaremos arriba sobre las 12.
3: ¿Cuántos tiramos menos?
4: A ver, para los que están bien hechos, si son originales, a partir de 500, 400, para arriba.
5: Mira el pelo, mira el pelo. Uno por uno, ¿eh?
3: Una pasada, ¿eh? ¿Lo puedo tocar? ¿Es blandito?
4: Sí, no es como...
6: Es vinilo.
4: Es vinilo. También los hay de silicona.
3: Mira ahí, que mi niña.
4: El Quique,
3: que
4: más malo.
3: El Quique. Vamos, Quique.
0: El Quique, diu, ahí es más malo.
4: Que hacemos una quedada re por arriba.
0: Mare meva. Jo em quedo amb la part final, que quan és una nena i un nen, ha tingut bessonada, Reborn, en aquest cas, i quan parla d'ell, diu, ai, el Quique, és más malo. A veure un moment, senyora.
2: És molt mogut.
0: Exacte, David, exacte. Què passa? Que es mou molt, no està quiet? Sempre n'està fent alguna? No, no en fa cap, senyora. No existeix. No en pot liar-ne cap de brossa, ni de petita, perquè no existeix el Reborn aquest. Saps què vull dir?
2: Bueno, existeix.
0: Sí,
2: com a Reborn. Però no té vida pròpia.
0: No, clar.
2: I si algun dia tenen vida i es mouen, em recordaràs a determinades pel·lícules.
0: Home, el d'això. La idea és que semblin vius. A mi el que m'ha matat són els 400 o 500 euros que diu que costa cada exemplar.
2: Molt vius són els que els venen.
0: Sí, senyor.
1: Totalment.
0: Aquests són els vius. Más vivo. Diu, és más malo... No, el que és malo és el que l'ha venut, la història aquesta. Diu, no. Diu, el pelo puesto uno a uno. Diu, sí, ja només fa falta que vagi a Turquia a posar-li. Escolti, que pujarà el preu del pèl a Turquia perquè els estan posant els nits.

0: Inús.
1: Però els cabells dels ninos sempre eren així.
0: Sí, sí.
1: Un a un. Us en recordeu, no?
0: Bueno, mai m'ha fet molta il·lusió tot aquest món dels ninos era en general.
1: El cap de les nines era molt lletja. Molt lletja, sí, sí, perquè sí, tenien... Sí. El cap com...
0: Sí, mira, jo ara us he de confessar una cosa.
1: Petits matxons de pèl.
0: Sí, sí, sí. Jo quan algun cap de setmana anava a dormir a casa a la meva àvia i tenia una habitació on em tocava dormir que hi havia nines d'aquestes. Jo no dormia. O sigui, ja. Tenia la sensació que m'estaven mirant constantment aquesta d'això.
2: Intimiden molt, sobretot sí. Les nines antigues.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és que aquestes eren antigues.
2: Donen molt mal rotllo.
0: Molt, molt, sí. Molt. Jo els hi vaig intentar explicar de bones maneres que vamos a llevarnos bien o us posaré de cara a la paret. Perquè així no em miraven. Però clar, sempre em feia por de cop despertar-me i que m'estiguessin mirant. Llavors, aquestes coses sempre és millor deixar-les clares des del principi, perquè veureu pel següent àudio que anem a escoltar que és molt important deixar clares les coses des del principi, perquè si no la gent es creen confusions, simplement perquè a vegades la gent va molt de pressa, Marta, David, la gent va molt de pressa en el seu dia a dia, diu, oye, necesitamos un experto en tal cosa, i corren molt, teclegen de pressa, no acaben allò de fer la preparació el buidatge que es diu, del personatge, de veure...
1: L'expressió dels experts aquests que surten com a
0: sí.
1: Champinyons.
0: Bueno, però el problema és que hi ha opinòlegos que opinen de tot, però és que en el cas que escoltarem ara, l'home és expert de lo seu. El problema és que no van acabar d'entendre què era lo seu. I això genera sempre confusions. Escoltem-ho.
3: ¿Un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
4: Yo soy urólogo, no ufólogo.
0: Clar.
2: Una petita diferència.
4: Es parecido, pero no es lo mismo.
0: Veus?
2: Clar. Bien.
5: Bueno, cambiamos. ¿Crees
0: cambiamos el tema.
2: ¿Crees en vida en otros planetas?
0: Dioma.
4: Yo no, pero bueno, puede ser existir, pero no lo sé.
0: Vale. Diguem que la seva àrea d'expertís és una altra, no? Ell està més habituat a analitzar altres temes i tot això. Què et sembla, Marta? Volien un ufòlogo, eh? I van acabar entrevistant un urólogo. Bueno...
1: És que el tema del llenguatge és molt complicat.
0: És molt complicat. El tema de la llengua sempre és molt complicat, perquè no, si no ho acabem de fer bé... Ara, el que passa és que, clar, estem en una societat que és això que diem molts cops, no? Això és el que fa que surtis a tots els mitjans. Vull dir, aquests que tenien un programa de videopodcast o del que sigui, i que no es podien pensar... Que aquesta entrevista arribaria doncs arreu del món, que passaria als anals de lo que seria la història, perquè clar, el pobre expert estava flipant. Això em recorda un cas que de tant en tant surt pels mitjans, surt per les xarxes socials. Diu, mira, l'altre dia, perquè feia 20 anys que va succeir, i és el cas d'un home que va anar a la... No, era un canal britànic, no recordo si la BBC o la ITV, bueno, un d'aquests, i estava allà, i el tio havia anat per fer una entrevista de feina. I el van confondre amb un expert d'economia. El van ficar directament, clar, l'home va dir, ai, mira, diu, esperis aquí, no? Que ara l'entrevistaran. I clar, l'home ja entenia que era això, perquè li havien de fer una entrevista, però ell pensava en una entrevista de feina. De cop i volta, clar, igual li va cridar molt l'atenció que el maquillessin, no? Però bueno, dius, home, és a la televisió, deu ser el procediment habitual. Clar...
1: Total, vol veure guapo.
0: Clar, diu, total, que el passen a, ja, directament a la tele al directe i, clar, la primera pregunta li fan sobre la situació econòmica del moment i l'home diu, sí que és complicada l'entrevista de feina avui perquè era per fer de xofer. I clar...

0: Diu, home, pues no acabo de... Bueno, home, jo intento integrar-me, però bueno, que el meu és l'altre. Van trigar una estona en adonar-se que no era el convidat. Bueno, en fi, situació.
1: No li van donar feina a una altra cosa, perquè, pobre
0: home... Home, jo l'hagués contractat.
1: Jo l'hagués donat una altra feina.
0: Jo l'hagués contractat, perquè clar...
2: Jo l'hagués contractat d'actor.
0: D'actor, sí, sí, perquè va aguantar el paper com un campió. Sí. O sigui, que aquest, exactament, aquest aguantava el que fes falta, que l'home... Sí, sí, és un cas molt recordat i molt viscut, que, bueno, són d'aquelles anècdotes curioses. Anem amb més històries d'aquestes que ens agraden, a veure quina triem ara. Li doy al pulsador...
3: Bueno, el vuelo venía de Panamá a Buenos Aires, a Argentina, ya habían servido la cena, ya habían bajado las luces, ya la gente se disponía a descansar, empezó a haber un silencio absoluto en todo el vuelo, pero una pareja en ese momento decidió que era un buen lugar a 10.000 metros de altura y un buen momento para tener sexo.
0: Ah, muy bien.
3: Entonces comenzaron a tener relaciones sexuales a bordo del avión, fuerte, que reitero, venía de Panamá, con destino a nuestro país.
0: No sé si eso es un detalle importante.
3: De la clase ejecutiva, claro, porque yo me quedé pensando, en económica es más difícil.
0: Sí, claro.
3: Tener sexo, ¿cómo haces?
0: Sí, sí. Sí, bueno, un contorsionismo.
3: Porque me imaginé la situación, Milly.
4: Yo estoy hablando, yo tengo datos de una causa judicial, Milly.
3: Perdóname. Un hombre de 55 años y una mujer de 60 parece que empezaron a darle rienda
0: suelta
3: a la pasión. No tuvieron ningún tipo de discreción.
0: No, aquestes edats no s'han d'aprofitar les ocasions.
3: Ambos, Rosario, en la ciudad de Rosario, y se conocieron durante el viaje. Y bueno, parece que cuando fue la azafata, la comandante de bordo y demás, lo sorprendió semidesnudos.
5: No, fue una mujer que estaba viajando con su nieta.
6: Con la nieta.
0: Ey, eso es complicado.
4: ¿Y la
1: nieta?
4: Pero la azafata la que...
3: Claro, es la que interviene.
0: Ah, vale, es la que van a... Le iban a quedar la atención.
5: Que lo vio es esta mujer, claro, que estaba aparte... con su nieta y que le pareció que era muy desubicado lo que estaba
0: sí,
5: haciendo.
0: Sí, desubicado me agrada mucho.
5: La causa es por exhibicionismo.
3: Claro,
5: sí,
3: porque
5: sí,
3: además, sí, perdona, además de la señora, o sea, todo el avión empezó
0: claro
3: a sentir los ruidos.
0: No, más claro,
3: algo
0: sí
3: para todos, ¿no?
4: El supervisor de la empresa...
3: Empezaron a reportar todo.
4: Claro, el sí supervisor de la empresa Copa, que es el que denuncia, fue el que informa que jefa de cabina del vuelo CM, que es de la línea de esa Copa, sí, 836, procedente de Panamá,
0: no cal tant
4: deseaba instar la acción penal en contra de los pasajeros.
0: No, penal va bé.
4: Por el presunto delito de exhibicionismo, ese es el delito.
0: Molt bé.
4: Por exhibir el cuerpo o
0: sí,
1: bueno, o escenas cuerpo, claro,
3: privada, cena, privada, sí, en un lugar público, digamos.
4: Debido claro al bueno, protocolo público, vigente, sí, sí, se entabló comunicación con el Ministerio Público de
0: Rosario. Ho expliquen llarg, que aquesta gent,
1: Es que son argentinos.
0: Mare meva.
4: La fiscalía que entrega a los causantes, que fueron entregados a tener una foto.
3: O sea, ¿bajan detenidos del avión?
4: Sí, sí,
3: fueron notificados.
0: No viajan nunca más. No,
4: claro, con el fin de realizar las diligencias de rigor previa a extracción de juego de fichas y fotos de los mismos, dice la causa que inició este expediente por exhibiciones obscenas.
0: Delito
4: que no es detenible, no van a estar nunca en cana, pero como dice nuestra compañera, les va a costar volver a subir a un avión y más juntos.
0: Val.
1: Eso lo digo. La próxima vez que se lleven una tienda de campaña,
0: sí, home, o que...
1: se pongan así, o un paraguas.
0: S'han de generar llocs apartats perquè clar, si sorgeix l'amor. Però jo entenc que aquestes edats, allò si sorgeix s'ha d'aprofitar. Vull dir, clar, perquè no sempre sorgeix l'amor i a determinades edats un no es talla per deixar passar oportunitats.
1: És aquí te pillo, aquí te mato.
0: Bueno, i a més pot ser literal, perquè a certes edats molta passió igual no ho expliques, no? Suposo que... Clar, suposo que en la conversa van dir «Hombre, esto sería...» Aquestes hores es pot dir un polvo de altos vuelos, no? Perquè, clar, aquí tu imagina't, no? D'altura, que es diu.
1: Però de 1.000 o 10.000 metres d'altura.
0: M'ha agradat molt, sí que és cert que una notícia explicada... Ell ha insistit molt que era de Panamà a Buenos Aires, sí, com si a lo millor és que per fet de venir de Panamà, doncs t'entren més ganes de... Saps?
1: Ja,
0: sí, no ho sé.
1: Panamelles igual són més...
0: Sí, som... igual al Panamà és costum això, no ho sabem, sí? No ho sabem. Clar. Potser si tenim algun oient panameny, doncs ens pot dir, no, és que aquí és tradició perquè nos venimos arriba. Bueno, escolti, està molt bé. Cuando hace 60 años es tradicional, saps? Vull dir, en un vuelo, pues, acurrucarte. Bueno, aquí el que més m'ha agradat de la transmissió és l'expressió una acció que estava algo desubicada. Home, sí. Sí.
5: Algo. No?
0: Algo. Sí, desubicada és, ho trobo tan fi, és una manera tan fina d'explicar que sí. Potser no era el lloc, no? De fer tot això, però bueno, en fi, vull dir, és el que diem, que aquestes
1: les accions desubicades luego tienen conseqüències.
0: No, clar, i segur que els ha caigut una multa ubicada en aquest cas, sí. No? Una multa...
5: A veure, jo realment he de dir que jo admiro aquesta gent.
0: No, estic d'acord.
5: Que ho puguin fer en un lloc així.
0: Sí, que... sí.
1: Jo també, sí. Perquè jo em sembla que no tindria, no estaria inspirada.
0: No, no. És un tema, ho has dit molt bé, és un tema d'inspiració. A més, a certes edats, que la cosa, a veure, qualsevol cosa et pot despistar i allò es pot venir avall, saps? La situació, o sigui...
1: Sí, tinc una neta, no? Que dius, bueno...
0: No, però la de la neta era la que es va queixar. La de la neta és la que es va queixar. Home, si no, ja, això sí que ja sortien... no sortien ja...
1: De menores,
0: els tornaven a Panamà, directe, no. Aquí la que es va queixar és una senyora que deia, home, voy con mi nieta, diu, vamos a ver, ¿qué, abuela, ¿qué vemos, una película? Bueno, pues será porno, perquè aquí el que estem veient, diu, ponte la película, clar, diu, perquè aquí, exacte, ponte una película, perquè aquí están haciendo teatro. Teatro del bueno, que deia el Molinho, que aquí en Panamà hacen teatro del bueno. Bueno, pues escolta, el tema és que, clar, pues bueno, tota aquesta situació doncs es fa complicat, però com molt bé dius, a certes edats qualsevol cosa et despista, qualsevol cosa fa que, mira, ja pensava que sí, però no?
1: Sí,
0: i clar, amb tota la gent de dir ai, potser, no ho sé, potser el d'allò, ai, que quizá alguien nos ve, home, sí, és que a veure, el vol devia anar ple, vull dir, és allò que dius, home, no ho sé, tothom, no?
1: Ara estava pensant, perquè jo l'altre dia vaig estar fa pocs dies a...
0: En un avió, Panamà, Buenos Aires?
1: Sí, anava un avió de Vueling, eh? Sí. Bueno, que són, potser els assientos són també junts, o així, no?
0: Sí, està...
1: I m'ho estava intentant imaginar, perquè, clar, és complicat.
0: Sí, que encara que no vulguis, tens contacte amb la persona del costat, clar, perquè la tens és... molt...
1: Però,
0: sí.
1: Escolta'm, la postura, no sé, és que no sé com...
0: No.
1: De veritat, que m'agradaria veure.
0: Sí, la postura... Bueno, deia que això, que no anava en econòmico, que anaven en bocines, no?
1: Ah, vale.
0: Sí, devien anar en bocines, que... Sí.
1: És una mica més holgada, eh?
0: És holgada, i suposo que també entre ells deuen pensar, aquesta gent té diners, saps què vull dir? Si es coneix en aquella zona, això és com el palco del Bernabéu, que la gent que es coneix diu, aquí la gent toca diner, vull dir, aquí la gent val la pena, no? I, bueno, pues, l'eròtica del poder, vulguis o no, eh?
5: I si a l'altra persona l'han pujat a primera?
0: Home, llavors ha triomfat. Diu, ostres, cada cop foten serveis més exquisits aquí. Diu, no m'estranya que la gent pagui per anar en business, saps què vull dir? Perquè, clar, diu, no em donaven ni cacauets a la zona d'això i aquí tens sexe, fins i tot. No, clar...
1: Aquí tens de tot.
0: Sí, sí,
1: no són, complet, eh?
0: Són servicios premium. Diu, servicios premium, final feliz també estava en el d'això, bueno, clar. No, clar, diu, aquesta companyia, no? Diu, vuelos con final feliz. Home, t'ho imagina't, perquè, clar, allò clar, és...
1: S'entén, perquè en el sí, turisme, home. La veritat és que el turista és molt complicat. No,
0: haurien de treballar al Cirque du Soleil per poder fer...
1: Ja, perquè a més els turistes són tres seients.
0: Sí, sí, llavors, sí.
1: Queda un allà mirant.
0: Sí, sí.
1: No,
0: i tu imagina't que tu estàs... Jo normalment trio finestra. I tu imagina't que d'aquests dos, que de cop i volta es coneixen, són el que està a passadís i al mig. I tu t'entra ganes d'anar al lavabo. Com els dius? Disculpe, és que tendria que salir, saps? Et fas pipi a sobre, o sigui, és impossible. No goses, mires per la finestra a veure si ve un ovni o algo i el segresta.
1: No, és veritat. Sí,
0: no, home, t'ho imagina't quina complicació això. No, és que és... Vull dir, el vol se't pot complicar en qualsevol moment.
1: Totalment.
0: Mai saps el que et pot passar.
1: Cuando menos te lo esperas, com la pel·lícula
0: sí,
1: aquella.
0: Sí. No, no, però això per les dues bandes, és a dir, sí, perquè clar, sí, sí. Ara començarà a viatjar la gent de 55 a 60 anys, perquè clar, tu imagina't, no? Començaran a dir, és que clar, tu imagina't el que et pot passar, la gent va alegre, no? Igual fan un Tinder, una aplicació de, no? Dins de l'avió, busquen per proximitat i els hi surt, pues, clar, la gent que està allà. No els hi sortirà la gent d'un altre avió.

0: si va anar a Besa,
1: Sí.
0: segurament els han donat una
1: Sí.
0: copa d'alcohol
1: Una
0: o
1: beguda
0: dos.
1: espiritual, aquesta. Sí. No, no, això s'entén que ha anat així la cosa. Però bueno,
0: I
1: vull
0: clar,
1: dir...
0: quan tu ja potser ja has begut també allà a l'aeroport.
1: Sí, ja, aquests ja
0: Sí.
1: devien... Des de Panamà venien aquests,
0: Ja venien una mica col·locados, eh?
1: Sí. Diu, estan bien colocados? Diu, no, si te cuento, quan passa la d'això. Diu,
0: Clar, i després,
1: colóquense.
0: clar.
1: Diu, anava a dir la de... Atenció, vuelo 4, 5, colóquense. Diu, no, si ja venimos colocados. Diu, no, el cinturón. Ah, bueno, sí. Clar, t'ho imagina't la...
0: Jo una vegada sí que vaig viure una persona que era, no era business, era aquella intermitja, que no sé si està a tots
1: Val.
0: els avions, no
1: Sí,
0: recordo quina.
1: depèn de si són moltes hores i és una intermitja, sí.
0: Sí, bueno, total, que un senyor que venia bastant passat de copes
1: Val.
0: i va començar, estava a l'altra part del passadís, va començar a ficar-se amb la persona, que una noia que tenia al costat, no?
1: Ai, ai, ai, ai.
0: I no sé què, i no sé quantes, i l'altra, me quiere dejar en paz, i tal, igual, bueno, total, que la cosa es va posar una mica
1: Sí, es va complicar,
0: violenta, perquè
1: sí.
0: ella estava, i a més li van portar dos ampolletes d'aquelles de vi, però clar,
1: Només
0: com que ja devia
1: faltava això.
0: portar bastant,
1: Sí, home.
0: bastanta càrrega,
1: Sí.
0: i sí, el tindrà que portar cap endavant, perquè entre dos hosteses, i el van portar cap endavant, perquè estava molt pesat, però molt, eh?
1: Els haurien de posar cabina, aquesta
0: Sí.
1: gent, eh? Com les maletes.
2: Presó.
0: I una
1: Presó,
0: mica amb
1: sí.
0: unes lligat o alguna cosa, perquè clar,
1: Sí.
0: que senyor, més ell no volia, saps, i resistia.
1: No, clar. No, no, és
0: I
1: que aquestes coses, mare meva...
0: la noia diu, és que m'està aquí tocant, i a més l'estava tocant també, eh?
1: Ai,
0: O sigui,
1: ai,
0: no solament
1: home.
0: li estava dient coses, sinó que l'estava tocant.
1: Senyora,
0: I clar,
1: suerte,
0: un
1: suerte en
0: espai
1: el
0: tan reduït,
1: brazo.
0: com no comencis a donar-li bufetades, no tens un altre remei, eh?
2: Oh, això seria una mica com aterriza com ho puedas.
1: Totalment, totalment. Que s'acaba formant cua.
0: Ja m'explicaràs, perquè
1: Sí.
0: no tens res per
1: Sí.
0: poder-te defensar.
1: Contrólese usted, contrólese. Fam, vinga, vinga, i
0: Sí,
1: anar
0: saps que
1: ficant.
0: hi havia una pampara d'aquelles com les del Covid,
1: Sí,
0: quan
1: sí. No, i
0: hi havia
1: tu...
0: aquelles pantalles transparents que posaven a les botigues i als jocs.
1: Sí, bueno,
0: Una d'aquelles
1: mampares
0: que poguessis
1: d'aquestes.
0: baixar
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: la
1: sí.
0: poguessis posar com fixa, no?
1: Sí. Per cert, ja que parlem del Covid, avui us compartia una notícia que em té bastant inquietant, que és el tema del hantavirus aquest, com es diu, Guantalamera, com es diu, hantavirus, que llegíem un article que diu que pot persistir en el líquid seminal anys.
0: Home.
1: Ostres, saps què vull dir? És mala llet, això, no?
0: Sí,
1: Clar.
0: bastanta.
1: Vull dir, clar, tu imagina't, aquí estàs que no... Perquè pots transmetre aquest virus que ja veuràs tu, entre l'ébola, el
0: No,
1: hantavirus...
0: lo de l'Ebola està, hi ha un brot,
1: Sí,
0: bastant
1: ja
0: fort.
1: es veu que és
0: Que l'Ebola
1: molt
0: sí que és
1: complicat.
0: molt, és bastant
1: No,
0: letal, o
1: és
0: sigui que...
1: letal, és letal, i sobretot que, clar, si va mutant, si va variant, és el risc que hi ha, vull dir que aquest tema sí que és seriós. Bueno,
2: Bueno,
1: anem a...
2: després hi havia l'altre, el norovirus,
1: El
2: que és el que
1: norovirus.
2: va afectar el creuer.
1: Sí, senyor.
0: Sí.
1: Aquest era d'anar-se'n per la pata abajo, eh?
2: Exacte.
1: Clar.
2: Li
1: Aquest
2: diuen norovirus, però és una gastroenteritis,
0: Clar.
1: és veritat,
2: bàsicament.
1: és veritat. Norovirus sona molt millor, sona noruec,
0: Sona
1: no?
0: millor, perquè ja sé
1: Sona
0: que te'n vas
1: nòrdic.
0: amb un creuer, home, que tinguis un virus una manera una mica més
1: Sí,
0: diferent,
1: diu,
0: no?
1: mira, diu, què tal el creuer? Bueno, a escala no sé on, tal, i coronavirus. Bueno, saps? Bueno, clar, per no dir, no, ens anàvem tots cagant pels passadissos. No és exactament el mateix, és veritat, és cert. A més, clar, tu imagina't, en un creuer que tot és petitó, o sigui, tot el que serien els camarots, els lavabos, tot és de pin i pont, clar, tu imagina't. Vull dir, sortir-se de la tassa és més fàcil,
0: Clar.
1: perquè allò es mou, saps? I allà és tot petit, i, ostres, ha de ser complicat, eh? Allò de dir, clar, no ho sé, la gent que fa cua per l'hora de dinar o l'hora de sopar, no? Perquè, clar, allà s'han de... Que a mi
0: És que
1: sempre, no ho sé.
0: el tema dels vaixells és molt complicat, eh?
1: Sí,
0: La
1: clar, perquè...
0: higiene és molt complicada.
1: No, no, exactament. Sobretot si són escales llargues, no? Ja. Que estan uns quants dies sense tocar terra.
0: Ja, tenen que tenir uns sistemes de desinfecció.
1: Sí, sí. Pensava que anava a dir d'incineració, de cremar
0: sí,
1: gens.
0: No, clar. El tema de l'orgànic el tenen que posar en unes càpsules.
1: Clar.
0: I clar, si tu estàs no sé quan, o sigui, uns dies, 2-3 dies que no baixes,
1: sí,
0: amb tanta gent, perquè són 1.000 i 2.000 persones.
1: Ostres.
0: Imagina't la brossa que aquestes persones generen.
1: T'imagines, David, que et fessin el porta a porta també allà?
2: Ostres!
1: Ah.
2: El barco a barco.
1: Barco a barco. Camarot a camarot. I depèn del dia, deixes la bosseta fora del camarot d'orgànic o d'envasos o del que sigui.
0: Clar, perquè el dels lavabos les li posen un líquid i més o menys va al mar, clar.
1: Sí, sí, que deuen estar els peixos dient, deuen deixar els peixos, escolta, però aquest barco que li ha passat, que només sí, està aquí aquest gran, mare meva.
0: Imagina't, no sé si ni com estem tan bé, de veritat.
1: No, perquè el mar és molt gran i pensen, bueno, rai, saps? Però clar, a baix de tot, de baix de tot, ha d'estar la cosa, que deu fer angúnia, he d'anar. En fi, fem una petita pausa, que tenim moltes més notícies que comentar i de seguida seguim aquí amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix!